0: Castelldefels, situat al seu interior. L'horari de visites comença a les 11 del matí fins a les 7 de la tarda. Les entrades són gratuïtes, però s'han de reservar de forma anticipada. I fins aquí el repàs amb el butlletí informatiu. D'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb totes les notícies en detall, les notícies destacades de la ciutat. Fins ara.
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: Doncs avui amb nosaltres en aquest espai Iman Schurman, infermer del Coop Castelldefels. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: En qui parlarem d'una cosa evident, els efectes que aquesta calor provoquen en els cossos, oi? A nivell físic.
3: Mm-hmm. Sí, sí. Molt bé.
2: Doncs qui són?
3: Bueno, t'explico. Sí. El cop de calor... Bueno, us explico a tothom que li pugui interessar.
2: Sí.
3: El cop de calor al final és un... No? És exposar-nos molta estona al sol. I això el que fa és, al final, desnaturalitzar les proteïnes del nostre cos, és a dir, és com si es fessin malbé les cèl·lules del nostre cos, i això provoca, doncs, després danys a nivell dels diferents òrgans. Ja pot ser el cervell, ja pot ser el ronyó, ja pot ser a nivell cardíac... Llavors, el problema, no, és que ara a l'estiu, i justament en les èpoques que estem ara, és molt comú que hi hagi gent que s'exposi massa hores al sol.
2: De moment... Quin nombre de persones doncs heu atès des del Coop Castelldefels? Alguna amb aquests símptomes de cop de calor o propers?
3: Mm-hmm. Doncs mira, justament aquesta setmana sí que hem tingut un parell de casos, sobretot en un cas que recordo ara fa poquet, era d'un noi que treballava a l'aeroport i descarregava maletes i bueno, aquests dies feia molta calor, no li havien deixat hores per refrescar-se o per estar en zones de més ombra, i llavors va venir amb símptomes clars de cop de calor, no? Que estava marejat, tenia ganes de vomitar, es notava atordit, i sobretot el fet més important, o el fet que ens ha de cridar més l'atenció, que és que tenia febre. Febre entenent que no és una febre com la típica, com si diguin que és una infecció, però és que el teu cos està molt calent i, per tant, si fiques el termòmetre, estàs a 39, 40 de temperatura. I això, doncs, té conseqüències.
2: Mm-hmm. Té conseqüències que poden arribar, ho hem sentit aquesta setmana, amb una treballadora de la neteja de Barcelona que finalment va morir. Esperen que s'acabin d'esclarir les causes, però tot sembla indicar que seria per aquest cop de calor. Quan ens hem de començar a preocupar abans de no arribar a aquest extrem, a patir aquest cop de calor?
3: Bueno, clar, és el que et deia, llavors, depenent de quin òrgan del teu cos és el que s'està veient afectat en aquell moment, doncs et donarà una sèrie de símptomes o uns altres. El més habitual és més a nivell del cervell, no? Perquè amb aquesta calor s'inflama i, per tant, comença a donar una miqueta de símptomes neurològics com poden ser mareig, no? Ganes de vomitar, et notes atordit... D'acord? Això serien els símptomes més típics. Després pot venir de taquicàrdia, no? I altres problemes a nivell renal... D'acord? Però el més habitual és això. I el teu cos el primer que fa és intentar suar de manera excessiva, no? Intentar perdre aquesta calor, doncs, de manera que pugui més ràpidament, que és habitualment aquesta.
2: Mm. Quines són les recomanacions que feu als sanitaris al respecte?
3: Bueno, les recomanacions són coses molt realment de lògica. El que passa és que tothom les sap. El problema és que no et dones compte que t'està passant, no? No et dones compte que portes moltes hores al sol. Per tant, jo el que faria és, no, si sabem que treballem en una exposició al sol, amb feines com que veiem molta gent al carrer, no? Jardiners o obrers o paletes, etc. Doncs tenir, no, cada dues hores algú que et vagi dient, escolta, hem de fer una pausa de mitja horeta, refresquem, ens hidratem i després tornem. No? Que el teu jefe o que entre vosaltres, doncs, féssiu aquestes pauses una miqueta pactades ja.
2: Per patir aquests cops de calor, aquests efectes, tampoc cal estar exposat directament al sol, no?
3: Exacte, també en zones on fa molta calor, d'acord, que no hi ha aire condicionat, podria imaginar, no sé, qualsevol...

0: no, qualsevol feina que involucri això, doncs també podria passar també. Clar que no és una exposició directa al sol, però és el calor. Al final el teu cos es va escalfant i no té la manera de compensar-ho de manera fisiològica, de manera natural.
1: Mm. Hi ha col·lectius més vulnerables que d'altres?
0: Clar, aquí també entra aquesta part, no? La història aquesta que explicaves de la dona de neteja. Al final, si tu, a part de... No, si ets una persona jove, els mecanismes aquests de compensació, no? de suor, d'hidratar-te, de saber que tens set, doncs són més normals, però en canvi gent gran, o amb nens, sobretot, el tema és que un bebè no et demanarà que té set, vas a saber tu que té set, no? Una persona gran, el mecanisme de la set, de tu donar-te compte que té set, el tenen més abolit, per tant, no saben també que tenen set o que estan deshidratats. Per tant, en aquestes persones el que s'ha de fer és incidir a beure aigua cada tant, tot i que no sembli que tinguin set.
1: Mm. Tot i així, si una persona està patint un cop de calor i no es pot adreçar immediatament a un centre sanitari, què ha de fer algú que estigui al costat? Com la pot ajudar?
0: Doncs el primer seria retirar-la de l'exposició del sol o de l'exposició de calor, en aquest cas. Després, el següent seria, no?, preguntar una miqueta els símptomes que estàs tenint i després retirar roba, retirar coses que puguin estar, no?, donant calor a aquest cos i després refrescar, ja sigui amb tovalloletes, amb aigua... D'acord? Sí que és molt habitual, no?, que la gent, quan veu algú desmaiat, li tira aigua a sobre, sigui l'època que sigui. En aquest cas sí que estaria ben vist, estaria ben fet, no ho feu sempre, però en aquest cas sí que estaria bé, no? Al final refresquem i disminuïm la temperatura del cos.
1: Però també suposo que és obvi que tampoc cal disminuir-la dràsticament, o sí, per exemple, algú que digui, pues, està patint un cop de calor o els efectes de calor indesitjats i li llenço aigua molt freda.
0: Clar, exacte. O sigui, sí que és veritat que aquí aquest dubte, no?, de si hem de disminuir de cop la temperatura del cos, sí que és veritat que si tu estàs en una situació que estàs a 40 graus, a 39 graus, ho hem de reduir de manera immediata. Llavors, el fred, ficar-te una banyera amb gel, de fet, a nivell quan és més greu, no?, quan aquesta persona està hospitalitzada, quan aquesta persona la porten a l'ambulància, el primer que fem és gel a les zones on hi ha grans vasos, no?, per disminuir aquesta suero fred per les venes, és a dir, tot fred per disminuir-ho al màxim. Mm-hmm. Sí que és veritat que si tenim temps, doncs podem anar més a poc a poc, no?, el que deies tu. I una cosa que molt comúment passa, el noi aquest que vam tenir s'havia pres dos paracetamols, pensant que podia així baixar la febre. Llavors, no és el mateix... Aquí és una cosa molt típica que passa a la gent, que es pensa que el paracetamol li baixarà la temperatura. Sí que és veritat, però en el cas d'una infecció, no en el cas d'un cop de calor, perquè el mecanisme en què el puja la temperatura del cos és diferent. Llavors, això també ho ha de tenir en compte, que el paracetamol no et baixarà la temperatura.
1: I pot agreujar, en aquest cas, els símptomes?
0: Com, perdona?
1: Pot agreujar els símptomes prenent paracetamol sense que calgui, en aquests casos?
0: No farà res. El paracetamol no farà absolutament res. En aquest cas. A lo millor et pot, no, si et trobes una miqueta malament, que et fa mal alguna cosa, sí que traurà el dolor, però no et baixarà la temperatura en cap cas.
1: Molt bé, doncs ja que estàs aquí, recordem doncs el servei que presta el COAP Castelldefels i els seus horaris d'atenció als usuaris.
0: Doncs, bueno, a nivell d'aquest tipus de patologies, en el cas que patiu un cop de calor o que tingueu símptomes que creieu que són de gravetat, doncs us adreceu al COAP de Castelldefels o us adreceu a qualsevol sistema sanitari i ells ja us redirigiran, segons els símptomes que tingueu, a la zona on creiem que us poden ajudar millor. Per exemple, si vens amb un cop de calor amb símptomes una miqueta més greus, doncs probablement us atendrem al COAP. Si no, l'administratiu sanitari ja us redirigirà cap al recurs que sigui millor per vosaltres, en aquest cas.
1: Doncs molt bé, cal que ens hidratem molt bé, que no passem hores amb exposició al sol. I també crec una cosa, doncs, que a vegades potser no es té en compte, però jo he vist aquests dies, a hores potser imprudents, a les 5 de la tarda, gent practicant esport a l'aire lliure. No?
0: Sí, exacte.
1: Corrents.
0: Sí. Ens passa moltes vegades que en ve algun senyor gran, no?, amb aquest, o senyora gran amb aquest... que habitualment fan caminades llargues pel passeig marítim i tal, i ho segueixen fent, però clar, ara el problema és que aquestes hores que tu sorties doncs fa molta calor, llavors potser hem de sortir després, no?, de quan ja el sol està baixant, cap a les 8, cap a les 7 de la tarda, o a primeres hores del dia, no?, abans de les 7 del matí o abans de les 8 del matí, que és quan la temperatura encara està més baixa, i tot i així encara ja està alta.
1: I és alta.
0: O sigui que tinguem això en compte.
1: molta prudència a l'hora també de practicar esport o fer qualsevol activitat a l'aire lliure en aquests dies de calor extrema, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. També hem de tenir en compte les persones que fem esport, no? Que ens estem exposant a més sol, per tant, saber que ens hem d'hidratar i potser baixar una miqueta la intensitat.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquests consells per pal·liar, per evitar els símptomes no desitjats d'un cop de calor o temperatures extremes com les que estem vivint aquests dies. Moltíssimes gràcies, Ima Schurman, infermer del CUAP de Castelldefels.
0: Moltes gràcies per convidar-me.
1: Que vagi molt bé.
2: Càpsules de salut.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Comença el mes de juliol i amb ell tornen algunes de les tradicions més arrelades de l'estiu a Castelldefels. Una d'aquestes tradicions són les ballades de sardanes, que un any més ompliran de música i de dansa la plaça de l'Església cada diumenge d'aquests mesos de juliol i agost. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha el grup sardanista Castelldefels, una entitat que des de fa més de 30 anys treballa per mantenir viva la sardana a la ciutat, organitzant ballades, cursos, activitats divulgatives i col·laborant també en nombrosos actes culturals. Per parlar de tot plegat, ara m'acompanya una persona molt vinculada al grup, una de les cares conegudes del sardanisme a Castelldefels, la membre del grup sardanista de Castelldefels, la Pepa del Cacho. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs explica'ns una mica què heu preparat per aquesta nova temporada que just comença aquest diumenge.
1: Bueno, doncs hem preparat més o menys el que fem cada any, no? Cada diumenge a 7:45 fem una ballada de sardanes. Llavors, com anys anteriors, el que farem serà que hi hagin diverses cobles diferents, o sigui, no que vingui sempre la mateixa, sinó que vindran diferents cobles, llavors així també tenim un repertori més ampli i una manera diferent d'interpretar, no? Perquè cada un té la seva manera de fer, no? Llavors, aquest any començarem amb la cobla Ciutat de Cornellà, que ja ha vingut altres anys, que ho fan força bé. Després vindrà la Baix Llobregat, que és una de les assídues que sempre venia tots els estius, i també vindrà Maricel de Sitges, que també és molt bona. Llavors, aquest any, com a novetat, també vindrà la cobla Vila d'Olesa, que no havia vingut mai, llavors s'estrenarà aquí al poble. Llavors, bueno, aviam què tal.
0: I potser estic pensant que hi ha gent que ens escolta, i jo mateixa, a nivell personal, que potser ens plantegem, ostres, això, si jo no en sé, millor no m'apropo. És així? Són obertes
1: no,
0: per tothom?
1: Exacte. Les sardanes és un ball de germanor, amb la qual no es pot... O sigui, és un ball que uneix a les persones. Sempre, per això, a més, es fa una rotllana que sembla que uneix més, no? S'agafen les mans. Llavors, ningú ha de tenir vergonya de venir a ballar sardanes, perquè si no en sap, prèviament, fora els hi podem ensenyar els passos bàsics, que són molts enlliguets, i quan tenen una miqueta que ja saben el pas, es poden incorporar. Hi ha molta gent que no sap ballar i s'incorpora, i llavors ja va agafant, perquè vull dir, com és una cosa senzilleta, clar, no faràs salts ni faràs coses que ja saben els que porten més temps, però bueno, per seguir la rotllana i anar ballant, doncs ningú ha de tenir por, ni vergonya, ni res de posar-s'hi. Nosaltres, a més, els invitarem a que es posin tots.
0: Mm-hmm. Bueno, de fet, estic pensant que jo tinc un record d'infància precisament d'això que ens acabes d'explicar, de veure com ballaven sardanes. Jo pregunto als meus pares, ostres, què és... Clar, jo era molt petita, i que em convidessin a ballar i em fessin les explicacions. I després jo a l'escola vaig ensenyar a les meves amistats a com ballar sardanes.
1: No.
0: O sigui que, justament, ho veig molt clar.
1: El que ens agradaria molt és que incorporés gent jove. Aviam, la gent que balla sardanes normalment són gent ja de la tercera edat, per dir alguna cosa, no? Són gent ja gran. Per què? Pues perquè tenen més temps i d'això de posar-s'hi. O perquè ho tenen ja molt assimilat de quan eren més joves. Hi ha gent que, per exemple, ha vingut al curset i diu, ui, és que jo fa 40 anys que no ballo sardanes. Pues bueno, pues si fa 40 anys que no has ballat, però ara comences a ballar i l'agafes com si anés en bicicleta. O sigui, tornes a agafar-ho de seguida, saps? Llavors, bueno, el que ens agradaria molt també és que la canalla, que els pares inculquessin als nens de que es posessin. Ens fa molta il·lusió quan venen nens que els veus que volen seguir els passos. Pues llavors això ens fa molta il·lusió perquè bueno, tenim que trobar gent que s'incorpori.
0: Un relleu. Perquè,
1: exacte, perquè si no nosaltres ja tenim una edat, vull dir que necessitem un relleu generacional. Mm-hmm. L'altre dia vam estar al Tibidabo, que era el Dia Internacional de la Sardana, el dia 20 de juny, i llavors allà hi havia moltes colles sardanistes i hi havia gent jove. Inclús hi havia una colla que tot eren nens, bueno, nens petitets, de 9 o 10 anys, i feia molt de goig veure'ls, no? Llavors això és el que ens agradaria crear aquí el poble, que és difícil, és molt difícil. Mm-hmm.
0: I també mencionaves ara fa un moment que fa pocs dies heu acabat el curs, o sigui que teniu uns cursos habituals.
1: Exacte,
0: també.
1: Nosaltres fem uns cursos habitualment, que és com el curs escolar, no? Comencem en l'octubre, el setembre-octubre, i acabem abans de Sant Joan, que també s'acaba perquè ja saps que els centres, bueno, els espais municipals també tanquen, no? Juliol i agost. Llavors, juliol i agost no tenim curs perquè estan tancats el local que deixen, que és el de l'agrupació cultural. Val? Llavors, bueno, estem contents de tot el curs com ha anat. Ja portem 3 anys amb el curs i estem molt contents perquè la gent que s'ha anat incorporant i que ha anat venint ja balla molt bé. O sigui que Estem contents per això perquè hem tingut un bon resultat, saps? Mm. I a més vull dir, amb aquesta gent mateixa, aquest any ens han demanat d'alguna residència de gent gran, ens han demanat que anéssim a fer una ballada per animació dels residents, i també amb aquesta gent del curs hem comptat per poder anar a fer aquestes exhibicions. També vam anar al càmping Estrella de Mar, que també ens demana, ja fa 2 anys que ens demana que hi anem, i també doncs, hem anat. O sigui, això ens fa il·lusió que ens cridin, no? Perquè també dius, bueno, mira, la sardana també compta, no? Per la gent.
0: També vau estar a una escola?
1: Bueno, per Sant Jordi vam estar a l'escola Edumar, que ja també és el segon any que ens demanen, el segon o el tercer, que ens han demanat que anem a fer un taller pels crios. I després, a la tarda, el dia de Sant Jordi, es va fer un taller a la plaça de l'Església. I també nens de l'Edumar, a la tarda, van venir amb els seus pares. O sigui que també es va fer il·lusió, això, saps?
0: Home, és maco, clar, és maco aquesta part. I mencionaves aquesta col·laboració amb una residència que us va demanar també que anéssiu. Sí. I precisament em porta ara a parlar el programa municipal de salut i diversió que s'adreça a la gent gran i amb el que també col·laboreu.
1: Exacte, sí. El Salut i Diversió tenen unes activitats que fan ells durant tot l'any. Fan petanca, fan caminades, fan moltes coses. Dintre d'això, un cop al mes fan ballades sardanes. Llavors, es fan tots els grups, perquè estan en diversos grups, no? Uns que van els dimecres pel matí, els que van per la tarda, els que van... Llavors, nosaltres els ajudem, en els monitors, a fer aquest taller de sardanes que fan. Llavors, la gent ja més o menys... N'hi ha alguns que comencen de nou, perquè són gent que s'han incorporat en el grup de salut i diversió fa poc temps, llavors potser no saben, però hi ha altra gent que sí que en sap una miqueta. Llavors, els que no saben, doncs nosaltres ens hi posem allà per ensenyar.
0: Què destacaries que porta participar a sardanes amb una mirada generacional, per persones grans, per persones joves...
1: Bueno, aviam, com t'he dit, és un ball de germanor, amb la qual també es fa pinya, no? Vull dir, quan tu tens ja un grupet que ja balles amb les mateixes persones, no sé, les amines, ai, doncs mira, avui vaig a sardana, ah, doncs jo també vaig. Llavors, doncs, també es fa una mica de caliu, no? De que la gent ja es coneix i li agrada ballar amb un o amb l'altre, i llavors, doncs, bueno, jo crec que és això, és agermanar, és molt agermanar.
0: Uh-huh. I tornant a les ballades que s'inauguren aquest diumenge, també venen acompanyades d'un punt festiu amb la seva tradicional rifa. Què és el
1: Exacte.
0: Que trobarem?
1: Bueno, doncs ens trobarem, com cada any, el pernil, que això és el que la gent espera, tothom vol que li toqui el pernil. Llavors, clar, a més li pot tocar amb un, el que tingui la sort aquell dia. Després també, ja fa 2 o 3 anys, que el que fem és afegir un altre premi. O sigui, el pernil és el premi gordo, per dir alguna cosa, i després afegim un altre premi, que són col·laboracions d'establiments del poble, val? Que cada any volen col·laborar amb nosaltres. Llavors, per exemple, et diré uns quants que ja tenim assegurats, que és la carnisseria Soler, que és la que posa el pernil, Monijos, la presentaria La Paca, el restaurant Acebo, el restaurant Andalucía, la gelateria Carles, la cafeteria Navalls, la Fusta. Llavors ells col·laboren amb un bal, doncs, per un esmorzar o per una berenar, un menú... Llavors, bueno, això també fa il·lusió que et toqui, no?
0: Vull dir que... Exacte, li aporta aquest ambient festiu també i de veure qui té sort, no?
1: Exacte,
0: i guanya.
1: Sí, bueno, ja la gent està tota allà esperant, estan esperant de que surti la rifa, veiem què els hi toca.
0: Exacte, i a més, no, que pinta molt bé, això. En aquesta hora que estem parlant, dona una mica de gana pensar en tot el que es pot guanyar aquest diumenge amb les ballades. Doncs passem ara a parlar una miqueta també del grup sardanista de Castelldefels. I alguna de les persones que ens està escoltant, potser ja has vingut més vegades aquí a la ràdio, ja és un tema que s'ha anat parlant, però anem a entrar una miqueta en matèria perquè el grup sardanista porta més de 30 anys treballant per mantenir viva aquesta tradició a la ciutat i amb motiu de que ara es repeteix de nou aquesta cita de les ballades d'estiu, estem parlant d'una cita consolidada. Sí. Com ho valoreu? Què significa per a vosaltres que la cita es repeteixi cada estiu?
1: Home, nosaltres estem supercontents de que l'Ajuntament també ens pugui proporcionada que puguem fer aquestes ballades a l'estiu, perquè ja és una tradició de fa molts anys. Vull dir, tothom espera les ballades de l'estiu, perquè, clar, aquí a Castelldefels es fan ballades, però en dies molt puntuals. O sigui, es fa, per exemple, per la Festa Major d'hivern, per la Festa Major d'estiu, per Sant Jordi i pel 11 de setembre. Aquestes són les ballades que hi ha normalment. Llavors, clar, aquestes de l'estiu són les que estem esperant en candeletes que arribin, perquè és que, si no, sempre tenim que anar a ballar a altres pobles, perquè nosaltres cada setmana hi ha un del grup sardanista de Viladecans ens envia sempre com un recordatori, ens diu aquest cap de setmana hi ha sardanes a Gavà a tal hora, a Sant Feliu, bueno, ens va donant tot el que hi ha pel Baix Llobregat. Clar, que puguin haver-hi sardanes aquí al poble, que tinguem així tan a propet per poder ballar, doncs cap a nosaltres és super, no? Perquè així no ens tenim que desplaçar. Llavors hi ha molta gent que ho espera, això, vull dir que...
0: I estava pensant que programades en un horari de tarda ja arribant al vespre, sí, perquè clar, amb aquestes altes temperatures, com per posar-se a ballar al migdia.
1: Sí, no, no, a migdia impossible. Impossible.
0: Molt bé. Doncs parlàvem també del relleu generacional, ja ens comentaves aquesta necessitat de que més gent jove s'interessi en descobrir el món de la sardana. Així que aprofitem ara ja el moment final per recordar la informació pràctica d'aquest diumenge, que no serà únicament aquest diumenge, si alguna persona no pot aquest 5 de juliol,
1: exacte,
0: doncs que s'apunti per un altre diumenge, però fem un últim recordatori a veure si animem a gent jove a participar-hi.
1: Doncs aviam, els diumenges de juliol i d'agost, que em sembla que són en total 9, crec, aquest any, doncs estarem a la plaça de l'Església a 8:15. Començarem a ballar les sardanes. Que vingui tothom, que si no saben els ensenyarem, que no tinguin por ni que tinguin vergonya, que la vergonya no serveix per res, que han de venir tots a ballar.
0: Exacte. Molt bé, doncs amb aquesta crida final ja només em queda agrair-te aquest temps que ens has dedicat per acompanyar-nos aquí també a Ràdio Castelldefels, Pepa del Cacho, del grup sardanista Castelldefels. Que vagi molt bé aquesta temporada de sardanes.
1: Moltíssimes gràcies, Estefania.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Bienvenidas y bienvenidos a Castelldebeat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

Doncs amb aquesta cançó que ens parla de l'amor, a sobre de la carretera, concretament Love is a Long Road, doncs ens acomiadem. És divendres, a gaudir molt del cap de setmana. Tornarem amb l'Així Som el pròxim dilluns a les 10 del matí, com sempre. Molt bon cap de setmana i que gaudiu també de l'agenda que tenim. Recordem, hem parlat de les sardanes del diumenge a la tarda a la plaça de l'Església i el gran plat fort d'aquest cap de setmana és el pas del Tour de França al diumenge, concretament al voltant de 3:45 de la tarda, però apropeu-vos abans perquè ja sabeu que depèn una mica de la velocitat dels ciclistes. Vinga, que vagi tot molt bé. Fins dilluns!

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
3: Mamà, per què no me deixes fer una go-go-gay?

0: Gracias.
1: Y para el colofón de este aquelarre interdisciplinar, tenemos un experimento absoluto. Se trata de Ram de Quatra, cuatro artistas que coinciden hoy por primera vez en la historia de la física cuántica, juntos sobre un escenario. Un comando de élite diseñado para vaciarse por dentro y trasladar todo su universo interior a esta sala. ¿Y cuál es el reparto de este magma creativo? Julieta pondrá la voz, la melodía, el ritmo y la armonía. Zoe y Marta se convertirán en el cuerpo vivo que interpretará los versos. Y Mario se encargará del milagro de que la ingeniería consiga que toda esa energía fluya en una única y misma corriente. Ellos dominan la geometría del desorden y el sonido que reverbera en el estómago. Recibamos con honores a la compañía Ram de Quatra.
2: A la realitat paral·lela en què he viscut, el cicle que permet a totes les cares del planeta presenciar cada tros d'univers, triga una setmana. El dilluns en què vaig esdevenir art. Si a casa hem de fer honor al nostre nom, quan Romeu em parlava dels estels el creia boig, però potser només succeïa que en els meus ulls veia la lluentor del record dels teus. Potser Romeu em parlava d'uns iris més clars que els meus, que podria percebre en la mirada d'una Julieta enamorada dels primers. Per què anava algú a mencionar el carmesí de les meves galtes comparant-lo amb els astres, si davant el teu rostre res d'envejable pel firmament té la meva llisa pell? Per això em costava tant d'entendre aquells versos, perquè veia la teva pell pigosa i pensava que la meva res tenia d'estelada. Dos motius astrals als teus ulls, centenars de constel·lacions formades al teu cos, aurores corbades en l'infinit més profund, menys explorat, més vell, menys habitat. Aterro allò de les 6 i 6 del matí, sabent com d'efímer és un eclipse, i memoritzo amb els dits cada corba, cada forma, cada racó, cada distància i la suavedat pàl·lida de la superfície espacial. O dama meva, no sé què tens, però m'inspires un iri a univers espai. Ets cada estel i cada astre, nit estelada i fulgor del firmament, motius astrals, constel·lacions, aurores, infinit. Ets superfície espacial, corbes, formes, racons, distàncies, suavedat pàl·lida, eclipse. Eclipse'm, que vull admirar-te de ben a prop, i em preocupa més bé poc perdre'm en la foscor de la teva oníria, univers, espai. Permet-me deleitar-me i amarar-me d'allò màgic que de tu emana, recocilant-me en la teva oníria, univers, espai. T'absorbiré tant com pugui en tot moment, per si de cas tot just passa un estel fugaz, que potser sóc capaç d'aturar el temps com ja l'hem accelerat en altres ocasions, i podem fer d'efimeritat infinit oníria, univers, espai. I per quan se m'acabin totes les reserves d'oxigen, espero haver desenvolupat la capacitat d'habitar l'espai com si pertanyés allà. Vull notar com cada diferència respiratòria, gravitatòria, climàtica, ambiental, tèrmica es va suavitzant a poc a poc, i saber que m'has permès instal·lar-me en cada racó del teu ésser i que ho has trobat reconfortant, que m'he tornat un element indispensable en la teva oníria, univers, espai. No demano més que això, demà dels astres i les constel·lacions. Demano viatjar fins a tu i provar d'apropar-te, un parell de respiracions pausades recolzada al meu pit, una gravetat estable enrossar les teves intranquil·les mans, l'amor pels dies solejats a l'ampit de la finestra de la meva habitació, l'aura boirosa que hi ha sempre allà on vaig, l'escalfor del meu estimat en cru, vertader, profund, sincer, potent d'artista, i transformar la teva oníria, univers, espai, amb un toc de les meves melodies, fum, metàfores, perquè no quedi en tu res d'insomni, no expansió buit, que veig en tu l'oníria, univers, espai, i m'estimo molt els somnis, l'expansió, els estels. Sigues oníria, univers, espai, i permet-me orbitar en la teva oníria, univers, espai.
3: De debò, Juliet.
2: De vegades, l'art no sap autopercebre's, per por a no poder retornar l'artista el favor d'haver-lo categoritzat amb les seves pròpies mans de llàgrimes. I en no acceptar la seva essència, anomena art a l'artista, perquè no és capaç de trobar la verosimilitud en els versos. No és capaç d'autoanomenar-se art i decideix tergiversar la situació, dient a la seva poetessa, ets art, tot just marxant, amb qui mai li farà fer l'esforç de traspassar la barrera de l'autoconcepció. Un dimarts trencant pedres al sol, entre globs, calades i bona companyia. Él rompe piedras, esperando a que ella vuelva, y volverá. El viernes de madrugada, un avión aterrizará al encuentro entre sus labios. Yo, rota, devastada probablemente, no pierdo ya el tiempo en romper piedras, no regresará. Ya suficientes puntas de pilote roto a la espera de su regreso. El viernes pasado, casi de madrugada, su sonrisa aterrizó al encuentro con mi profundo sentir. El sol de la temprana tarde contrarresta tu ausencia. El verde aroma y mis versos lo distraen a su espera. ¿Crees que estos rayos serán por siempre suficientes? Es el dilema de la espera que tiende pesada sobre la débil paradoja del tiempo. Eso nos diferencia. La espera con dos pares de brazos abiertos es casi grata. La incerteza que no logra convertirse en negativo ni positivo ciertamente enfocado es casi mortal. Y en ese casi yace una vida tan al límite que surge demasiado plena, demasiado sentida. Tanto que te siento en la palma de la mano, que te veo y te huelo y me vuelvo con mirada de loca. Él finalmente la siente en cada decímetro de su cuerpo, la ve, la huele y se gira una última vez antes de tomar el autobús. Y yo ya empiezo a plantearme si no era tan mala idea romper piedras con más piedras a la eterna espera de tal vez algún día dejar de romper piedras. El dimecres en què em vaig tatuar.

0: El dijous de l'última abraçada.
1: Ploro. Em frego els ulls, cau una pestanya i demano un desig. Torna. A l'escolta d'aquella cançó que em recorda a tu, la trec i el mòbil mostra l'hora. Una i una. I demano un desig. Torna. Et miro des de l'ampit de la finestra de la meva habitació i una piga es mou fugaç. Retorna aquestes galtes a les meves mans.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

A Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a Ona Villes. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: lucky boy. This is a bait.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Indianàpolis.

0: Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, la zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el tècnic badaloní es convertirà en nou entrenador del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
3: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra, i per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir terços, però sobretot la prioritat és el Flandre.
3: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
5: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
3: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
8: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
3: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També s'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat 2 hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
15: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist 4 individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
16: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
17: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
18: Fa molt temps que els veïns es queixen.
19: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
20: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
21: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos y que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
22: Evitem el soroll.
23: Ens allunyem de les estridències.
22: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
22: Un informatiu sense presses.
23: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
14: El temps.
0: Gemma Puig.
24: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè
1: anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda, alguna nuvolada inofensiva.
14: 3CAT Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
2: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
0: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els de Abascal. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
0: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a quatre autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
5: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
24: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
5: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
24: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
5: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.

0: La terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
1: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
2: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
3: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
4: alguna cicatriz,
3: a cualquier cosa que te pueda identificar.
2: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
5: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
2: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
1: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
6: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
1: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
7: Esports.
1: En David Ubach.
8: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
9: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.

0: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
2: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
0: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
3: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
0: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladolí es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
1: 3CAT Info.
0: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
4: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.
1: 3CAT Info. Són dos quarts de set.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat, de moment, unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència, el 4 de juliol del 1776, amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. Ivan Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, David Ubach?
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i el Baix Empordà, cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus. I diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Quatre-cents agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. Anem a la Bisbal d'Empordà. Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret de Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado a cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit aquí. perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Les Gavarres estan en un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
14: Estem parlant d'un bosc en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
15: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto. 3CAT Info.
16: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte, pel·lí de xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiites al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propiciat serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
18: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruita amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruita amb Justícia Social.
19: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
18: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
0: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
20: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
16: El temps.
0: Gemma Puig.
21: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida, i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge, durant el matí, sol a tot arreu, i a la tarda alguna núvolada inofensiva.
16: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
22: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
23: Con l'aplicació també puedes reportar les playas libres de meduses, allà on la gent no ha encontrado medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
22: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
24: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
22: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
0: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Camp Llonca, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de Saja, Pere Roquer.
25: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar l'erradicar el més ràpid possible, donat que avui en dia, en mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
0: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
1: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Koff, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicrús són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada. Jo, Núvol, d'Alicia Koff, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wasch sota la direcció de Marc Salicrú, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicrú.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot vida-mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tobac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovè Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Andabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogiel Yassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 4 de juliol del 2026, Catalunya mira cap a les Gavarres, on tenim el primer gran incendi de la temporada. El foc continua descontrolat, ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers que tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focs secundaris. Hi ha 7 municipis confinats, unes 10.000 persones, i des de Protecció Civil, des d'ahir al migdia, es demana sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers. Per tant, aquest evitar desplaçaments continua vigent aquest matí de dissabte, és cap de setmana, segones residències de l'Empordà, evitem aquests desplaçaments. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a l'urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Atenció al testimoni d'aquesta pagesa, la Núria Molla, davant la impotència per les flames.
1: Soc pagesa de tota la vida, soc calongina de tota la vida, i estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs, i de cop, pum, hem vist una petita guspira, i bufava tramuntana, i està tot sec i abandonat. Això és una vergonya, el món crema, la terra crema. Hem de canviar la manera de viure, la manera de fer, hem de fer com els nostres avis. Viure senzillament. La terra parla. És que és increïble. És que l'ambient està calent. Jo sé que una amiga aquí viu a les Gavarres i té les cabres i se'ls ha cremat tot al voltant del mas i les cabres no en saben res, però és que segur que s'han cremat. El sentit comú ja s'ha perdut. Ha de cremar tot.
0: I som des de les 6 del matí fins que faci falta un suplement especial per informar del minut a minut de l'incendi de les Gavarres amb totes les veus i amb l'ajuda de vosaltres, els oients.
2: El suplement amb Roger Escapa.
0: En directe des del Centre de Comandament de Bombers de la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com ha anat la nit? Quina és l'última hora de l'incendi?
3: A veure, aquí hi ha força moviment a aquesta hora. Estan arribant bombers que han estat tota la nit treballant tot sobre el terreny. Expliquen quina és la seva situació. No hi ha declaracions públiques. Encara no ho faran fins que siguin cap a les 8 del matí. En tot cas, és un treball intens d'aquests 500 bombers que han estat treballant per evitar, primer de tot, que aquestes flames afectin de ple una urbanització de Calonja, la de Cabanyes, com deies. Aquest ha estat el punt més crític aquesta nit perquè, segons explicaven, el foc doncs hauria arribat al llindar d'alguna casa. Encara no està clar si hauria afectat també l'interior o no. Això ha fet que molts veïns d'aquesta zona doncs hagin hagut de marxar. D'altres s'han quedat confinats a l'interior i l'Ajuntament de Calonja, que ha fet, doncs, ha habilitat el pavelló municipal del poble per si cal allotjar les persones que ho puguin necessitar. En parlava David Borrell, que és el cap d'operatius dels bombers de Girona.
4: A la nit es veurà molta flama. Això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
3: Això perquè amb la foscor d'aquesta nit i també a primera hora del matí, doncs les flames han estat encara més visibles. Des d'aquí mateix, des de la Bisbal, vèiem en arribar des de Girona tres fumeres intenses i també flama al cim de la muntanya, però també des de la mateixa línia de costa, imatges espectaculars, imatges que fan esgarrifar de les muntanyes darrere de la platja, al fons, amb flames des de Platja d'Aro o des de Palamós. Això és el que comentava també el cap de bombers a Girona, David Borrell. La situació a Calonja que comentàvem no és única. El mateix està passant en una altra urbanització, en aquest cas a Santa Cristina d'Aro, al Vall Repòs, que de fet és la primera que van desallotjar ahir al migdia. També es va desallotjar a Santa Cristina una casa de colònies. Alguns veïns d'aquesta urbanització ja han passat la nit en un hostal, que també s'ha cedit, i una quinzena de nens de la casa de colònies han dormit al pavelló municipal. No han estat tots, molts ja han marxat a casa perquè els van venir a recollir els pares i les famílies ahir la tarda. Aquest foc continua plenament actiu, amb aquest balanç provisional de 2.300 hectàrees afectades al massís de les Gavarres. Aquest seria el perímetre que ha cremat. És una zona, sobretot, de bosc, en aquest massís. El Baix Empordà és un foc que, recordem-ho, va començar ahir a un quart de 10 del matí als afores de la Bisbal d'Empordà, mirant cap al sud, i que es van escampant. Si ens posem en un mapa i ho mirem per visualitzar-ho, si ens posem d'esquenes a la Bisbal, mirant cap a la dreta, cap a la costa, cap a Calonja i Sant Antoni, seria una banda, i si mirem cap a l'altra banda, doncs seria cap a Santa Cristina d'Aro. Aquest flanc és el que tindria un risc més elevat perquè des d'aquí el foc doncs, es podria escampar en direcció cap a Llagostera i d'aquí doncs, cap al Gironès.
0: Fèlix Martín, parlàvem d'aquests veïns, sobretot de la urbanització de Cabanyes, que aquesta nit i matinada ho han passat realment molt malament, a tocar de calonja, per l'amenaça d'aquestes flames. Podem sentir alguns d'ells que, malgrat que la indicació dels bombers continuava sent confinar-se a casa, han decidit abandonar casa seva.
5: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
6: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón de la ayuntamiento. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que sea a pasar.
0: Moments de pànic que, evidentment, que condicionen algunes decisions dels veïns, malgrat que la recomanació, evidentment, és fer cas a les autoritats, als bombers, protecció civil, etc etc. Fèlix, pel que fa, sobretot, important, confinats, desallotjats,
3: sí.
0: Estem parlant, i si no em rectificaràs, 7 municipis confinats, 10.000 persones, aproximadament, hores d'ara. Continuen sent aquestes xifres, eh?
3: No ens les han actualitzat a primera hora d'aquest matí, ho faran a partir de 7:45. En tot cas, sí que recordar que aquests 7 municipis confinats, ja des d'ahir a primera hora, al migdia, la Bisbal d'Empordà, que és on es va originar aquest incendi, després la població veïna de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní, 3 nuclis de població diferents d'un sol municipi, Forallac també, Calonge, Santa Cristina, Platja d'Aro i Llagostera. Serien els 7 municipis confinats. Es parlava ahir de 10.000 persones, evidentment, amb el gruix d'habitants d'aquestes poblacions i dels que pugui haver-hi ara l'estiu. Aquest nombre queda molt curt, eh? Però, en tot cas, serien el de les zones, els dels barris més pròxims en el punt de l'incendi.
0: El Fèlix Martín serà les nostres ulleres, la nostra mirada al llarg de tot aquest matí de suplement, línies obertes amb el Fèlix i, evidentment, estarem molt atents a aquesta primera atenció als mitjans que faran els bombers d'aquí uns minuts, cap a 7:45, ens han dit. Això es pot allargar. Totes les compareixences de les autoritats de bombers de protecció civil les anirem seguint en directe en aquest especial suplement. Estem molt pendents, evidentment, també del vent i del temps. Néstor Gómez, bon dia. El més immediat, bon dia. Sobretot, Baix Empordà. Vent, cap on, com està aquesta tramuntana i aquesta marinada també, que és del que estaven pendents sobretot els bombers per intentar, doncs, si més no, començar a controlar aquest incendi?
7: Doncs aquesta tramuntana realment cap al sector de Platja d'Aro, Palamós, diríem Palafrugell, tot aquest sector més costaner, no tant a la Bisbal, però sí cap a Calonja, és on ha bufat una miqueta més aquesta tramuntana que ha arribat aquesta nit al voltant dels 30 km per hora. En canvi, com la Bisbal està més cap a l'interior, no li ha afectat tant i les ratxes de vent no han superat els 10 km per hora. I no només parlem de vent, sinó fins i tot de la mateixa temperatura. I és que avui ha tornat a ser una nit molt càlida a tot el sector de l'Empordà, tant a l'Empordà com al Baix Empordà, amb unes mínimes que, per exemple, a Roses no han baixat dels 26 graus. Això també fa que la humitat no sigui tan alta. I destaquem també les temperatures aquestes que hem tingut a l'àrea de la Bisbal. Per exemple, ara mateix en tenen 21 graus. El vent bufa en aquest sector fluix, però sí que dèiem que cap a Palamós, cap a Calonge, cap a la Palafrugell, en aquest sector sí que està bufant amb certa intensitat. Com dèiem, tot això amb tramuntana. El canvi de vents es produirà cap als vols del migdia, cap a les 12, a la 1, màxim les 2. I així es produirà el canvi radical de vent, perquè passarem de vent de component nord a vent de component sud, que aquest és el més preocupant. I a més, en unes hores en les quals sí que hi ha més preocupació, que és quan arriba la marinada, que és quan amb més força, entre aproximadament les 2 del migdia i les 6 de la tarda. És quan agafa més embranzida cap a aquest vent tèrmic que bufa de mar cap a terra, i és quan bufarà amb més intensitat. Aquestes serien, diríem, les hores més crítiques, perquè a partir del vespre aquest vent tèrmic ja tendeix un altre cop a minvar i ja no estaria tan fort. Però, en definitiva, ja diem, tot això a més acompanyat de que aquest migdia tornarà a fer molta calor. Cal pensar que des de Girona fins a Palafrugell, la Bisbal, els 36 i algun 37 podrien rondar, de tal manera que temperatures molt altes en aquest sector i també a la resta del país, que tindrem un dia assolellat i unes màximes que rondaran la xifra dels 38-39 graus, a l'espera de que demà ja tinguem, diríem, entre cometes, oficialment, l'onada de calor a sobre amb màximes de 40 graus.
2: L'informatiu del suplement.
0: L'incendi de les Gavarres continua descontrolat. Com expliquem, ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny. Tenim 500 efectius dels bombers que hi treballen, amb aquests 7 municipis confinats. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal és molt alt per l'arribada d'aquesta nova onada de calor que ens explica el Néstor, la segona de l'estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Des de Protecció Civil es demana també i sobretot evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina dels bombers.
8: Sí, aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes a Calonja i Sant Antoni i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat tot i l'ordre de confinament dels bombers. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i
0: la segona prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers d'hectàrees potencials per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. De fet, l'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Des de Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
9: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
10: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
11: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
9: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
12: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
9: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
13: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
9: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: L'incendi es concentra al massís de les Gavarres, però es va originar ahir al matí a la Bisbal per les guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut l'operari que estava fent aquestes feines al voral de la carretera després de prendre-li declaració a la comissaria de la Bisbal.
8: Sí, de fet, l'home estava utilitzant una eina específicament prohibida pel nivell 3 del Pla Alfa, com recordava la consellera d'Interior, Núria Parlon.
14: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del Pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
8: I avui el missatge és clar. El govern demana evitar desplaçaments a la zona propera a l'incendi. Si avui teníeu pensat anar a passar el dia a la platja, per tant, no hi aneu. Aquesta és la recomanació que fan les autoritats des del govern i també Protecció Civil. Cal evitar, diuen, col·lapsar les carreteres per assegurar que els bombers poden fer la seva feina amb garanties.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, es desplaçarà aquest matí cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. Ha cancel·lat la seva agenda per poder anar a primera hora a la Bisbal, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, al voltant de les 10 del matí.
8: A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergències, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En una piulada ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat la seva solidaritat amb els veïns afectats, també via xarxes. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach, el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud per aquest incendi i suport a la població perjudicada.
0: Un quart de vuit, en directe al suplement, podem saludar a aquesta hora l'Òscar Aparicios, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Alcalde, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
0: Com han passat la nit? Quina és l'última hora?
15: Bé, jo ara estic aquí en el centre de coordinació. La primera reunió que ells fan de coordinació serà a les 8, per tant, és quan ells tindran, ells, vull dir, els, tots els cossos d'emergència tindran una visió més clara. Les primeres notícies que ens diuen és que, tot i que han intentat fer el que havien ja comentat ahir, doncs anar debilitant sobretot el costat d'aquest de l'incendi, no ha anat tan bé com havíem previst, però en tot cas que la situació encara no la veuen del tot negativa. És a dir, el principal por que tenien era que pogués saltar o expandir-se molt pel costat dret, i que això és el que donava accés a la resta massís de les Gavarres amb 30.000 hectàrees potencialment en perill. Sembla que, tot i no haver pogut extingir perquè ha costat tant l'incendi com esperaven, tampoc no ha saltat. I com dic, estem esperant, a les 8 fan la primera reunió de coordinació i de valoració entre tots els cossos, i a les 9, quan arribi el president també, doncs es fa la reunió amb tots els càrrecs electes per explicar com està aquesta situació. Evidentment, això és la part dreta, per el que és el front del foc, és el que heu anat informant, no? Que va avançar en direcció costa, direcció Calonja, i per tant serà molt important també veure com s'aixeca avui el dia. De moment hi ha una mica tramuntana, no tan forta ni molt menys com ahir, però bé, s'ha d'estar amatent a veure com evoluciona també aquesta part, no, del vent, que té una afectació important a com evoluciona després el foc.
0: Pel que fa a confinats, també alguns desallotjats i tots aquests veïns que sentien també de matinada, alguns d'ells han abandonat casa seva perquè hi ha una cosa que és, quan es fa fosc, la sensació de tenir les flames més a prop encara es pronuncia més que quan és de dia, i per això també alguns veïns segur que han decidit abandonar casa seva, malgrat que potser la indicació dels bombers era confinar-se. Entenc que tots aquests veïns de matinada, els que s'han vist més condicionats per aquestes flames, són més cap a la zona de Calonja que no pas Bisbal i entorns, eh?
15: Sí, ahir ja, de fet, sobre la tarda, el foc en el que era el terme municipal de la Bisbal havia deixat molt, per tant, nosaltres vam poder desallotjar gairebé totalment la casa de colònies que hi havia, que hi havia que tenim en aquesta zona, on hi havia més de 150 persones. Vam desallotjar la majoria, els que es van quedar era perquè no hi havia foc. De fet, els nens que estaven allà ja estaven per fora, sense sortir gaire, però vull dir que havien sortit de l'edifici. Per tant, nosaltres aquí sí que a la Bisbal, en aquest cas, des d'ahir a la tarda, no tenim gaire afectació amb els veïns. Tot i així, es mantenia l'ordre de no sortir de les vivendes, també per no entorpir la feina dels bombers. I, com dius, totes aquestes afectacions que hi ha hagut aquesta nit és per la part principal del foc, la que anava avançant, que ahir a la nit, al no haver-hi marinada, doncs anava direcció, havia pujat tota la cadena de les Gavarres i ja anava en baixada direcció costa, per tant, direcció Santa Cristina, Calonja, no tant, però també Platja d'Aro, per tant, anava més cap a aquesta zona de costa, i és el que ha fet aquestes afectacions. I com bé dius, ja ahir ho avançava el cap d'operatius de bombers, que ho va fer-ho amb un parell de compareixences a mitjans de comunicació, que això que deies, no? Que a la nit l'incendi es veu com més espectacular i sembla més a prop del que en veritat és. A més, va explicar, jo crec que molt pedagògicament, que en cas d'incendi és millor estar dins de les cases que no fora, però és evident que això ho diu ell com a professional, però en el moment que els ciutadans normals ens hi trobem, doncs ens pot entrar a vegades una mica la por i, per tant, abandonar-ho.
0: Es va originar al matí l'incendi a quarts de 10 a la Bisbal amb aquestes guspires d'una serra radial. Els Mossos han detingut aquest operari que estava fent feines al voral de la carretera. En sabem alguna cosa més? I si aquest operari treballava per compte pròpia o sota les ordres d'algú, tenint en compte que estem amb aquest pla alfa?
15: Jo, a primera hora, quan ens van dir aquesta hipòtesi, en aquell moment hipòtesi, a partir, no sé, de quarts d'11, vaig preguntar a les administracions, primer al propi Ajuntament de la Bisbal, si havíem encarregat alguna cosa per aquella zona, tot i que la carretera no és titularitat de l'Ajuntament. Vam descartar que fos alguna tasca de l'Ajuntament, vam preguntar al Consell Comarcal, que també va dir que no. Llavors, aquí quedaven les dues opcions obertes, que a hores d'ara jo no sé quina de les dues és, si era un operari d'una empresa privada a títol privat o era un operari d'una empresa privada que havia tingut alguna encomana, alguna adjudicació per part del Departament de Territori, que són els, que, els titulars. Crec que el Departament de Territori, ahir, que hi havia la consellera Paner, que ens va comentar que havien obert una investigació per saber-ho, però en tot cas, sigui de l'administració que sigui que hagi encarregat les obres, és evident que totes aquestes obres, quan es fan, tenen doncs, unes autoritzacions i unes prohibicions, i en aquest cas ahir era prohibició utilitzar aquest tipus d'eina, per tant, ho devia fer o ho va fer. Si es confirma aquesta situació, malament l'empresa o l'operari, que doncs, no van fer cas d'aquestes normes, van utilitzar una eina que estava prohibida precisament per l'alt risc que hi havia ahir amb una tramuntana, amb una calor extrema, i a més a la zona on es desenvolupaven, que era ja l'inici de les Gavarres, i que, per tant, era un lloc perillós.
16: Tindrem temps segur de depurar responsabilitats i fer més preguntes sobre aquesta qüestió. Ara el més immediat és controlar aquest foc i vetllar per la seguretat dels veïns. Última pregunta, alcalde. Tots els experts, i anem sentint també veïns, fan un retrat de les Gavarres i d'aquest foc que creu

0: no és normativa pròpia. Segon, suposo que deu ser el cost per part de les administracions, però també crec que és molt important destacar en aquest cas que la majoria de boscs no és de titularitat municipal o pública, sinó és de privats, i per tant això a vegades també dificulta més perquè bé, s'han de fer línia de subvencions perquè tinguin ajuda. Però també és veritat que quan passa algun tipus de desgràcia sempre tothom tenim la tendència probablement molt natural de buscar culpables i de dir que tothom ho ha fet malament. Bé, jo crec que encara que hagués estat el bosc molt millor cuidat, que segurament, i no ho dubto, que es pugui cuidar molt millor i es pugui tenir en millors condicions, estem parlant, ja ho heu vist, per l'extensió potencial que tenia l'incendi, o que té l'incendi, de moltíssimes hectàrees, més de 40.000 hectàrees, i que, per tant, és molt complicat tenir el bosc en condicions de que, si hi ha un incendi, doncs sigui fàcil d'extingir-lo. Com dic, són moltíssimes hectàrees, molt tupida, de moltes condicions que fan difícil, i més en aquests moments amb una calor extrema.
1: Són les primeres impressions a primera hora del matí de l'Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà. Si cal i és necessari, tornarem a parlar al llarg d'aquest especial suplement avui a Catalunya Ràdio. Una abraçada, alcalde, molta sort.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Un quart i mig de 8 del matí. Pausa i reprenem el fil d'aquest incendi, també amb altres notícies que ens deixa la matinada en aquest cap de setmana que tot just arrenca.
2: L'informatiu del suplement.
3: Aquesta setmana Lidl estalvia l'engròs amb els nostres més de 90 productes XXL. Ara en format estalvi, un quilo de llagostins cuits per 7,69. T'estalvies un 18%. I salmó fumat per 5,99. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
4: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM. Ajuntament de Barcelona.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
7: Un restaurant caníbal a Berlín, líder d'audiència en la seva franja.
8: Ho celebrarem a la vora del mar, ho celebrarem a la Barceloneta.
9: Paula, sincerament, has anat mai a una peixateria i has demanat bròtola?
8: A veure, jo sí, però perquè vaig entrenada.
9: Jo encara no ho he fet, però m'ho proposo com a deures.
10: I ara estan endreçant-lo manualment, de genolls, com el que estem veient, posen a cada caixa, a cada espècie per mida.
11: Només es pot entrar en aquesta llotja si ets professional, a les grades i a les persones que estan comprant.
12: És superimportant confiar en la teva peixatera. La confiança.
8: A veure, un xin-xin-xin-xin.
7: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
2: L'informatiu del suplement.
1: 5 minuts per arribar a 8:15 del matí. Més enllà d'aquest incendi a les Gavarres, tenim més notícies. Ahir van morir dues persones a les platges de Cunit i de l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes en el que portem d'estiu. Des de Tarragona, Manel Sastre.
13: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
1: Aquest migdia arrenca Barcelona el Tour de França. Ho farà amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, Eva.
14: I això comportarà molts problemes per moure's avui per la ciutat. El pas dels ciclistes farà que es talli el trànsit en molts carrers a partir de les 12 del migdia fins a 9:15 del vespre. Fins i tot serà difícil creuar-los a peu per les tanques que delimitaran el recorregut. Els cotxes no podran, evidentment, circular pels carrers per on passa el Tour, com Bac de Roda, Aragó, Mallorca i la plaça Espanya. També quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. Es recomana, per tant, amb tota aquesta situació, fer servir el metro. I per als seguidors que vinguin de fora Barcelona,

0: habilitat aparcaments per deixar el cotxe i agafar el transport públic.
1: Discurs patriòtic de Donald Trump des de Mount Rushmore, a Dakota del Sud, ha donat el tret de sortida a les celebracions dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ha fet gala dels èxits i de les contribucions dels Estats Units al món, però també ha carregat contra el comunisme i la immigració, per exemple. Lluny de la institucionalitat del càrrec, Trump no ha desaprofitat l'ocasió per treure pit de la gestió de la seva administració. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. El president nord-americà Donald Trump no ha decebut els seus seguidors aplegats al Mount Rushmore, als peus de les cares esculpides a la muntanya dels presidents Washington, Jefferson, Roosevelt i Lincoln. Els ha ofert el repertori habitual, autoelogis, crítiques a l'administració anterior i el que potser ha estat més novedós, una crítica ferotge contra el comunisme que no ha estat res més que un atac encobert al Partit Demòcrata amb la mirada posada a les eleccions al Congrés del novembre. Recordem que als Estats Units el comunisme és equiparable al dimoni.
3: El comunisme és una amenaça moral per la llibertat nord-americana. És l'amenaça més gran pel nostre país, incloent-hi la Primera i la Segona Guerra Mundial, Pearl Harbor o fins i tot l'11S. No deixarem que això ens passi a nosaltres. No deixarem que passi.
2: El discurs, emmarcat en les celebracions del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència, no hi han faltat les lloances a la pàtria, assegurant que som el país més bonic del món, el més poderós i el més solidari, afegint-se al governador de Dakota del Sud, que ha afirmat que els drets i les llibertats dels americans no els ha donat el govern, sinó que els ha donat Déu. Donald Trump ha dit això.
3: Els nord-americans no es van agenollar davant d'un rei o d'un govern, només davant de Déu Totpoderós.
2: L'acte, amb passades constants d'avions militars que no es podien veure perquè ja era de nit a Dakota del Sud, s'ha acabat, com sempre, amb el YMCA de Village People i Trump ballant amb els braços.
1: Gràcies, Oriol. En aquest discurs de Trump no han faltat les referències a l'Iran. Ha dit literalment que els hi han donat una setmana de treva perquè puguin celebrar un funeral. Trump es refereix al funeral d'Ali Khamenei, que ha començat fa un parell d'hores per acomiadar el gran líder del país, que, recordem-ho, va morir el primer dia de la guerra després de prop de 40 anys al poder. Milions d'iranians han sortit als carrers de Teheran per assistir a un funeral d'estat que s'ha convertit en una demostració de força contra els Estats Units i contra Israel.
0: Sí, l'Iran ha blindat la capital durant la cerimònia pública de comiat de Khamenei. Les autoritats del país calculen que hi assistiran uns 20 milions de persones que el règim dels ayatollahs llegeix com un gest de legitimitat. Just abans de l'ofensiva d'Israel i dels Estats Units, la policia iraniana va reprimir fortament les protestes contra el règim que van causar milers de morts. Els funerals comencen avui a l'Iran, però el fèretre de Khamenei recorrerà diverses ciutats de l'Iran i de l'Iraq. Finalment, Ali Khamenei rebrà sepultura dijous que ve a la seva ciutat natal, Mashhad. Ahir els actes previs, tancats al públic, van aplegar líders d'alguns països estrangers, clergues i militars.
1: Pràcticament 8:15 del matí, la mort a trets d'un jove de només 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, ha activat totes les alertes. El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat endurir les penes per tinença d'armes de foc.
4: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors dels trets. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrents. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
5: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, segons dades dels Mossos, hi ha hagut 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
1: De la crònica de successos, avui també destaquem que les dues filles d'Isaac Andic creuen que el seu germà és innocent. Davant de la jutge que investiga la mort del seu pare, han negat que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners i han definit la relació entre pare i fill com a bona, excepte en moments puntuals. Asseguren, a més, que tots els fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per la gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
6: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i, en concret, amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida.
1: Gràcies, Marta Vallès. Avui, a partir de les 10, al suplement, Maica Navarro, com sempre, evidentment, per seguir també aquests incendis i tot el que ens pugui arribar a través de la feina dels cossos i les forces de seguretat, i també amb algunes novetats, tant d'aquesta mort, aquest assassinat d'aquest nen de només 15 anys, com també del cas Andic. I s'han deixat en marxa des del mes de juny una investigació fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família, el magistrat José Luis Calama, que recordem que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ja ha rebut la comunicació de l'Agència Tributària.
0: L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i també algunes companyies del suposat entramat. El que vol és comprovar aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això, el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat, recordem, moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació.
1: A Veneçuela, almenys 2.650 morts pel terratrèmol que va sacsejar al nord de Veneçuela fa tot just 10 dies, 32 dels quals són espanyols, segons els balanços actualitzats aquestes últimes hores. Centenars de cossos s'apleguen encara a la morgue improvisada de La Guaira, la zona més afectada, on els familiars s'enfronten a la tasca d'identificar els cossos. Enviat especial, Miquel Jarque, bon dia.
7: Bon dia. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
8: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
9: alguna cicatriz, algún tatuaje,
8: a cualquier cosa que te pueda identificar.
7: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
10: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
7: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
1: Pràcticament passen 6 minuts de 7:45 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres, amb aquesta notícia amb la qual avui us hem despertat a les 6 del matí, l'actualització d'aquest incendi de les Gavarres que continua descontrolat i ja ha cremat més de 2.300 hectàrees sobre el terreny i tenim treballant més de 500 efectius dels bombers. Tenen com a prioritat la seguretat dels veïns, a qui ja estan afectant alguns focus secundaris del foc, continuen havent-hi 7 municipis confinats, gairebé 10.000 persones més. La Casa de Colònies, també Pou de Glaç, a Calonja, on només queden una seixantena de nens. Aquest foc arriba en un moment complicat. El perill d'incendi forestal continua sent molt alt per l'arribada d'una nova onada de calor els propers dies, la segona d'aquest estiu, i amb la marinada a partir d'aquesta tarda que pot atiar el foc. Recordem, des de Protecció Civil es demana evitar desplaçaments cap a la zona per facilitar la feina als bombers. Per tant, des d'ahir al migdia que es dona el missatge de no anar cap a l'Empordà, no anar a passar el cap de setmana a la segona residència. Aquesta matinada l'incendi ha arribat a la urbanització de Cabanyes, a Calonja i Sant Antoni, i les flames han afectat diverses cases. Alguns veïns han marxat malgrat l'ordre de confinament dels bombers. És evident que les flames de nit es veuen de més a prop i alguns veïns espantats doncs, no han fet cas de l'ordre de confinament dels bombers. Declaracions a 3Cat Info, aquesta casa d'alguns d'aquests veïns que marxaven. Cames, ajudeu-me.
11: Veiem el foc molt a prop de casa. Pot ser que no arribi, però jo no sóc cap tècnica i no m'arrisco. Ningú no ens ha dit res i tampoc hem rebut cap alerta.
12: Dijeron que o nos encerrábamos en casa o que nos fuéramos o nos fuéramos al pabellón de la Junta. Muerta de miedo, se acaba de mi hija, la más pequeña, con el gato. Y bueno, se queda nuestra vida y nuestra historia aquí si se llega a prender fuego o lo que sea a pasar.
1: Estem pendent d'aquí uns minuts de la primera actualització de bombers de Protecció Civil de les autoritats, de com ha anat el balanç d'aquesta nit. Hem pogut saludar fa una estona l'alcalde de la Bisbal, que, sense ser pessimista, ha dit que potser la nit no ha anat tan bé com alguns pronòstics esperaven, però que els bombers tampoc han perdut l'esperança. A veure de quina manera es tradueix això. Tan bon punt sentim aquesta primera compareixença a primera hora. La prioritat dels bombers, més enllà de la seguretat dels veïns, és controlar el flanc dret. És el més perillós perquè el foc podria afectar tot el massís de les Gavarres amb milers i milers d'hectàrees potencialment per cremar. El flanc esquerre també s'hi està treballant de valent perquè és el més proper a les urbanitzacions afectades. A aquesta hora, al suplement, podem saludar l'Ignasi Casamitjana. Ell és un veí que ha estat desallotjat de l'urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d'Aro. Ignasi, bon dia.
13: Què tal, bon dia? Com esteu?
1: Això tu, com estàs, Ignasi?
13: Bueno, ara a nosaltres a Vall Repòs van vindre els Mossos ahir cap a les 12:30 i ens van fer fora. Perquè les flames estaven molt a prop, havia molt fum també. I bueno, ahir he passat la nit aquí a Platja d'Aro, a casa del meu consogre, i esperant i mirant les redes a veure com va l'incendi i bueno, una miqueta angoixat, no? A veure què ens trobarem allà dalt quan pugem.
1: Patiu per la casa?
13: És clar, perquè ahir va haver una fumera molt gran, han passat vídeos de flames, però tot i així sembla que el foc, com heu dit abans, ha anat més aviat cap a Calonja. Uh-huh. Hi ha hagut com una ratlla en Vall de Molins que ha tirat avall i Vall Repòs, com que queda una miqueta més cap a Romanyà, em sembla que no agafa gaire.
1: Uh-huh. Tu et vas poder... Has pogut passar la nit, dius, a casa d'algun familiar a Platja d'Aro. Quan els Mossos sí. Us van venir a buscar a quarts d'una de la matinada i us van fer aquest avís, us van donar...
13: No, digues. No, va ser... Quasi d'una del migdia d'ahir.
1: Ah, del migdia d'ahir ja. Al migdia d'ahir ja us van desallotjar.
13: Van veure que el foc estava...
1: Sí. Us van oferir alguna alternativa per passar les hores o cadascú s'havia d'espavilar com podia?
13: No, molt bé. Vam anar aquí al Espai Ridaura de Santa Cristina d'Aro i allà estava l'Ajuntament, havia Protecció Civil, ens van donar aigua, entrepans, i vam estar allà tots els veïns que volien pues, estar fent pinya i a veure què és el que passava.
1: És important fer cas de les autoritats. Tothom coincideix també que el massís de les Gavarres era un polvorí. No sé si fa gaires anys que vius a la zona i si d'alguna manera també pensàveu que un incendi d'aquestes característiques algun dia o altre es podia produir.
13: Bueno, allà a Vall Repòs cada any fem trobades amb Mossos, agents rurals, bombers i tot, i sí, però anem molt en compte. Lo que no entenc, com ahir, aquest treballador en ple tramuntana i en una temperatura molt alta es posa a tallar en una radial gran al mig del bosc. I el més fotut d'això és que el dia d'abans li van dir que era un perill el que estava fent. I l'home, l'endemà, va i torna a fer la feina, no?
1: Com ho sabeu, això, que el van avisar que era un perill? Qui el va avisar?
13: Bueno, és, la carretera de la Ganga és una carretera que passa molts ciclistes, tot això és Romanyà, la Ganga, i un senyor va parar la bicicleta i li va dir «Escolta, que fa molta calor i això és un perill». I ell va continuar treballant i ja està.
1: Aquesta persona està detinguda i és evident que també...
13: Està detinguda, sí, sí, sí.
1: Doncs la veu també d'aquests veïns preocupats per aquesta situació, l'Ignasi Casamitjana, veí desallotjat de l'urbanització Vallrepòs de Santa Cristina d'Aro, ahir al migdia. També estem molt pendents de les autoritats amb aquesta primera compareixença que ha de passar d'aquí uns minuts. Ignasi, una abraçada, molts ànims, bon dia.
13: Vinga, gràcies, bon dia.
1: 3 minuts per 3 quarts de 8. 93-201-7474. 93-201-7474. Us volem sentir a vosaltres, els oients, també perquè hi digueu la vostra i ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, si sou veïns del Baix Empordà i teniu les flames i aquest incendi a prop. Pausa i tornem.
14: El suplement, amb Roger Escapa.
15: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust, la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
16: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
17: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
18: I els frescos d'Aldi!
17: Al!
18: Aquesta setmana la cinta Índria negra, 0,89 al quilo.
19: I el plàtan de Canàries, 1,89 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: 300 grams de paraules.
21: Mig litre d'actitud.
20: Una cullerada de silenci.
21: Dos reflexos de llum.
20: 5 quilos de cadira.
21: I si convé, 150 grams d'ulleres.
20: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
22: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
23: Contes, novel·les, poemes, cançons...
22: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
14: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, en directe especial mirant cap a les Gavarres amb aquest foc que continua cremant de manera descontrolada. Trucada important, podem saludar a aquesta hora el Jordi Soler, ell és alcalde de Calonge i de Sant Antoni. Alcalde, bon dia.
24: Bon dia, per com, dir alguna cosa.
1: Com heu passat la nit? Quina és l'última hora?
24: Bé, la nit s'ha passat amb molta angústia, molta angoixa. Evidentment, l'espectacle era dantesc. No sé si coneixeu l'estona, Calonge està situat amb un turanet rodejat d'urbanitzacions i el foc ha anat entrant a l'urbanització de Vescomtat de Cabanyes i a l'urbanització de Mas d'Ambròs, desplaçant-se una mica més cap a l'est. No és res que els bombers no tinguessin previst, que jo vull lluar la seva feina perquè ha sigut encomiable, però sí que és cert que espanta molt, espanta moltíssim. Nosaltres hem acollit unes 120 persones al pavelló municipal, gent que ha pogut saltar-se el quedar-se a casa seu, però en general tothom que s'ha quedat confinat a casa seu doncs no hi ha tingut cap mena de problema, a part de, evidentment, la por i l'angoixa del moment i de la situació.
1: L'ordre per a tots aquests veïns de Calonge, de Sant Antoni, és quedar-se a casa? Ho dic perquè de matinada, també pel que havien avisat els bombers, perquè quan es fa fosc les flames semblen que estan més a prop del que estan, hem sentit el testimoni de diversos veïns abandonant casa seva, malgrat que l'ordre era contrària.
24: Sí, l'ordre dels bombers era molt clara, confinament total a casa de cadascun. Això permetia, amb una rapidesa més, més notable poder avisar tothom en el cas d'un possible d'haver d'evacuar la zona, cosa que no s'esperava ni es preveia, però en tot cas, si estàs confinat, és molt més fàcil comunicar-ho a la gent i organitzar els tràmits. I per altra part, si tancat a casa, amb la casa ben tancada, el foc no hi entra de cap manera, no? Per tant, hi ha hagut alguna afectació amb tanques de finques i algunes cases que estem avaluant. No es pot donar gaires dades, crec que hi ha unes 7-8 cases o finques afectades, eh? Mm-hmm. Però, en principi, no hi ha danys materials, cosa que hem de celebrar, i els danys... danys personals, perdona, i els danys materials doncs ja s'arreglaran quan convingui.
1: És a dir, danys personals no n'hi ha, danys materials, alguna casa cremada segur que sí.
24: Alguna cosa veurem, estem avaluant-ho ara, sé que hi ha afectacions 7-8 finques, sé que hi ha alguna masia també fora d'aquesta zona, no gaire llunyana d'aquesta zona, però està fora de les organitzacions, que també està molt afectada. Tota l'organització Mas Artigas va quedar completament socarrimada. Per tant, sí que hi ha afectacions materials directes, en infraestructures també. Va marxar, evidentment, la llum, que es va poder recuperar a mitja tarda. Teníem pels dipòsits d'aigua, perquè l'aigua estava gastant i com que no hi havia llum no es podia reemplenar, al final vam poder-ho fer, i ara en aquests moments a les 7:10 han sortit, han vingut ja els mitjans aeris i la cosa, doncs, sembla que va a camí de solucionar-se.
1: Els bombers estan contents de com ha anat la nit? Perquè encara no els hem pogut sentir ni hem tingut el primer balanç de la matinada.
24: Per avui jo puc parlar amb un dels caps de bombers, tot ha anat com esperaven. En aquests moments estan fent el canvi de retent, de torn, i en principi m'ha dit que tal com anava la nit és tal com ho tenien més o menys imprevist. Se'ls va incendiar un segon focus aquí a la zona de Mas Ambròs, que evidentment això no comptes mai on serà el focus que s'incendiï, però que el van anar controlant, i sobretot el seu punt fort d'ahir la nit era el salvaguardar del que són les vivendes i la gent.
1: Mm-hmm. Missatge per tots els veïns de Calonja i de Sant Antoni que han passat la nit amb aquesta angoixa que vostè mateix descrivia i que veu també encara com aquest incendi, el titular continua sent, evidentment, que continua descontrolat.
24: Nosaltres en aquest moment estem pendents d'una reunió que tenim amb el president Illa a 9:45 a la Bisbal, dic nosaltres, però en realitat són tots els alcaldes dels pobles afectats. Sabrem més coses llavors, però en principi el que a mi em transmet el cos de bombers és tranquil·litat. Nosaltres ho tenim absolutament controlat i previst, i per tant el que tothom segueixi confinat a casa seva, que en principi calculen que el terç que els hi faltaria d'aquest flanc esquerre, que és el que representa aquesta zona de Calonja, pugueu tenir controlat avui mateix.
1: Li faig la mateixa pregunta que li feia a l'alcalde de la Bisbal d'Empordà fa una estona. Si tothom sabia que les Gavarres era un polvorí, per què s'ha produït aquest incendi i per què també tants veïns doncs, denuncien que no s'han fet les tasques de prevenció necessàries?
24: Això és, jo crec que és objecte d'un debat molt ampli i un debat que s'ha d'abordar i que s'ha anat deixant amb el temps. Els boscos avui no es treballen. Els anys 50 i 60 estaven impecables, tots aquests boscos de les Gavarres es treballava, la llenya anava als forns de la Bisbal de ceràmica i per tant hi havia un rendiment que tenia el propietari. Avui no en té cap de rendiment, i les subvencions no arriben a enlloc. Però insisteixo, ara això és un dany secundari, col·lateral, ens hem de centrar en el que és aquest incendi i temps hi haurà per fer el debat que convingui, que calgui, sobre aquesta qüestió.
1: Jordi Soler, alcalde de Calonja i de Sant Antoni, molts ànims, moltes gràcies, i segurament haurem de tornar a parlar al llarg d'aquest matí de suplement. Una abraçada.
24: Moltes gràcies.
1: connectant permanentment amb l'Empordà i pendent també de la resta de l'actualitat que passa pels esports, tenim l'Albert Benet amb un Mundial que continua en marxa i amb un protagonista que és el de sempre de matinada, Leo Messi.
2: Lisandro Martínez, juega buena pelota larga para Messi, domina Messi, está, Messi está, Messi está, Messi está.
1: L'Argentina ha necessitat el millor Leo Messi i una pròrroga per guanyar Cap Verd, aquesta matinada per 3-2 i classificar-se pels vuitens de final del Mundial on s'enfrontarà a Egipte.
3: Messi va fer l'1-0 al minut 29 amb un control i una definició d'estrella mundial després d'una gran passada llarga de Lisandro Martínez. Cap Verd, la selecció revelació d'aquest Mundial, va fer l'empat a 1 al minut 59 i va portar el partit a la pròrroga. De seguida, el mateix Lisandro va fer el 2-1 per l'Argentina al minut 92, però Cap Verd va tornar a igualar el partit amb un gol al minut 103. Ja al 111, un córner picat per Messi va acabar amb un gol de cap del Cuti Romero amb la col·laboració d'un defensa. El gol de Messi és el setè que fa en aquest Mundial. És el màxim golejador, amb un gol més que Mbappé, dos més que Kane i Haaland i tres més que Dembélé. És el gol número 20 de la seva carrera en Mundials i es converteix en el primer futbolista que arriba als 30 partits disputats en Copes del Món. A més, també iguala Fritz Walter com a màxim assistent de tots els temps en Mundials. Són ja 10 assistències, un rècord que tenia el jugador alemany des de 1958. Perquè ens fem una idea, Maradona va arribar a repartir 8 assistències a Mundials, dues menys, per tant, de les que porta ara Messi. El sentim Leo Messi, que amb 39 anys acabats de fer, continua guiant l'Argentina.
4: Sabíem que iba a ser difícil. Esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos las selecciones por nombre, nosotros sabíamos que no iba a ser para nada fácil. Y esto es lo que te marca este Mundial en especial, ¿no? Que es todo muy igualado, muy complicado.
1: Messi estira fins a 8 la seva ratxa de partits consecutius marcant en Mundials. A més, ha marcat en totes les fases que existeixen en una Copa del Món.
4: Todos los partidos van a ser dificilísimos. Hoy hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien, jugando mal, lo mismo de siempre decimos. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene e intentar de sacar cosa positiva del partido de hoy, que más allá del pase creo que la hay también porque hicimos cosa buena y corregir la mala que creo que hoy fueron muchas también.
3: Messi i l'Argentina es van topar amb el veterà porter de Cap Verd, Bosinha, que amb 40 anys va ser clau per portar el partit a la pròrroga i permetre somiar la seva selecció. Als vuitens de final, l'Argentina s'enfrontarà a Egipte, que va eliminar Austràlia als penals, després que al final dels 90 minuts i també de la pròrroga s'hi arribés amb empat a 1. És una gran fita per a Mo Salah i companyia, ja que és la primera vegada a la història que la selecció egípcia es classifica per als vuitens de final d'un Mundial. Aquesta matinada el Mundial també s'ha classificat per als vuitens de final Colòmbia, que ha guanyat Ghana per 1-0 amb un gol de John Arias. Egipte s'enfrontarà a l'Argentina després d'eliminar Austràlia als penals. És la primera vegada que la selecció egípcia jugarà uns vuitens de final d'un Mundial, ho dèiem. Avui ja comencen els vuitens, Canadà-Marroc a les 7 de la tarda i Paraguai-França a les 11 de la nit.
1: Tot això en un dissabte marcat per la sortida del Tour de França a Barcelona després de la multitudinària presentació dels equips aquest dijous. Avui comença la competició amb la primera etapa de, en aquest cas, protagonisme per Barcelona i per Catalunya a la ronda francesa. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
3: Tots contra el gran favorit, Tadej Pogacar. L'eslové ha guanyat el Tour 4 vegades i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
3: El danès Jonas Vingegaard, guanyador de dos tours, vol destronar Pogacar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
3: Avui primera etapa i demà la segona, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i dilluns la tercera, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i Els Angles, ja a França.
1: 5 minuts per arribar a les 8 del matí, la crònica cultural avui és musical amb Van Morrison. Que ha impartit una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum en un concert en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast està basat al repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Mundans o Glòria, Marc Ruiz.
0: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. El lleó de Belfast es va endollant i sembla que la música el sedueix prou per oblidar la seva característica misantropia. Xala amb cançons com Going Down Geneva, Brand New Cadillac o el duet que ha fet a quatre mans amb B.B. King, Early in the Morning. Jenny figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
1: I ara anem fins a Vilanova i la Geltrú.
7: Em dic Xavier.
1: La Ludwig Band ha triomfat a la segona jornada del Festival Vida i han assistit 10.000 persones, atrets també per la barcelonina Lia Cali i el valencià Guitarrica de la Fuente. Avui, tercer dia de festival, amb Fatboy Slim i Amaia Blai Mercè.
8: Bon dia. La història d'amor entre la Ludwig Band i el Vida ha afrontat un dels seus episodis més apassionants de la seva història. Després d'actuar-hi en 4 de les últimes 5 edicions, encara no ho havien fet com a cap de cartell i ho han superat amb nota alta, erigint-se com a salvadors del rock and roll o, segons com es miri, com a grans abanderats d'una nova fornada de rock català, on també hi ha Dan Peralbo i Al·lèrgiques al Pol·len, presents a la jornada inaugural del Vida, o Remei de Calafresca, també protagonistes d'una de les actuacions més memorables d'aquesta segona nit de festival. Amb un repertori basat, sobretot, en el disc Pel barri es comenta, l'àlbum més exitós que han publicat fins ara, i també amb cabuda per grans clàssics ja de la història de la música catalana, com L'home més vell d'Espolla o Manela, No vull currar per vostè. El moment, però, més concorregut té nom propi. És la viral Xavier, el tècnic de so, dedicada a Xavier Miñarro, que ha tret mirades de curiosos i fans mentre feia la seva feina i també cantava part de la seva cançó. Una Ludwig Band consolidada al Vida i que d'aquí a unes hores debuta al Canet Rock, on té molts números de protagonitzar l'actuació que farà més honor a l'esperit original del festival fundat als anys 70.
1: Un minut per arribar a les 8 del matí a la plana cultural i musical amb molts concerts de cap de setmana que no han descansat, malgrat que la mirada d'avui està posada a les Gavarres. Farem una petitíssima pausa, recapitularem tot el que dona de si aquest matí de suplement que avui ha arrencat amb aquest especial a les 6, mirant cap a aquest incendi que continua descontrolat. Hem sentit ja un munt de testimonis, un munt d'alcaldes, en falten molts, i també necessitem l'ajuda dels oients. Per tant, 93207474, 93207474, volem sentir-vos perquè ens expliqueu com heu passat la nit, evidentment, amb aquestes flames, amb aquesta sensació de foscor que semblen molt més a prop de casa i que també ha provocat que molts veïns, malgrat l'ordre de quedar-se a casa, hagin abandonat casa seva. Ara tornem.
9: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
25: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
26: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
27: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
28: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
29: Al 98.0 de la freqüència modulada.
28: Ràdio Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. Ho va fer en el ple municipal celebrat divendres passat en l'ordinari el mes de juny. Entre els temes destacats de debat, la dació de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt es va explicar que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària a Castelldefels. Escoltem a la regidora de Salut, la Paquita Cruz.
3: La comunicación elevada a CatSalut del CASAP ya identificaba la necesidad de dimensionar el nuevo dispositivo en función de la población asignada. Una con previsión organizativa para adultos, población infantil, las UBAs ampliadas, administrativos sanitarios, trabajo social y estructura de coordinación. Por tanto, el Ayuntamiento no niega la preocupación de María Blanca. Al contrario, la comparte en lo esencial. La diferencia es que el Ayuntamiento está actuando desde los canales institucionales que le corresponden, exigiendo que la Generalitat concrete y garantice los recursos necesarios. Respecto a la presión asistencial vinculada a los factores estacionales o turísticos, su impacto existe, pero no es limitado sobre atención primaria. Existe el impacto en el CUAP, en el Centro de Urgencias. En todo caso, se reconoce esta realidad y se incorporan recursos de refuerzo cuando es necesario mediante contratación de personal y sustitución cuando hay periodos de vacaciones.
2: En relació a la futura creació del centre d'atenció primària, s'ha publicat un edicte per sometre informació pública al projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions dins el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en el que s'exposen els problemes que es pretenen tenen solucionar els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Durant el ple, els diferents grups polítics també han intervingut en relació a aquest fet. Escoltem a Rita Borqué, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: No ens consta cap estudi públic sobre accessos, sobre transport públic, sobre mobilitat a peu, sobre carrils bici o impacte sobre la circulació de l'entorn i de l'aparcament. Una ciutat que planifica un equipament d'aquesta magnitud no pot deixar la mobilitat per al final. Primer es planifica i després s'executa. També ens preocupa la manca de participació ciutadana real en tot el procés. És cert que s'ha obert una consulta pública administrativa, però això no és el mateix que un procés participatiu. I quan parlem de salut pública estem parlant d'un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar. Les decisions no es poden prendre només des dels despatxos. Cal informació, cal transparència, cal participació, cal tenir en compte que tenim moltes segones residències i que en època d'estiu augmenta la població. Cal tenir en compte que tenim moltes residències de gent gran, la pressió turística, també l'envelliment de la població.
2: Un altre dels factors que s'ha posat a manifest al ple ha estat l'envelliment de la ciutat. Escoltem a Sílvia López com a membre del grup polític en Movem en Comú Podem.
5: Tenim un índex d'envelliment que ja frega el 16,5% de la població major de 65 anys. I, per tant, exigim reduir les ràtios d'atenció i augmentar la plantilla de personal sanitari a Castelldefels, que el mateix departament va aprovar el 2021. Per garantir que tota la cartera de serveis prevista es pugui donar, així com reduir la pressió assistencial i millorar l'accessibilitat i la qualitat d'atenció. Volem que aquest CAP obri ja, evidentment que sí, però volem que ho faci amb tots els seus serveis desplegats al 100% des del primer dia. No esperem a una obertura per fases ni un buidat de recursos dels CAPs de Can Bou o del Castell. Necessitem que el govern municipal s'uneixi a aquestes reclamacions i planti cara davant del Departament de Salut. Fem que aquest CAP de la Muntanyeta sigui una millora real, digna, justa i verificable per totes les veïnes de Castelldefels. Moltes gràcies.
2: Per la seva part, la portaveu del Partit Socialista de Catalunya ha qüestionat la implicació de l'Ajuntament pel que fa a temes com la salut i l'habitatge.
6: Les competències moltes són de la Generalitat, com és la salut o és l'habitatge, però hem de recordar que el 2011 l'equip de govern del Partit Popular va construir un quart institut quan la competència era clarament de la Generalitat, però es va fer amb recursos propis i també ara està urbanitzat el carrer Barcelona quan la part de l'urbanització també correspon a l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament vol ser proactiu, pot fer-ho. No quan interessa sí, quan interessa no. Això per què ho dic? Perquè el pla de mobilitat es podia fer des de l'Ajuntament fa mesos, perquè vostè acaba de dir que han fet un díctic on les persones es podran informar però on es podran dirigir els ciutadans. Han pensat en posar la UAC, millor una finestreta, perquè la gent pugui ser atendre? Vull dir que si ens podem pensar, crec que l'Ajuntament amb recursos propis podia fer coses que ara mateix està exigint a la Generalitat.
2: Pel que fa als escrits presentats al ple, s'han abordat temes molt diversos des de l'habitatge i l'urbanisme fins a la salut pública i la denúncia d'errors administratius, posant sobre la taula algunes de les principals preocupacions de la ciutadania. La primera intervenció ha estat per part del sindicat de llogaters que ha posat de manifest la crisi de l'habitatge a la ciutat. Escoltem a un dels membres.
7: Nosaltres, el sindicat de llogateres, avui denunciem en aquest ple la deixadesa del govern de l'Ajuntament de Castelldefels, la seva negligència administrativa per no haver fet tot el possible per eliminar la xacra dels habitatges buits, l'incompliment de l'alcalde de la seva obligació legal de perseguir els habitatges buits i la feblesa i la manca de coratge del senyor Reyes, al que l'han tremolat les cames en el moment decisiu. Creiem que encara estem a temps de donar-li la volta a aquesta situació, de revertir la situació, de cercar una solució que permeti que els habitatges realment buits de Castelldefels, després d'una anàlisi de quals són els indicis que permeten establir quals són buits, siguin pel lloguer assequible de tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Per tant, si creiem que encara es pot revertir aquesta situació, ara i aquí fem una petició, una crida a totes les regidores i a tots els regidors d'aquest Ajuntament, perquè endreceu aquesta situació. Acordeu el que políticament i administrativament pertoqui per tal que els habitatges buits de Castelldefels, els que siguin 1.100 o 10, es posin a l'abast dels veïns i veïnes mitjançant un programa de lloguer assequible dirigit per l'Ajuntament.
2: En resposta a l'escrit, la regidora de Polítiques d'Habitatges, la Mariana Ortega, ha explicat les actuacions que s'han fet des de l'equip de govern.
8: En primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones y, en concreto, la intervención del sindicato de llogateres y el interés que muestran por una cuestión tan importante como es el acceso a la vivienda. Ante esta situación, este gobierno decidió impulsar un nuevo estudio técnico elaborado por una consultora especializada que estuvo finalizado en pocos meses y presentado en la tabla local de habitatge el pasado 27 de enero, en cuanto estuvo en nuestras manos y con total transparencia. En esa sesión, los propios autores del estudio explicaron claramente cuál era la metodología utilizada y cuáles eran las limitaciones de los resultados obtenidos. Posteriormente, el 23 de marzo, esta misma información volvió a trasladarse en una reunión en la Alcaldía, donde se informó además de la organización del equipo encargado de iniciar las comprobaciones. Y el 12 de mayo, en una reunión con los grupos municipales de la oposición, se dio cuenta de las primeras inspecciones realizadas sobre vivienda de grandes tenedores, así como el inicio de los expedientes que reunían los requisitos previstos en la ordenanza fiscal reguladora del recargo del IBI sobre viviendas desocupadas, una ordenanza impulsada y aprobada por este equipo de gobierno, con el objetivo de ponerlas como alquiler social. Por tanto, este ayuntamiento no ha permanecido inactivo, ha seguido una hoja de ruta basada en el estudio técnico, en las comprobaciones individualizadas de los inmuebles y en la aplicación de los instrumentos que la legislación pone a disposición de los municipios.
2: Un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Llogaters vinculat a la plataforma d'afectats per la hipoteca, en què s'ha denunciat diversos errors administratius durant la sessió. Alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
9: Sí, el pasado 17 de abril, un grupo de vecinos de nuestro barrio, Les Botigues, presentaron alegaciones sobre la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito Botigues Oest de Castelldefels. La zona afectada está delimitada por las calles Masteler, Paseo del Ferrocarril, Carrer de las Barcas y Avinguda de Castelldefels. Después de consultas por parte de algunos vecinos sobre esta situación, la respuesta es solo que están pendientes de que Carreteras dé una respuesta. A día de hoy, seguimos sin tener claro el por qué se desafecta una parte de nuestro barrio para construir nuevas edificaciones y las casas de estos vecinos no se ven desafectadas. Siendo viviendas ya consolidadas desde hace más de 50 años que se construyeron y se ven afectadas por la falta de servicios, no hay alcantarillado, no pueden efectuar horas de mejora y según hemos podido consultar en el PEDUM, no vemos que se mantenga dicha afectación y que esa zona se califica como área de oportunidad urbanística. Rogamos que nos informe de la situación de dicha zona de nuestro barrio.
2: Tot just escoltàvem a la Sònia Moreno, membre de l'Associació de Veïns de Can Bou, en relació amb la modificació del Pla General de les Botigues Oest de Castelldefels. I un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Jugaters vinculats a la plataforma d'afectats per la hipoteca, on s'han denunciat diversos errors administratius. Durant la sessió, alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
10: Lo que preguntamos es por qué familias en situación de vulnerabilidad acreditada han tenido que soportar retrasos continuados mientras la amenaza de perder su hogar se hacía cada vez más real. Porque detrás de cada expediente hay personas, porque de las personas de las que debemos preocuparnos y ocuparnos, es nuestra obligación. Y porque, como ustedes conocen, el ayuntamiento tiene una obligación legal de protección y amparo frente a situaciones de vulnerabilidad social. Las familias no pueden esperar indefinidamente. Los procedimientos administrativos sí tienen tiempo, los desahucios no. Y cuando la administración llega tarde, quienes pagan las consecuencias nunca son los expedientes, son las personas. Después de todo lo expuesto, valoren ustedes mismos si este procedimiento transmite seguridad y protección a las familias o, por el contrario, genera más incertidumbre y más angustia en personas que ya se encuentran en una situación límite. La actuación de la Administración debería servir para proteger y acompañar a quienes atraviesan una emergencia habitacional, no para aumentar la sensación de indefensión. Mirar para otro lado no resuelve el problema, sino que lo agudiza.
2: Des de l'Ajuntament, el regidor de Serveis Socials, el Javier Iniesto, ha estat qui els ha donat resposta.
11: En contestación al escrito de la plataforma, simplemente, bueno, lamentar profundamente la situación que están pasando estas familias. He de reconocer que desde dentro del área de servicios sociales estamos recibiendo una gran avalancha de personas que están siendo desahuciadas y esto hay veces que genera picos de trabajo, ¿no? De mucho trabajo. Todos piden lo mismo, ¿no? Porque piden una respuesta inmediata, ¿no? Y evidentemente, pues a efectos técnicos, pues hay veces que se requiere de cierta información. Y bueno, yo lo único que puedo decir, creo que este no es el foro para tratar este tema tan delicado. Creo que lo mejor que puedo hacer es recoger la cronología de sucesos que aparece en este escrito y emplazar a una reunión individualizada con cada una de las familias afectadas e intentar ayudarlas en todo lo que esté en nuestra mano.
2: Per la seva part, l'associació Mons Sense Guerra, en nom de Maria Blanca, ha exposat durant el ple municipal un escrit en relació a l'atenció primària.
12: Este escrito nace de las alegaciones presentadas por Marea Blanca ante el proyecto de orden por la que se modifica la delimitación áreas básicas de salud con fecha 16 de junio con número de registro X ante el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
13: En el pleno de abril informó que se abriría un periodo de alegaciones para la abertura del ABS3, Cap Muntanyeta, el cual se abrió el 29 de mayo y finalizará el 29 de junio. Desde Marea Blanca ya se han presentado las alegaciones pertinentes. Interpelamos al Gobierno para que informe de cómo se ha publicitado a la ciudadanía para que pueda ejercer este derecho, así como qué alegaciones ha presentado este órgano de Gobierno.
2: La regidora de Salud, la Paquita Cruz, ha estat qui els ha donat resposta.
3: Desde la Regidoría de Salud del Ayuntamiento de Castelldefels queremos agradecer, como no siempre, la Marea Blanca de Castelldefels, la presentación de su escrito y, sobre todo, su implicación en la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, como lo están haciendo hasta ahora. Compartimos plenamente la preocupación de fondo, que es la apertura del nuevo Cap Muntanyeta y la creación de una nueva ABS, Castelldefels 3. que no puede ser una mera operación de redistribución administrativa, sino que debe traducirse en una mejora real, efectiva y verificable de la atención sanitaria en nuestro municipio. Precisamente por ello, el Ayuntamiento ha venido defendiendo que el tercer CAP debe ir acompañado de garantías claras, dotación suficiente de profesionales, financiación adecuada, mantenimiento de la calidad asistencial en los dos CAPs actuales, información a la ciudadanía, preservación de la libre elección pediátrica, preservación de la libre elección, pediatría de proximidad, refuerzo comunitario y coordinación con el conjunto del sistema sanitario.
2: Recordem que en aquest sentit l'Ajuntament valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. El consistori i la ciutadania poden ja presentar aportacions al projecte i el ple es pot recuperar íntegrament a través del canal de YouTube de l'Ajuntament i els canals de la ràdio Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de Gent Gran, organitza una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran, una proposta formativa i lúdica per persones grans del municipi. Escoltem el regidor, el Nico Cerpa.
14: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando. ¿Y qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad de los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Van a tener 4 semanas. Hay 500 personas. Ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
2: D'aquesta manera, la sala polivalent del Centre Municipal Frederic Mompó acollirà 8 tallers pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran. La programació inclou sessions 2 dies per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. L'objectiu és promoure un estiu actiu i saludable, fomentant l'activitat física i la socialització entre les persones grans del municipi. L'escola d'estiu és així una oportunitat per seguir aprenent, gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant els mesos més calorosos de l'any. I des d'avui fins al 28 d'agost està oberta la Bibliopelatge Naturaula al Passeig Marítim 133. Obrirà de dilluns a divendres a la tarda a partir de les 5 i fins 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per totes les edats. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
15: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
2: La Biblioplatja es torna a omplir així tota la platja de cultura i diversió. Hi haurà activitats fetes amb col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport a les guinguetes de temporada de la ciutat. També s'inclou en la programació activitats relacionades amb la màgia. I pel que fa a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, reajusta els seus horaris d'estiu. També a partir d'avui escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Huguet.
15: Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurada canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 8:45, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 8:45 i els divendres de 10 a 2.
2: I durant tot el dia d'avui hi ha vaga al servei de Rodalies de tot l'Estat convocada pel sindicat ferroviari, que és sindicat minoritari. Consideren que l'empresa s'està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Pel que fa als serveis mínims, la Generalitat ha decretat uns serveis del 66% en hora punta i del 33% la resta.

0: adaptats, per nens petits i per les nens més grans que ja estan disfrutant del castell de Castelldefels.
1: Una inauguració que va incloure també la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular amb els gegants de les ciutats capgrossos i un petit abans de l'espectacle del desembarcament pirata en el marc de les festes del mar. És així com l'Ajuntament ha renovat completament aquest parc infantil de la plaça de Catalunya, una actuació que ha permès renovar l'espai de joc amb nous elements més actuals, més inclusius i també més adequats a diferents edats. L'objectiu és afavorir una experiència més segura i adaptada pels infants. A banda d'això, s'han revisat i condicionat els paviments de la zona per adaptar-los als requisits de seguretat de les àrees infantils, amb materials pensats per esmorteir possibles caigudes i millorar l'ús general de l'espai. Aquesta millora respon al compromís municipal amb el benestar i el joc dels nens i nenes de la ciutat. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha activat una campanya d'emergència per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela. Les zones més afectades són els estats de La Guaira i Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas, on s'han registrat víctimes mortals, persones ferides i greus danys en habitatges, infraestructures i serveis essencials. Milers de famílies han quedat en una situació de gran vulnerabilitat i, segons apunta el Fons Català, organismes internacionals com les Nacions Unides i la Creu Roja ja treballen sobre el terreny per oferir assistència sanitària, allotjament temporal, aigua potable i altres serveis bàsics. L'entitat fa una crida als ajuntaments, institucions i la ciutadania perquè col·laborin amb aportacions econòmiques a través de Bizum, al número 08678, o mitjançant transferència bancària. En aquest tipus d'emergències es recomana prioritzar l'ajut econòmic per davant de l'enviament de menjar, roba o altres materials. Les aportacions permeten així adquirir sobre el terreny els productes més necessaris en cada moment, agilitzar la resposta i evitar problemes logístics amb el transport, l'emmagatzematge i la distribució de donacions en espècie. L'objectiu és contribuir a la recuperació de les zones afectades i garantir una resposta ràpida a les necessitats més urgents de la població veneçolana.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
3: El Pal Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La plaça de les Palmeres s'ha omplert de públic durant el primer cap de setmana del Pal Market. La nova proposta d'estiu impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per dinamitzar el front marítim amb activitats culturals, gastronòmiques i comercials. La iniciativa, que va començar el passat 26 de juny i s'allargarà fins al 5 de setembre, converteix aquest espai en un punt de trobada per gaudir dels vespres d'estius a la vora del mar. El programa inclou cinema a la fresca, música en directe, activitats familiars, monòlegs, gastronomia, comerç i una àmplia oferta d'oci pensada per tots els públics. La regidora de Comerç, Mar Sicília, recorda que cada setmana té una proposta temàtica diferent i anima a la ciutadania a consultar tota la programació a les xarxes socials i al web municipal.
4: Esta tarde, la quarta pared, el viernes por la tarde la Escuela Municipal de Danza y a partir de aquí todos los jueves hay el cine al aire libre, los viernes hay música en directo, los sábados hay planes más familiares, más enfocados al público infantil y los domingos por la tarde lo llamamos la tarde de comedia porque bueno, básicamente serán actuaciones de monólogos también pues en formato abierto para todo el mundo.
5: ¿Tienen un horario estas actividades también?
4: Hay un horario, todos en torno de la tarde a una hora temprana en la noche para no alargarnos demasiado. Y yo lo que sí que recomiendo es que la gente que esté interesada que entre en la página web del ayuntamiento, ahí encontrarán la información. Si no, hay una página web exclusiva que es palmarketcastelldefels.com, en las redes sociales, tanto en Instagram como en el resto de redes sociales. Y tendremos también información allí a pie de calle en el propio mercado con diferentes puntos de información.
3: Una de les novetats més destacades d'aquesta primera edició del Palm Market és la incorporació de parades d'artesania que se suma als espais de moda, cosmètica, restauració i terrasses. L'objectiu és potenciar també el comerç de proximitat i oferir una experiència més completa als visitants. La regidora de Comerç, Mar Sicília, explica la importància d'aquesta nova presència dels artesans dins del Palm Market.
4: Que también los artesanos que habitualmente estaban ubicados en el paseo marítimo con Avenida de los Baños han querido sumarse este año uh-huh. a petición propia y ellos también pues complementan la oferta de artesanía y comercio local, así que invitar a todo el mundo a que se acerque, a que eche un vistazo y compre, que son tanto la artesanía como moda y complementos, son productos de muchísima calidad y muy bonitos.
3: El Palm Market es desenvolupa cada setmana fins al 5 de setembre. Els dijous estan dedicats al cinema a la fresca, els divendres a la música en viu, els dissabtes a les activitats familiars i els diumenges a les tardes de comèdia. A més, aquest estiu també acollirà activitats vinculades a les festes del mar i a la festa major d'estiu, consolidant-se com un dels principals espais d'oci de l'estiu a Castelldefels. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha sumat a la crida d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 25 de juny. Els sismes de magnitud 7,2 i 7,5 han provocat una greu crisi humanitària amb més de 1.700 víctimes mortals, desenes de milers de persones desaparegudes i importants danys en habitatges, infraestructures i serveis bàsics, especialment als estats de La Guaira, Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas. La ciutadania pot col·laborar fent aportacions econòmiques a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tant per Bizum com per transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela, o bé donar suport a les organitzacions no governamentals que treballen directament sobre el terreny. Des de la secció municipal de Pau i Solidaritat recorden que en aquest tipus d'emergències, les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Ho explica la tècnica de la secció Pau i Solidaritat Lourdes Carrera.
6: Recomanem doncs, que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar ja fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678 o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda, en aquest cas, com a municipis, és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i evidentment que no estem dient que qualsevol particular i més quan doncs, part de la població a Castelldefels doncs, la seva procedència és de Veneçuela. Evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar, per tant.
3: Tal i com comenta la Lourdes Carrera, tècnica de secció de Pau i Solidaritat, no es recomana la recollida ni l'enviament particular de material. Les donacions econòmiques permeten adquirir els productes necessaris a prop de les zones afectades, agilitzar la resposta humanitària, reduir els costos de transports i adaptar millor l'ajuda a les necessitats reals de la població. com a mostra de suport a les víctimes i a la comunitat val·lesolana resident a la ciutat, el consistori va convocar aquest dilluns un minut de silenci en solidaritat amb les persones afectades pels terratrèmols.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
3: La nova convocatòria d'ajuts al lloguer per joves fins a 35 anys són els ajuts que s'otorguen per 2 anys i s'adrecen a joves amb contracte de lloguer vigent. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per joves fins als 35 anys complerts el gener del 2026. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol. Els ajuts, com a novetat, es concediran per un període de 2 anys. La directora de l'Oficina de l'Habitatge, la Dolors Ferrandiz, explica a qui s'adreça aquesta convocatòria.
7: Van adreçades a persones físiques que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener del 2026. Són persones que han de complir els requisits que s'estableixen a les bases de la convocatòria, en concret ara va ser número 4, i que estiguin visquent de lloguer en un pis o en una habitació.
3: Per optar a aquests ajuts cal complir una sèrie de requisits, com hem escoltat. Disposar d'un contracte de lloguer, domicili habitual, no superar els límits d'ingressos establerts. També hi ha un topall en l'import mensual del lloguer. Ens ho explica la Dolors Ferrandiz.
7: Han de demostrar que tenen ingressos per sota dels 36.000 euros aproximadament, bueno, en concret 36.279 amb 32, ser titulars d'aquest contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació i estar empadronats en aquest domicili, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent.
3: Els ajuts poden presentar un supòsit econòmic important per als joves que compleixin les condicions de la convocatòria. La quantia varia en funció de cada cas. Escoltem la Dolors Ferrandiz.
7: I pel que fa a l'import màxim del lloguer, en el cas de l'àmbit metropolità de Barcelona, Baix Llobregat i en concret Castelldefels, han de tenir una renda no superior als 1.000 euros, ¿vale? Com a molt 1.000 euros de lloguer. Si estan en una habitació, l'import de l'habitació ha de ser no superior als 450 euros. Després també hi ha unes excepcions on aquesta renda, tant la de 1.000 euros que he comentat del lloguer de tot el pis com de 450 si és d'una habitació, en el cas de famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies que tenen algun membre amb una discapacitat de mobilitat, aquest import puja a 1.100.
3: Les sol·licituds es poden presentar preferentment de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la Generalitat i també es poden tramitar presencialment a l'Oficina de l'Habitatge de Castelldefels, al passatge de Caramelles, número 2, en l'horari de matí, de 9:45 a 2:45. Per resoldre dubtes, les persones interessades també es poden contactar directament amb l'Oficina de l'Habitatge. Castelldefels ha estat subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una activitat centrada en violències masclistes digitals. La Sada Margarida Xirgu, de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, va acollir una sessió de preparació del taller de violències digitals, un repte dels municipis, adreçada a professionals i ciutadania. La tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels ens explica per què és necessari abordar aquesta problemàtica.
8: Han crescut molt i l'impacte també és diferencial. L'impacte tant a nivell de temporal, perquè a través del món digital doncs, l'impacte pot ser més continuat o al llarg de tot el dia, 24/365, com dic, i també per l'impacte a nivell d'exponencial. No és el mateix, no? En l'àmbit analògic que l'àmbit digital. I també perquè al final totes aquestes tecnologies digitals serveixen i des de la xerrada, des del taller que farem també posarem el foc aquí, serveixen doncs, per justament les eines de control i de vigilància que s'exerceixen en situacions de violència masclista, com aquestes eines digitals, doncs, sovint serveixen als maltractadors, doncs, per continuar exercir la violència masclista, no? Per controlar, per vigilar, per, des de la localització, no? Que tens el mòbil, que comparteixes, segur que moltes i molts de nosaltres tenim un family link per temes uh-huh. més de seguretat, sí. Però com aquestes eines també es poden utilitzar, no? Quan tu vols exercir control sobre una persona, saber on està, o a vegades d'una manera molt innocent i també en plena confiança, doncs cedeixes claus, no, del teu correu electrònic, de la teva agenda, on poses les cites mèdiques o el que fas, o si has quedat amb una amiga. A vegades les xarxes socials també, no, acostumem a utilitzar-les com un espai de comunicació, però en contextos de violència masclista això ha de quedar clar. Vull dir que les eines digitals per si soles no són males eines. El que volem ficar el foc en aquest taller és quan s'utilitzen amb aquest fi, amb aquest objectiu, que és la violència masclista, i quins factors intervenen i de quina manera, doncs, això es tradueix a la realitat de les violències masclistes.
3: El taller vol oferir eines per identificar aquestes situacions, saber com actuar i reflexionar sobre els nous reptes que plantegen les tecnologies. Un dels aspectes que preocupa és l'ús de dispositius digitals com a eina de control dins de les relacions.
8: Les digitals, per això creiem que és un repte, perquè sovint tenim poca formació, tenim poc coneixement, o a vegades hi ha coses que no ens plantegem, no? Vull dir, allò de dir, doncs jo la contrasenya del mòbil, doncs a la meva parella, doncs la comparteixo, li deixo el mòbil, que miri el que vulgui, no? Bueno, com a mínim, no, tenir aquests reflex que tenim en altres espais, en altres moments de les nostres relacions, no, també els tenim, doncs, també en el món digital, tenir aquestes eines per poder anar col·locant reflex en determinats moments o en determinades situacions.
3: Aquesta formació tindrà lloc el pròxim 8 de juliol a la Sala Polivalent de l'Edifici de la República i cal inscripció prèvia. L'activitat forma part del programa del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i que celebrarà els dies 23 i 24 d'octubre a Sant Joan d'Espí sota el lema Ara més que mai. Intervinguts 7.500 articles en un operatiu contra la venda ambulant. L'operatiu, dut a terme dimecres passat, va permetre intervenir 25 fardells amb prop de 7.500 peces de roba presumptament falsificades. Tres persones han estat investigades per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La policia local de Castelldefels i la Guàrdia Civil van dur a terme dimecres passat un dispositiu conjunt contra la venda ambulant il·legal que va permetre localitzar un traster utilitzat com a magatzem de mercaderia destinada a la seva distribució i venda al municipi. L'actuació s'emmarca en les accions coordinades amb dos cossos desenvolupen de manera periòdica per combatre aquesta activitat il·lícita, protegir els drets de propietat industrial i donar suport al comerç legal. Durant l'operatiu, els agents van localitzar el traster on s'amagatzemava una gran quantitat de productes presumptament falsificats, així com diferent gènere que posteriorment era distribuït entre diversos vendedors ambulants. Com a resultat de la intervenció, es van comissar 25 fardells de mercaderia amb un total aproximat de 7.500 peces de roba valorades en uns 600.000 euros de preu de mercat. També es van intervenir un vehicle de mobilitat personal, concretament un patinet elèctric de procedència desconeguda. A més, tres persones han estat investigades com a presumptes autores d'un delicte contra la propietat industrial per la seva presumpta participació en la distribució i comercialització de productes que vulnerarien els drets de marques i registrades. El suport al comerç legal i de protecció de l'espai públic amb la venda ambulant il·legal genera un perjudici econòmic als establiments que desenvolupen la seva activitat dins del marc legal, alhora que vulnera els drets de la propietat industrial, dificulta la convivència a l'espai públic. Per aquest motiu, la policia de local de Castelldefels i la Guàrdia Civil mantenen una estreta col·laboració en la realització de dispositius específics destinats a detectar els punts d'emmagatzematge i distribució de mercaderia il·legal, així com a prevenir la comercialització al municipi. En aquests tipus d'actuacions, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la convivència ciutadana i la defensa de l'activitat comercial legal.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
3: Castelldefels es prepara per viure aquest diumenge una jornada històrica amb el pas del Tour de França 2026. La ciutat formarà part de la segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona i es convertirà també en seu d'acollida de diversos equips professionals allotjats als hotels del municipi. L'esdeveniment suposa una gran oportunitat per projectar Castelldefels arreu del món i reforçar la seva vinculació amb l'esport d'èlit. El cap de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar Latorre, destaca que representa per la ciutat formar part d'una competició amb tanta repercussió internacional.
9: Tour de Francia es el tercer evento deportivo más importante del mundo. Primero están las Olimpiadas, luego está el Mundial de Fútbol y luego viene el Tour de Francia. Y evidentemente es un evento que estará en 110 países, con la televisión de 110 países. Y está claro que para Castelldefels es una oportunidad importante para poder proyectar esa imagen que siempre queremos de esta Castelldefels que tanto apreciamos, sobre todo en temas deportivos, ¿no?
3: El pas del Tour també comportarà importants afectacions a la mobilitat. El passeig marítim quedarà tallat al trànsit durant bona part de la jornada i hi haurà restriccions d'accés en diversos punts i modificacions en el transport públic. Per això es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i, sempre que sigui possible, arribar a la zona a peu o en transport públic. El cap de la Unitat de Mobilitat de l'Ajuntament, l'Òscar Herrero, explica les principals afectacions previstes.
10: Bueno, la afectació principal és tot el passeig marítim de Castelldefels, des de que comença a la zona de botigues de Sitges fins a Gavà, pues estarà completament tot tallat. El tall serà a partir de les 8 del matí i estarà fins al pas del ciclista, és aproximadament entre 3 i mitja de la tarda, i fins que comencin a desmuntatge, pues aproximadament les 6 de la tarda, serà pràcticament tot el dia.
3: Per facilitar que la ciutadania conegui tots els detalls de l'esdeveniment, l'Ajuntament ha impulsat diferents accions informatives amb informació actualitzada sobre el recorregut, els talls de trànsit i les recomanacions per seguir la cursa. La regidora d'Esports, Paquita Cruz, explica com s'ha treballat aquesta campanya informativa.
11: S'ha creat un apartat específic en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar, para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por dónde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubs náuticos de la zona.
3: Castelldefels viurà així una jornada única amb milers d'aficionats als carrers i la mirada de milions d'espectadors d'arreu del món posada en la ciutat gràcies al pas del Tour de França. El Festival Internacional Biodança s'acomiada aquest dissabte amb la gala de cloenda de la seva primera edició. Serà als Jardins del Castell, en una vetllada que combinarà dansa, reconeixements i talent local. La gala començarà a les 9 del vespre amb l'obertura de portes i un còctel de benvinguda després dels parlaments institucionals i un repàs als millors moments del festival arribarà a l'espectacle principal de la nit. L'accés és gratuït. La tècnica de cultura de l'Ajuntament, Mireia Soler, ens explica l'horari, el lloc i com es podrà assistir a la gala.
12: El Festival Internacional Biodança, que acaba aquest dissabte, el 4 de juliol, al Castell de Castelldefels a les 9, sigui un lloc superemblemàtic, i una gala que promet molt amb la companyia professional de Concept i també és gratuït, és accés gratuït, i convidem a tothom doncs, a les 9, que ja baixa la calor, que pugi cap al castell.
3: L'actuació central anirà a càrrec de la companyia The Concert, creada a Cuba l'any 2017, pels ballarins Javier Peláez Faura i Miguel Álvarez Campos. La formació combina danses urbanes, dansa contemporània i les seves arrels cubanes i s'ha consolidat com una de les companyies emergents més premiades del panorama actual. Entre altres reconeixements, ha guanyat el Premi Òrbita 2023 i el primer premi del certamen internacional de coreografia Burgos en New York 2024. A Castelldefels presentarà l'espectacle Història d'un salto, distingit també als Premis Internacionals Sigbun. A més de portar companyies de prestigi internacional, Viudança també ha apostat durant tota la setmana per donar visibilitat als creadors i artistes del municipi. La tècnica de cultura, Mireia Soler, destaca precisament aquesta aposta pel talent emergent de dansa local.
12: Aquí a Castelldefels hi ha moltes companyies de dansa, la nostra escola municipal, que també té moltíssim de talent, i doncs, com tu dius, no, s'ha volgut abarcar una mica aquest global, no, de l'art de la dansa, de la dansa que podem oferir professionalment, però alhora també el talent local, que no se'ns oblidi que, com tu dius, serà emergent i segur que alguna persona que hem vist el trobarem potser al Liceu d'aquí uns anys.
3: Amb aquesta gala es tanca una primera edició de Viudança que ha portat la dansa a diferents espais de Castelldefels amb la voluntat d'acostar aquesta disciplina artística a tota la ciutadania i convertir els carrers i els espais públics en escenaris oberts a la cultura. Aquest diumenge, primer del mes, el Castell de Castelldefels torna a obrir les seves portes de manera gratuïta. Una proposta que permet descobrir un dels espais patrimonials més importants del Baix Llobregat i un dels grans símbols de la ciutat. Les visites es podran fer entre les 11 del matí i les 7 de la tarda, amb un últim accés a les 6. L'entrada és gratuïta, però cal reservar-la prèviament. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, anima a la ciutadania a aprofitar aquesta jornada per descobrir o redescobrir aquest espai emblemàtic a la ciutat amb una promoció que vas fer a les xarxes socials.
13: ¿Conoces el castillo de Castelldefels? Ven a verlo.
14: El año pasado recuperamos el castillo para la ciudadanía y desde hoy, cada primer domingo de cada mes, el castillo será gratis. Nunca lo hemos tenido gratis.
15: Sí, es verdad.
14: En este patio de armas, los caballeros se subían a los caballos.
16: ¿Conoces los secretos de nuestra ciudad? Por ejemplo, en Piratia, la historia de esos piratas como Barbarroja y Dragut, que eran terribles para nuestra ciudad. O este magnífico espacio, esta Sala Magna, que fue restaurada por Manuel Girona.
17: Es una cocina real, pero aquí no cocinaban. Porque claro, como aquí hacían bailes y hacían los banquetes, si cocinaban aquí pescado y tal...
18: Esta iglesia tiene mucha historia. Ven que te la cuento. Descubre los restos íberos de 3 siglos antes de Cristo. O la lápida que Valeria Aliné hace muchos siglos le dedicó a su marido por ser un marido óptimo. Nuestra iglesia se convirtió en prisión durante la Guerra Civil.
19: Nuestro castillo servía para proteger a nuestros vecinos, pero también para avisar a la ciudad de Barcelona de los ataques de los piratas.
20: Descubre mucho más. Saca tu entrada en entrapolis.com y visita gratuitamente el castillo de nuestra ciudad.
3: Durant la visita es poden recórrer espais com l'Església de Santa Maria del Castell, la Sala Noble, la Sala d'Esgrima, la Terrassa Panoràmica i els jardins. L'entrada també dona accés a Piratia, el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels, una experiència immersiva que explica com les incursions de pirates van marcar la història del municipi de la costa mediterrània. Les jornades de portes obertes se celebren el primer diumenge de cada mes. Si aquest cap de setmana no hi podeu anar, la propera cita serà el 2 d'agost, també amb entrada gratuïta si es fa la seva reserva prèvia.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Els llibres són companys, mestres, mags i banquers dels tresors de la ment, deia Barbara Wertheim Tuckman. I jo us dono la benvinguda al Club dels Experts amb aquesta cita tan preciosa. Jo sóc la Misha i avui tornem a ser a l'Institut Mediterrània per conversar amb alguns joves lectors i lectores sobre, doncs això, llibres, pel·lícules i també jugarem a un joc molt especial. Però no m'avanço, anem primer de tot a conèixer-los.
1: Jo sóc Francesca i tinc 13 anys.
2: Jo sóc Ingrid i tinc 13 anys.
3: Jo sóc Inés i tinc 13 anys.
4: Jo sóc Joel i tinc 13 anys.
5: Jo sóc Lizan i tinc 12 anys.
6: Jo sóc Liger i tinc 13 anys.
0: Benvinguts i benvingudes. Si us sembla, comencem el programa d'avui amb una secció que ens encanta i que l'anomenem Llibre versus Pel·lícula.

0: Com el seu nom indica, què farem en aquesta secció? Doncs parlar de llibres que hagin gaudit d'adaptacions a la petita o gran pantalla. I, doncs, parlar de què ens han semblat aquestes adaptacions. O també, si hi han pel·lícules o sèries que hem vist que resulta que estan basades en llibres, que això passa més del que ens imaginem i si ens hem quedat amb ganes de llegir el llibre després de veure-la. Molt bé, doncs començo per la Francesca. Francesca, digues, alguna recomanació o pel·lícula, sèrie, llibre que tinguis pendent?
1: Jo tinc pendent, bueno, he començat ja un llibre d'una pel·lícula que es diu Culpa mía. Mm-hmm. Que primer ha sortit el llibre i després la pel·lícula, però que no l'he acabat perquè és d'una amiga i l'he empezat l'any passat i nunca l'he acabat, però la pel·lícula sí que me l'he vist.
0: A veure, anem per parts. El llibre te'l va deixar una amiga, dius, però li vas haver de tornar i no te'l vas acabar, o directament i no te'l podia haver deixat una miqueta més?
1: Era a primer i era ja a fin de curs.
0: Ostres! Però t'has quedat amb ganes de saber com acaba o ja al veure la pel·lícula ja et fas una idea?
1: És que ja he vist la pel·lícula.
0: Però clar, a vegades les adaptacions canvien una mica. Però de moment, del que has llegit, què t'ha agradat més, la pel·lícula o el llibre?
1: És que del llibre no me'n recordo, però era quasi el mateix al principi. Mm-hmm. Perquè hi va ja per la meitat. Suposo que al final quizás era una mica diferent.
0: Llavors, del que recordes haver llegit, creus que és una adaptació bona?
1: Sí.
0: És bastant fidel? Molt bé. O sigui que tu ens recomanes la pel·lícula. Sí. Molt bé, molt bé. Però també pot ser interessant després anar i llegir el
1: llibre. Sí, perquè quizás canvia alguna cosa.
0: Clar, clar. Fantàstic. Ingrid.
2: Doncs jo, de petita, vaig llegir el llibre de Matilda.
0: Oh, m'encanta!
2: De Roald Dahl. Mm-hmm. I després, més tard, vaig veure, quan era ja més gran, la pel·lícula, que em va agradar molt.
0: Ostres, és curiós perquè surt sovint, Matilda és una pel·lícula molt estimada i el llibre també és molt divertit. Bueno, no sé, a tu què et va semblar? Què vas preferir?
2: Doncs jo, la veritat, és que no me'n recordo molt bé del llibre, però de la pel·lícula me'n recordo més perquè han fet més versions noves i antigues, però jo crec que em quedo al millor més amb el llibre perquè et dona com més context.
0: Això sempre ho diem, que al final una pel·lícula tens 2 hores per explicar tota una història i en canvi un llibre pots esplaiar-te molt més. Però realment la pel·lícula és bona, eh?
2: Sí, sí.
0: Sí, sí, és molt xula. Molt bé, doncs recomanació apuntadíssima. Seguim amb la Inés. Inés.
3: Doncs jo, a l'escola ens van dir que ens llegíssim el llibre de Romeo i Julieta com una versió més curta del llibre. Llavors jo, per entendre-ho millor, em vaig veure la pel·lícula, la de... Bueno, que surt un actor que es diu Leonardo DiCaprio.
0: Sí.
3: I em vaig veure la pel·lícula i em va agradar més la pel·lícula que el llibre perquè era més entretinguda.
0: Ara ho estava buscant. És l'adaptació del 1996.
3: Sí.
0: Si no m'equivoco, és que clar, és un gran clàssic de William Shakespeare i se n'han fet moltíssimes adaptacions. No sé si vosaltres heu vist alguna adaptació de Romeo i Julieta alguna vegada. Fins i tot se n'han fet com moderns, no? Fins i tot la Taylor Swift té un videoclip i hi ha una cançó que parla de Romeo i Julieta, així que tot un clàssic. O sigui que tu, en el teu cas, et vas gaudir moltíssim de la pel·lícula.
3: Sí, em va agradar molt.
0: Mm-hmm. Clar, Déu-n'hi-do, Romeo i Julieta, tot un clàssic. A vegades el romantitzem moltíssim, però no sé si coneixeu la història. Al final són 2 nois que es coneixen en un dia, la Francesca fa que sí amb el cap, i després, en 3 dies, moren moltíssima penya i de cop i volta dius, ai, ai, ai. No sé, estàs d'acord amb mi, Francesca?
1: Sí.
0: Tu coneixes la història?
1: Jo, a 6è, crec, o a 5è, no em recordo, ens han fet l'obra de teatre de Romeo i Julieta.
0: Deu interpretar Romeo i Julieta. I tu quin paper feies?
1: Jo, Julieta.
0: Oh, ostres! Tenim amb nosaltres a la Julieta! Mare meva! I com va ser l'experiència?
1: A veure, bé, perquè ja el veníem practicant d'abans i no ha donat tanta vergonya perquè, com ja coneixíem l'escola i tot, no? Tampoc era en primer, però tampoc sí sé, però està bé.
0: Mm-hmm. I et va agradar fer de Julieta? Quina era la teva part preferida quan es mor?
1: És clar, jo he compartit personatge amb una amiga i la meitat de l'obra la feia jo i ella feia el final.
0: Ah, la que es moria era ella. Sí. Això. Tu quedaves ben guapa i ben... Molt bé, molt bé. I ben romàntica. Molt bé. No sé si l'Eker volia dir una cosa. M'ha semblat que aixecava la mà.
4: Bueno, a veure, jo també me'n recordo que vaig llegir el llibre, m'han llegit els tres que hi ha, un curt, un llarg i un mitjà.
0: Diferents adaptacions.
4: Jo crec que el que més em va agradar va ser el llarg, perquè és el que vaig veure més entretingut i el que s'allarga més. I jo me'n recordo també que vaig fer l'obra amb uns amics.
0: Oh, wow.
4: Perquè ens va agradar molt la història i doncs ho vam fer així, em va agradar molt. I també un llibre que m'agrada molt, que també hi ha una pel·lícula, és la dels Jocs de la Fam.
0: Ah, sí senyor, els Jocs de la Fam de Susan Collins.
4: Que crec que n'hi ha 4 llibres, jo m'he llegit els 3, em falta un. Però...
0: Ara, doncs tens més deures perquè n'hi ha 5. Ara ha tret una altra preqüela que ara li ha donat...
4: Sí, és que em sonava que eren 5, però sí. Jo me n'acordo que tinc els 4, em falta un, i l'altre sí, la veritat és que la història m'agrada molt. I en si jo he vist les pel·lícules, els llibres, i m'han agradat molt, la veritat.
0: Molt bé. Hi ha alguna pel·lícula de les tres principals? Has vist les 4 o les 3 principals?
4: L'última no la vaig veure perquè no em va acabar bé, perquè la veritat és que els personatges no hi eren els mateixos, no li vaig veure la mateixa gràcia que tenen les tres principals, però a veure, sí que m'agradaria veure-la, però sincerament les que més m'agraden són les tres principals.
0: Sí, perquè tenim les tres principals dels Jocs de la Fam, després d'aquesta preqüela que era Balada d'ocells i serps, que era la història del president Snow, que clar, no ens cau tan simpàtic, no empatitzem tant perquè és el malvat de la història, però ens va bé per entendre com arriba a convertir-se, no?, en el personatge que és. I de les tres, quina és la teva preferida?
4: Per a mi, jo crec que la primera.
0: La primera. Molta gent ho diu, eh?
4: Sí, jo crec que perquè és la més completa, no?, i és la que més... No sé, té més sentit que les altres. Les altres és com finalitzar la història, que també està molt bé, però jo prefereixo la primera.
0: Molt bé, doncs. I recomanes els llibres també de la Susan Collins?
4: Sí, 100%. Perquè s'allarga una miqueta més i jo crec que a mi m'han agradat molt, la veritat.
0: Perfecte, molt bé. Joel, digues.
5: El meu llibre preferit es diu... És la saga del Senyor dels Anells.
0: I ostres!
5: Dóna la casualitat que n'hi ha les pel·lícules, que també és una de les millors adaptacions que crec que he vist mai. I recomano moltíssim tot, encara que preferiria que... Jo sempre he preferit els llibres a les pel·lícules, ja que l'obra és més completa, el mateix que has dit abans. En 2 hores no et dona temps a fer una obra així de complexa.
0: I això que El Senyor dels Anells tenen les versions exteses, no? Que pots veure que són encara més llargues.
5: He començat aquest any a veure-les.
0: Oh, jo encara ho tinc pendent, i què tal?
5: Molt bé, molt bé.
0: Sí? Saps que hi ha gent que literalment es posa a veure les tres pel·lícules del Senyor dels Anells amb les versions senceres, exteses, i es passa tot el dia, o sigui, pel·lícula rere pel·lícula. Clar, cada pel·lícula són 3 o 4 hores i fan dinen mentre la veuen i es passen tot el dia mirant-ho. Això és una experiència guai.
5: Va ser el meu pare el que em va ficar en tot aquest tema de la fantasia i sempre em deia: tu, quan et llegeixis els llibres, farem una marató tot el dia.
0: I la veu fer?
5: Encara no.
0: Encara no? Ostres, doncs...
5: La meva mare ens ho té vetat una mica.
0: No! Ai, digue, jo si puc, si em deixeu, em sumo, també, perquè m'encanta. M'agradaria fer-ho alguna vegada a la vida. Ho heu de fer. Molt bé, doncs recomanadíssimes les pel·lícules 100% de basades en els llibres de J.R.R. Tolkien. Els has llegit també la trilogia sencera?
5: Sí, tota la trilogia, després el Silmarillion, que és com el que t'ha explicat tota la història del seu món.
0: Tota l'hora.
5: I els contes diversos.
0: Molt bé, déu-n'hi-do. No sabia que teníem aquí un superfan de Tolkien entre nosaltres. Quina envejeta. Molt bé, doncs, per últim, però no menys important, Ethan.
6: A veure, jo en conec poques pel·lícules que hagin sigut llibres, però també la que més m'agrada és El Senyor dels Anells.
0: Ah, fantàstic.
6: Però jo sóc una mica al contrari que el Joel, perquè jo prefereixo les pel·lícules en comptes dels llibres. Perquè... A mi m'arriba més la pel·lícula, perquè és com la veues, sentes el camp de la comunitat i això, i m'encanta.
0: Ostres, clar, és veritat que estan molt ben ambientades, i a més amb la banda sonora, que és una meravella. La banda sonora del Senyor dels Anells és una de les meves preferides. És veritat que t'ambienta d'una manera fantàstica. Molt bé, molt bé. Ostres, m'encanta que tinguem dues opinions diverses. És que també és veritat que el llibre és més dens, però val la pena conèixer les dues coses. Molt bé, molt bé. Doncs no sé si algú vol afegir alguna coseta més, alguna altra adaptació que tingueu pendent. Han sortit llibres molt interessants, des de clàssics com Romeu i Julieta, que tot i la broma que he fet abans també és molt maco i té unes frases superromàntiques. Ha sortit Matilda, de Roald Dahl, fantàstic. Hem parlat dels Jocs de la Fam, del Senyor dels Anells. I què més? Quin ens has recomanat?
1: Ai, culpa
0: i culpa mia, exacte. Doncs preneu nota, ja ho sabeu. I ara farem una petita, petita pausa musical i tornem de seguida amb el joc de l'hora del fanfic. I escoltarem una cançó d'Olivia Rodrigo. Ingrid, quina cançó escoltarem d'ella?
2: Escoltarem la de All I Want.
0: Perfecte, doncs l'escoltem i de seguida tornem aquí al Club dels Experts.

Acabem d'escoltar All I Want de Rodrigo, Olivia Rodrigo. Ara sí, ho he dit bé. Inés? Molt bé. Ingrid, perdó. Ai, com estic? Com estic? Mare meva! Ja es nota que ja és l'hora del pati. En fi, doncs, nois i noies, arriba l'hora de jugar a l'hora del fanfic.

0: I què farem ara aquesta secció? Doncs aquesta secció insígnia del Club dels Experts, un dels nostres clàssics, consisteix en que cadascú ha agafat dos paperets que contenen noms de personatges literaris de mons completament diferents. I cadascú haurà de decidir si els dos noms que tenen aquests paperets farien bona parella, serien amics, serien arxenemics o què? D'acord? Què passaria si aquests dos personatges es coneguessin fora dels seus llibres? I ara començarem amb l'Iker. Iker, aviam, quins dos personatges t'han sortit?
1: A mi m'han sortit el president Snow, que és un personatge dels Jocs de la Fam.
0: Mira, n'hem parlat abans, justament, molt bé.
1: I l'altre és el Joker, del Batman.
0: Oh! Ostres, i què creus? Què creus que passaria si es coneguessin aquests dos?
1: A veure, és molt curiós perquè precisament els dos personatges són... són dolents en les seves històries, així que no sé, potser que es podrien conèixer bé, podrien ser amics per fer el mal.
0: Ostres, companys de maldats, molt bé.
1: O també es poden conèixer malament, així que no se'n portin molt bé, però jo crec que es podrien ser amics perfectament.
0: Jo estic d'acord, ho veig. Clar, és el que dius tu, pot ser o que cadascú vulgui dominar el món per ell solet i no vulgui tenir amb qui compartir-ho, o pot ser que s'aliïn i llavors hem begut oli, eh? Molt bé, doncs m'encanta aquesta parella que li ha sortit a l'Iker. Anem a veure què té a l'Ethan. Quins personatges t'han sortit?
2: A mi m'ha tocat el Newt Scamander de Bèsties Fantàstiques i el Draco Malfoy de Harry Potter.
0: Ok, a veure, em sembla que has posat una cara com que no coneixies molt bé algun dels dos. Quin és?
2: El Newt Scamander.
0: A veure, hi ha algú que conegui qui és el Newt Scamander? A veure, Joel, il·lumina'ns, qui és?
3: Newt Scamander, a les pel·lícules, representa ser un naturalista del món màgic que es dedica a
0: investigar, no?, les criatures.
3: A investigar i protegir animals màgics en perill d'extinció.
0: Exacte, que de fet el Newt Scamander és l'autor d'un dels llibres de text que estudia Harry Potter quan va a Hogwarts i que després se n'ha fet efectivament les pel·lícules de Bèsties Fantàstiques i On trobar-les. O sigui que els dos són del mateix univers, tot i que no de la mateixa època, però podríem dir que coneixeu les cases de Hogwarts? Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw... Doncs el Newt és el Hufflepuff per excel·lència, o sigui, superhumil, amable, simpàtic, d'acord, petós, i en Draco Malfoy és la viva imatge dels Slytherin, ambiciosos, calculadors, a vegades malvats, intel·ligents. Llavors, què creus que passaria si es coneguessin?
2: Jo crec que serien arxienemics, però de cap. No es portarien gaire bé.
0: Mm-hmm. Clar, és veritat, perquè a més el propi Draco a casa seva té els elfs mig esclavitzats, vull dir que això el Newt estaria super en contra. Sí, no t'ha tocat una parella fàcil. No creus que hi ha pont per l'entesa i el diàleg, espai per l'entesa i el diàleg? No? Entre ells no?
2: No sé.
0: Ho poden intentar, no? Però...
2: Ho podrien intentar, però acabarien... Crec que acabarien bastant malament.
0: Estic d'acord. Joel, quins personatges t'han tocat?
3: A mi m'ha tocat el Frodo Bolsón, del Senyor dels Anells.
0: Quina sort. Aquest és el que volia que li toqués amb l'Ethan, eh? Molt bé, amb del Senyor dels Anells. Sí?
3: Amb el personatge de còmic Filemón. De... Oh!
0: Home, els dos són baixets, una mica, no?
3: Sí.
0: Vull dir, el Mortadelo és el més alt.
3: Un té grans, l'altre el nas, però...
0: Ok, ok. I
3: no
0: què
3: sé
0: passaria?
3: Per què, quan m'han tocat, m'he imaginat el Mortadelo i Filemón com el Frodo i el Sam, escalant el Monte del Destino. És una imatge còmica, però...
0: Qui portaria l'anell dels dos, de Mortadelo i Filemón?
3: Ningú sembla gaire competent.
0: No,
3: però...
0: no arribaria, no? Ja... No sortiria ni de la comarca, ja.
3: No, no crec.
0: Home, però Mortadelo, com que té el poder de transformar-se... Doncs mira, aquí té un avantatge, no? Podria transformar-se en una de les àligues i ajudar amb el Filemón.
3: Potser sí.
0: Ah. Però aquesta parella, com la veus? Frodo i Filemón.
3: Venen d'entorns bastant diferents. Potser fins i tot es portarien bé, ja que els dos són com el cap de la seva parella.
0: Mhm. Però potser et passaria com a Líker, que si els dos són una miqueta controladors i una miqueta capitans, líders, llavors potser es barallarien una miqueta, no?, per qui té el control.
3: Sí, potser sí.
0: Però m'encanta, mira, jo pagaria per veure-ho, eh? Frodo i Filemón. Molt bé, molt bé. Continuem.
4: Doncs a mi m'ha tocat La bèstia de la Bella i la Bèstia i La campaneta de Peter Pan.
0: Oh, ostres! I què passaria, Inés?
4: Clar que no, és que no té res a veure. O sigui, un és molt gran, l'altre és molt petit i a més és molt entremaliada. I la bèstia també és dolenta. Llavors, és que, a veure, enemics tampoc crec, perquè igual tenen alguna cosa personal o del caràcter.
0: Home, la campaneta, quan a vegades té una de les seves enrabiades, també, déu-n'hi-do, deixa-la anar, clar, eh?
4: O sigui que jo crec que igual, quan té alguna rabieta o alguna cosa així, la campaneta podria anar-se amb la bèstia a contar-li aquest...

0: Clar, mm-hmm. Són dos mons màgics.
1: Molt bé, molt bé. Ingrid, a tu què t'ha tocat?
2: Doncs a mi m'ha tocat l'Hermione Granger de Harry Potter i l'Aquiles.
1: Oh, ostres, tot un heroi de la mitologia grega.
2: A veure, jo penso que si es coneguessin serien com arxienemics, com que es baragessin i tot això, però com que després s'enamorarien. I podrien ser una parella. Com les típiques pel·lícules que passen aquestes coses.
1: Tu sí que ho veus, tu que sí que fas un ship aquí. Sí, sí, sí. Clar, és veritat que potser ell és una miqueta massa vanitós per ell al principi, no? Però després t'aniran coneixent.
2: Clar.
1: Coses que passen. El roce hace el cariño. Molt bé, molt bé. Doncs ho veig, ho veig. I per últim, Francesca, quins personatges t'han sortit a tu?
3: Jo tinc a Chang Ball de Matilda i la bruixa de l'Oest del Mag de Oz.
1: Ostres, ens han sortit molts malvats, en aquesta sessió de l'hora del fanfic.
3: Com som les dues dolentes, jo crec que podrien ser bones companyes, però com una és com de la vida real, per dir-lo d'una manera, i l'altra de fantasia, també com que no s'entendrien molt bé. Perquè una sap coses que passen al dia a dia i l'altra com és fantàstic tot. Mm-hmm. Però que podrien ser bones companyes de...
1: De maldat, sí, sí, maldat. Sí. Ostres, m'encanta. Iker, quin eren els que t'han sortit a tu? Era
4: el president Snow i el Joker.
1: Això, entre el Joker, el president Snow, la bruixa de l'Oest i la Trunchbull. Mare meva, hem begut oli tots plegats, eh? Molt bé, doncs, déu-n'hi-do, quines parelles més estranyes ens han sortit avui, m'encanta. Aquesta és la màgia de l'hora del fanfic. Així que Iker, Ethan, Joel, Inés, Ingrid, Francesca, gràcies per haver-nos acompanyat. No sé si voleu afegir alguna última cosa. No? Us heu quedat contents amb les parelles que us han tocat? Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al Club dels Experts i fins a la propera. Adéu!

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Aquest diumenge, 5 de juliol, la nostra ciutat viurà una jornada històrica amb el pas del Tour de França, una de les competicions esportives més importants i seguides del món. Castelldefels formarà part de la segona etapa entre Tarragona en direcció cap a Barcelona, un esdeveniment que citarà la nostra ciutat davant de milions d'espectadors d'arreu del planeta. Però un esdeveniment d'aquesta magnitud també comporta una organització molt important i afectacions destacades a la mobilitat. Per parlar-ne d'aquestes afectacions ens acompanya ara per telèfon l'Òscar Herrero, cap de la Unitat de Mobilitat de l'Ajuntament. Òscar, bon dia i benvingut a Ràdio Castelldefels.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Doncs comencem pel més important, la part més pràctica del Tour per a la ciutadania. Quines seran les principals afectacions al trànsit durant la jornada de diumenge?
1: Bueno, l'afectació principal és tot el passeig marítim de Castelldefels, des de que comença a la zona de botigues de Sitges fins a Gavà, pues estarà completament tot tallat. El tall serà a partir de les 8 del matí, i estarà fins el pas del ciclista, és aproximadament d'entre 3, 3:30 de la tarda, i fins que comencin a desmuntatge, doncs aproximadament les 6 de la tarda, serà pràcticament tot el dia.
0: És curiós, quan mencionaves ara el pas dels ciclistes, que estava mirant tota la informació que està detallada al portal web de l'Ajuntament, un portal que s'ha creat específicament també per fer seguiment del Tour, les principals notícies, i aquesta gran recomanació que esteu fent des de l'àrea, des de la Unitat de Mobilitat, des de Policia Local també, a preparar amb antelació els desplaçaments de diumenge. I és curiós, justament, que ara mencionaves, Òscar, el pas aproximat dels ciclistes, entre les 15:26 i les 15:35, que va en base a la velocitat que portin els ciclistes. Clar, això s'ha de calcular d'alguna manera.
1: Sí, normalment aquestes etapes, no, ho tenim molt controlat i sempre tenen una velocitat màxima, no, i una mitja i una més lenta, i bueno, ja fan els càlculs, no? Depenent de la velocitat mitja que porten els ciclistes, pues passaran a una hora o una altra. Però això ja ho tenen molt de la mà els organitzadors i sí, estarà per aquí, no? Entre el que diuen, entre les 15:25, 15:35. Pues serà quan passi el pelotó per la zona de Castelldefels.
0: I l'altre horari clau seria el pas de la caravana prèvia al pilot de ciclistes.
1: Sí, a veure, la caravana passarà una estona abans. Sí que ja tenen un problema, perquè com hi ha vehicles que porten això a adornos, no? Entren per la zona de Port Ginesta, i com hi ha un pas inferior que no té un gali molt alt, pues hi ha algun vehicle que el desviaran. I a menys entrant a partir de l'avinguda de la platja de Castelldefels o pel pont dels Eucaliptus. Doncs si la recomanem, que la gent que vulgui veure tota la caravana aquesta publicitària, que és millor que es posin a partir de l'avinguda de la platja, que allí estarà garantit que sí que passaran tots, perquè si hi ha algun vehicle més alt no podrà passar per la zona de botigues de Sitges. Val? Per això ja és alguna persona que vulgui veure la caravana sencera. Si no, els vehicles que puguin passar sí que faran el recorregut normal que està marcat.
0: Perfecte, Òscar. Un dels dubtes que més pot sorgir entre la ciutadania i concretament entre els veïns que viuen al passeig marítim o als carrers afectats per aquests talls que viurem al llarg del diumenge, com els recomaneu que s'organitzin?
1: A veure, el que són els veïns podran accedir i sortir de les seves cases. Clar, recomanem que si alguna persona ja s'ha de sortir, doncs és millor que deixi el cotxe una miqueta més lluny, no? Perquè segurament tota aquesta zona estarà molt col·lapsada, no? Sobretot en les hores punta, ja qualsevol diumenge d'estiu està ja col·lapsada les entrades, pues si afegim tot el tall del passeig marítim, més l'afluència de gent que pugui venir a veure el Tour, pues serà un matí molt, molt complicat. Per això, el millor és que la gent que veïns d'aquí, que hagin de sortir, pues que ja ho planifiquin abans. Si poden deixar el cotxe una miqueta més apartat, pues que ho facin, no? Perquè garantir que puguin sortir bé. I el que sí que garantim és la sortida, no? La zona més complicada era la zona des del carrer Mèxic, no? On està des del pont de l'avinguda d'Eucaliptus fins al pont de Cova Fumada, però s'està preparant una sortida, no? A la zona del pont de Cova Fumada, allà un pas alternatiu per poder sortir per aquell pont, i també la resta de veïns que vulguin al passeig marítim, i sobretot el que és carrer del Carme, també aquella zona queda també molt aïllada, perquè al final has de creuar el passeig marítim, però passen els ciclistes i serà molt difícil creuar-lo, doncs aquí també es recomana deixar el cotxe doncs, a l'altra banda, no? Del passeig marítim i avançar-se al dia anterior.
0: Per tant, es veuran afectats els accessos als carrers Mèxic, Uruguai, Colòmbia i Veneçuela. També has mencionat el Poal, el pont de la Cova Fumada, i també hi ha un altre pont cap a la platja, em sembla que és el del passeig Tarongers, que estarà tallat.
1: El de l'avinguda d'Eucaliptus, val? Sí, tots els accessos a la platja que donen al passeig marítim estaran tallats. Llavors, des de lo que la gent podrà circular és pel carrer de la Marina, aquest estarà obert, però de carrer de la Marina cap a la platja, tots els carrers perpendiculars, estem parlant d'Estrella de Mar, Avinguda dels Banys, carrer 3, 4, 5, 7, no? Hasta el 23, pues tot això estarà, bueno, perdó, hasta el 10 estarà tallat. A partir del carrer 10, com aquí el passeig marítim sí que té una mitjana al mig i té dos carrils per sentit, el sentit Sitges sí que estarà obert, ¿vale? Entre el que és Gavà i el carrer 11, carrer 10, el sentit Sitges, que dos carrils, aquí sí que estaran oberts. Doncs també les perpendicules que hi ha aquí estaran obertes. ¿Vale? Aquí sí que tindrem una miqueta millor la mobilitat, perquè els ciclistes s'aniran pels dos carrils que estan en sentit Gavà. ¿Vale? Llavors, entre el carrer 23 i el carrer 10, el passeig marítim en sentit Sitges sí que estarà obert.
0: I més enllà de les afectacions a la circulació, ens comentaves també una sèrie de restriccions d'aparcament que començaran des de dissabte a la nit.
1: Efectivament, clar, tot el que és el passeig marítim ha d'estar lliure de vehicles. Llavors, això és una feina important, més tenint en compte, no?, la zona que és una zona d'oci i restauració. I s'ha allargat tot el possible, val? Però clar, no es pot allargar més i a partir de les 23 hores del dissabte pues, comença la restricció. Doncs a partir de les 23 hores ja no podran haver-hi vehicles estacionats en tot el passeig marítim. Val? Des de que comencem, des del que hem comentat, no?, el pont de Covafumada fins a la zona de Gavà, excepte el tram aquest de passeig marítim que he comentat abans, que sí que estarà obert al trànsit, no?, el que seria la vorera muntanya, entre el carrer 23 i el carrer 10. Aquí com sí que estarà obert al trànsit aquest tram, en el sentit Sitges, pues en el cordó que està a la banda muntanya es podrà, però el cordó que està a la mitjana, no?, que s'ha d'accedir pel sentit Gavà, pues tot això estarà també prohibit estacionar a partir del dissabte a les 23 hores. Uh-huh. I les restriccions de trànsit, tot i que estan a partir de les 8 del diumenge, un cop que comencin a retirar cotxes, ja començaran a posar-se New Jersey i algunes barreres. Doncs aquests carrers perpendiculars, doncs ja a partir de les 23 hores del dissabte, ja hi haurà algun carrer afectat. Què passarà? Que podrà circular gent, no? Entrar i sortir en cul-de-sac, es podrà moure, però ja la circulació començarà a veure-se més complicada.
0: I també hi haurà modificacions al recorregut durant unes hores al transport públic.
1: Sí, no, el transport públic sí, efectivament, s'afecta igual que els vehicles. A partir de les 8 del matí del dissabte, del diumenge, pues ja estaran afectats fins que passin els ciclistes i a poc comencin a obrir-se els carrers, no? Que al final això també seran un parell d'hores, no? Fins a les 6 aproximadament hem calculat. I queden afectades pues, totes les parades que hi ha al passeig marítim, no? Des de Covafumada i també la gent, no?, que va a botigues de Sitges, ha de saber que també això arriba fins a Porginesta. Totes les parades que hi ha en aquesta zona del passeig marítim estan afectades. Llavors, el que faran els autobusos, circularan per Marina i allargaran una miqueta més el recorregut per Marina. En comptes de baixar, com sempre fan, pel carrer 5 o 7 que van al passeig marítim, continuaran fins la mini rotonda aquella avinguda de la platja i d'aquí es desviaran per l'avinguda de la platja cap a l'avinguda Constitució. I d'aquí aniran, pues, ja segons l'autobús, la línia, el 96-97, o a la zona de Bellamar, Pont d'Eucaliptus, no? La zona de on tenen la parada, a la plaça de Sant Eulàlia, o ja els que tenen a la zona de Poal, no? La parada allà. Mm-hmm. I també estaran afectats pues, tots els autobusos que venen des de la zona de Gavamar, no podran passar per aquí. Doncs el 95-94 que ve per aquí, les parades que tenen a Marina entre el carrer 23 i el carrer 17 estaran afectades també, perquè els autobusos vindran per la C32. Entraran per la zona del Canal Olímpic i a partir d'aquí, del carrer 17, és quan sí que faran parades, no? Del carrer 17 cap a Sitges, no? A partir del carrer 17, 16, 15, les parades que estan aquí. Però abans, en el que és el barri de la Pineda, que queda afectat entre el carrer 17 i el carrer 23, les parades que estan aquí també estaran anul·lades.
0: Uh-huh. I des de la unitat de mobilitat de l'Ajuntament heu pensat en tots els col·lectius perquè, de fet, a la notícia publicada des de l'Ajuntament i en la comunicació que s'ha estat fent prèviament, també heu pensat en els col·lectius que necessiten una mica més de planificació, com ara les persones que han d'anar a l'aeroport o els comerços que reben mercaderies. Quines són les recomanacions que feu en aquests casos?
1: Sí, les recomanacions, tot el que és mercaderies, pues, s'ha d'avançar el dissabte perquè el diumenge no es podrà, estarà tallat. Pues, si algun restaurant ha d'omplir nevera, suport, pues, això ho ha de fer el dissabte, igual estem parlant d'hotels, tota la restauració o algun comerç que necessiti mercaderies, això ho han d'avançar el dissabte perquè el diumenge no podran entrar. I després la gent que està en aquests hotels, no? I sobretot els hotels que estan en aquesta zona, no? Que hem comentat del carrer Carme, que queden justament, han de creuar la zona de pas del tour, aquí han d'avançar les sortides, han de preveure les sortides que tenen a l'aeroport i avançar-les molt. El que sí que funcionarà, podem garantir, si funciona bé, ja no depèn de nosaltres, és el tren, perquè el tren en principi ha de funcionar millor el tren de Rodalies, perquè si hi ha afectació de trànsit, pues no li afecta, val? I tenim la parada del Baixador o la del Centre, i la gent que hagi d'anar a l'aeroport, pues, la recomanació també és agafar el tren o avançar molt les seves sortides. No? Tenim la L99 que pot anar a l'aeroport i circula per una zona que no està tan afectada, però la gent hauria d'avançar i caminar fins a arribar a aquestes parades. O si ja van en un altre transport, taxi o qualsevol, pues, avançar aquí el temps que han de calcular que és, que segurament estarà tot molt col·lapsat i han d'avançar la sortida.
0: I ja una pregunta així de mirada global, Òscar. Imagino que darrere del pas dels ciclistes hi ha mesos de preparació. Com s'ha treballat des de la unitat de mobilitat perquè tot funcioni amb seguretat aquest diumenge i com el viureu també el diumenge com a tal?
1: Bueno, aquí la major feinada ha sigut també els companys, no, i companyes del Departament d'Esports i la policia local. Són els que més, pues, han treballat en això, no? I al final, des de mobilitat, pues, també donem un cop de mà, però tota la que segueix la gestió, pues, està molt centralitzada, no, en els companys de policia i d'esports. I sí, no, això portem mesos, no, preparant tota aquesta feina. I ha sigut laboriosa, perquè la veritat és que, clar, preparar això, tallem 5 quilòmetres de la ciutat en un dia que hi ha molta afluència, que hi ha un dia normal, és complicat, no? Però la congestió que hi ha, pues, ha informat a tota la gent que hi ha afectada, bueno, pues és un repte i, bueno, pues estem intentant fer el millor possible, no?, i avançar la informació perquè la gent pugui preparar i que a ningú li pilla de sorpresa i si passa algo, qualsevol cosa, pues, bueno, poder actuar.
0: Mm-hmm. Doncs perfecte, Òscar. Moltíssimes gràcies per compartir-nos tota aquesta sèrie de recomanacions per aquest diumenge si ens hem de desplaçar, especialment a aquesta zona que hem estat explicant, de la platja, el passeig marítim. És molt important planificar el trajecte amb antelació, consultar també totes aquestes afectacions. L'entrevista es podrà recuperar a la carta radiocastilldefels.org, però també recordo que s'ha creat aquest espai web, un portal específic dins de castilldefels.org, la pàgina web de l'Ajuntament, on la ciutadania i les persones que ens estiguin escoltant poden consultar tota aquesta informació que ens acabes de traslladar. Així que, Òscar Herrero, cap de la Unitat de Mobilitat de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
1: Moltes gràcies. Que vagi bé.
0: Igualment. Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.

0: Bé, com sabeu, dos terratrèmols de gran magnitud han afectat diverses zones de Veneçuela, la qual cosa ha provocat una greu situació d'emergència amb víctimes mortals, persones ferides, importants danys materials. El balanç de persones afectades és encara provisional i previsiblement augmentarà a mesura que avancin les tasques d'avaluació dels danys i identificació de necessitats. El Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament està monitorant l'evolució de l'emergència i treballant en la identificació de possibles actuacions d'emergència i postemergència que permetin donar suport a la població afectada. En aquest sentit, el Fons Català orientarà la seva resposta a contribuir als processos de recuperació i reconstrucció amb l'objectiu de donar una resposta adequada a les necessitats que es vagin identificant sobre el terreny. Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i a les institucions supramunicipals a sumar-se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada a través del projecte 4340, crida d'emergència per a la població víctima del terratrèmol a Veneçuela. Doncs Castelldefels, com sabeu, és un municipi adherit al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Per això parlem ara d'aquesta qüestió amb Lourdes Carreras, tècnica municipal d'Apoi i Solidaritat. Molt bon dia, Lourdes.
1: Molt bon dia, Anna.
0: Què podem fer des de Castelldefels, la ciutadania, per ajudar a aquesta situació d'emergència a Veneçuela?
1: Bé, doncs, primer de tot, evidentment, solidaritzar-nos, no? Ser empàtics, que això és el primer, entendre que estan vivint una situació molt complexa. I el segon pas, no? Jo sempre dic que la solidaritat ha de començar al cor, però després ha de pujar al cap, i entendre que hi ha unes organitzacions especialitzades en cada una de les etapes que suposa una tragèdia d'aquesta magnitud, i per tant, nosaltres

0: moment, recordem a Marroc o a la guerra d'Ucraïna. Llavors, què recomanem? Doncs que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar ja fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678, o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda en aquest cas com a municipis és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i evidentment que no estem dient que qualsevol particular i més quan doncs, part de la població a Castelldefels, doncs, la seva procedència és de Venezuela, evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar, per tant, potser quan es requereix l'ajuda ja no ha arribat. I després perquè hi ha una cosa molt important en la cooperació internacional, que és que si tu pots comprar allà i contribuir doblement perquè fas una compra i fas una inversió en aquest lloc on hi ha hagut el problema, i, a més, es fa la compra allà mateix, doncs t'estalvies transport, energia, etcètera.
1: Molt bé. Així, doncs, aquelles persones que vulguin contribuir de manera individual ho poden fer, com dèiem, a través del Bizum que ha posat a disposició el Fons Català de Cooperació, que és 08678, o com dius, per transferència bancària, entren a la web del Fons Català de Cooperació al desenvolupament. Mm-hmm.
0: Sí, la podem dir si vols, per si de cas algú ens està escoltant ara. Mm-hmm. És ES 91 0182 60 35 41 02 0 60 85 31. Nosaltres proposem participar no, en aquesta campanya que s'acaba d'activar des del fons perquè com a ajuntament som membres i ens dona garanties. No? Podem fer tot el seguiment, podem saber què ha passat amb totes aquestes aportacions, podem presentar un informe a la població, a la ciutadania, no? Que hi hagi una transparència en tot això. Això no vol dir que si qualsevol ciutadà que s'hi ha fet, que ens està escoltant o que té ganes d'ajudar, doncs s'ho vol mirar, evidentment, que entrant a la pàgina de Creu Roja Internacional o Metges Sense Fronteres o Intermón Oxfam, Save the Children, segurament hi haurà moltes entitats que tenen ja activitat allà permanentment i que, per tant, poden fer aquesta ajuda de primera instància. Però segur que també el que els demanaran seran aportacions econòmiques perquè allà elles ja poden fer la compra o el que sigui, no? El lloguer de maquinària, el que faci falta per contribuir. Per tant, reiterem, nosaltres com a ajuntament, com a institució que forma part del fons, recomanem participar en aquesta campanya perquè ens dona garanties i la podem seguir, però si hem de recomanar, en tot cas, en global o en general, és que la gent faci contribucions econòmiques que seran les que realment puguin fer que la situació millori una mica. Malauradament, ja per moltes persones no és superable i pensem en elles també. Les tenim presents, però per totes aquelles que encara doncs, és possible recuperar el ritme de la vida normal, doncs que sigui gràcies a l'ajuda de tots.
1: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació, per aquest suport que has explicat i solidaritat de l'Ajuntament de Castelldefels envers les víctimes dels terratrèmols a Venezuela. Hi va haver també un minut de silenci en record de totes elles. Moltíssimes gràcies, Lourdes Carreras, tècnica municipal de Pau i Solidaritat a l'Ajuntament de Castelldefels.
0: A vosaltres.
1: Molt bon dia.
0: A vosaltres pel seguiment. Bon dia.

0: Doncs arriba en aquest cap de setmana una nova tanda de festes als barris i en aquesta ocasió, després de Vista Alegre, després de Can Roca, torn per a les festes de Llumenetes. Per això és amb nosaltres l'Òscar Estoyo, que és president de l'Associació de Veïns. Què tal, Òscar? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, molt bé.
0: Doncs arriben aquest cap de setmana aquestes festes que, com dèiem abans, amb el regidor Pedro Paredes, són obertes a tothom, eh? No només per la gent que viu a Llumenetes, pel
1: veïnat. Sí, sí, tant i tant. Sí, sí, tota la ciutadania, qui vulgui venir. Hi ha molts socis que venen, que són associats de l'associació de fa molts anys, però també està oberta a tothom. Tenim possibilitat de que vingui qui vulgui.
0: Molt bé. Doncs... Començarem pel divendres. Uh-huh. Quines activitats heu previst?
1: Doncs mira, mantenim una miqueta la mateixa filosofia de sempre. Sí que és cert que hi ha un canvi important aquest any, que hem volgut recuperar la festa per la Junta. Ja no tenim una col·laboració externa, volem tornar als inicis i diguem-ne que fer-ho tot nosaltres d'una manera una mica més lleugera i més participativa per part de tothom. Aleshores, comencem com sempre a les 7 de la tarda amb el campionat de domino per parelles, que ja és un clàssic. Tot seguit, a partir de les 8, comença el pregó. Vale? Aquest any m'ha costat trobar pregoners i, per tant, el que hem fet ha sigut farem un pregó invers. És a dir, faré jo el pregó, diguem-ne que homenatjant a la meva junta i a les juntes que ens han precedit. Vale? Perquè hem tingut problemes a l'hora de trobar. Hem sondejat a 3 persones, malauradament no ha pogut ser, i com a excepció, doncs, bueno, una mica d'homenatge als que ens van precedir i als que estem una mica donant el callo a l'associació, d'acord?
0: Que es va renovar no fa gaire.
1: Sí, es va renovar el 25, al març del 25, perquè hi havia va haver la dimissió del president sortint, i bueno, doncs som gent, barreja gent jove, gent gran, i bueno, doncs aquestes coses també costen. No, abans hi havia juntes de 15 i 20 persones, ara som 9, 2 persones no poden participar gaire, vull dir que som poquets, però benvinguts, i bueno, doncs aquest any intentarem fer-ho tot nosaltres, a veure què tal surt. Llavors, un cop fet això, fem la recepció al soci, com sempre, és un petit homenatge al soci amb un pica-pica, una miqueta de cava, i després, juntament entre l'associació de l'Agrupació de Cultura Popular, que fan doncs, 4 castells, fan una miqueta de gitanes per allà, que sempre és molt, molt maco de veure, i després ja hi ha la botifarrada popular, que aquest any els preus són 4 euros pels socis i 10 per la gent que no sigui sòcia, però incorpora la seva botifarra amb la seva flauta, les salses, la beguda, vull dir que bueno, és un preu bastant, bastant popular i bastant assequible. Aquest any incorporem com a novetat a nivell d'actuació a un noi que fa una actuació molt maca, es diu Cindinero, es diu David, però fa un espectacle transformista molt simpàtic, va estar al castell l'any passat, ens va agradar molt i bueno, doncs, pensem que és un tipus d'actuació que agrada molt també a la gent del barri, gent gran, que fan aquestes bromes, ballar una mica de cabaret... Bueno, penso que li podem donar un vol diferent i després les habaneres del grup Montjuïc amb el ron cremat.
0: Això pel que fa al divendres.
1: El divendres, sí.
0: El dissabte, Òscar?
1: Doncs mira, el dissabte a partir de les 7 obrim i farem l'espai de jocs infantils pels nanos que vulguin estar per allà jugant als puzzles, a lo que hi hagi per allà que sempre els agrada participar. Farem el concurs de truites, d'acord? Aquest any el jurat està format pel David Soler, regidor del Partit Popular, i per la Rita Borque, que és regidora d'Esquerra, per la part de l'oposició, i hem buscat una tercera persona que no té res a veure amb la política, que també ens farà el cop de mà, d'acord? Després, hi ha uns premis amb el concurs de truites, com cada any, el guanyador de la truita clàssica i el guanyador de la truita innovadora, doncs tindran el seu premi. I després aquest any hem canviat la sardinada, perquè és una manera de cuinar complexa que nosaltres no dominem gaire, per una pinxitada. És a dir, seran pinxitos morunos, que es diuen, que també tenen bueno, bona sortida i quan hi ha gana, una bona cerveseta sempre... I els preus igual, socis 4 euros i els no socis 10 euros. I després, com ja els últims anys, que agrada molt aquesta actuació de París la Nuit, que són dues noies de Lleida, que fa un espectacle bastant eclèctic, amb cançons, fan versions i fa molt cachondeo i molta risa. I ja està, fins a les 12:30 a la 1, que s'acabarà dissabte. Sí.
0: Diumenge repreneu les activitats també.
1: Sí, llavors diumenge, com a novetat aquest any, és una cosa que ens demanava ja bastanta gent, hem ja suprimit la paella. Per què? Perquè amb les temperatures que hi ha avui dia... fer una paella a 36, 37, 38 graus allà a la zona de Llumenetes, ni per la salut de qui ho fa, ni per la salut de qui ho pren, no era sostenible. Quedava molt gènere després per consumir, el soci que ja és gran ve amb el tàper i s'emporta a casa, ja no es gaudia com fins ara. Llavors, el que fem ha sigut, tallem això, però mantenim les activitats purament infantils i familiars, ¿vale? Com són el concurs infantil de pintura, pintura lliure, els nanos d'entre 0 i 15 anys, venen allà, pinten i després s'escolleix qui ha guanyat, es donen uns diplomes, poden esmorzar una miqueta de cosetes que els hi comprem. Sempre té molt bona acollida això. Farem aquest any com a novetat una tòmbola infantil, farem una espècie de sorteig de joguets, de coses una mica de segona mà, i destinarem això a ajudar a una associació que en principi encara està per decidir, ho direm el mateix diumenge, que el que ha passat a Venezuela o poder alguna associació local... Bueno, però que els dinerets que surtin d'allà, que són testimonials, els donarem a una associació. I després fem la gran festa de l'espuma, ¿vale? Que grans i petits gaudeixen... Bueno,
0: que refrescant.
1: Que és refrescant. I després, aquest any també, com a novetat, pel tema d'haver, diguem-ne, eliminat la paella, el que farem serà una vermutada, d'acord? Amb uns preus imbatibles, per, sembla que eren 5 euros, el vermut, les patatetes, les olives, pels pares que vulguin estar per allà i que vulguin gaudir, i els nanos, doncs, la Coca-Cola o el que... Però aquesta vermutada, i si té èxit, doncs la continuarem, al millor, doncs, dies sueltos, la continuarem fent.
0: Amb aquestes innovacions, com sempre, l'escenari, l'epicentre de la festa és el solar que teníeu a la secció
1: sí,
0: de veïns.
1: Sí, el solar que està allà al passeig Garbí amb el carrer 7, és un solar de l'Ajuntament, i la gent que és de Castelldefels el coneix, és molt maco. Aquest any sí que vull recomanar que per temes de restriccions de trànsit, pel tema del tour, sí, que passarà el dissabte pel matí,
0: el diumenge
1: pel matí, hi haurà restriccions els dies previs d'aparcaments i de trànsit. Bueno, una mica de paciència, i la gent que vulgui venir pot aparcar una miqueta més allunyat, però bueno, els esperem sense dubtes.
0: I després d'aquesta festa major, descanseu, feu vacances per retornar al setembre amb l'associació,
1: Òscar? Sí, al setembre tornarem. Aquest any hem estat obrint els dimecres i els dissabtes, ¿vale? Dimecres tarda un parell d'hores i dissabtes pel matí un parell d'hores, per tot aquell que vulgui venir a informar-se, a donar-se d'alta, a plantejar queixes, dubtes, etc. I sí que és cert que volem, doncs, això que et comentava, volem donar algun espectacle addicional que no estigui restringit només a la calçotada del març i a la festa major d'estiu. Volem intentar, doncs, això, alguna vermutada popular, buscar algun grup de música que toqui jazz o que faci cosetes per dinamitzar una mica l'associació, però al final sí que és cert que una junta petita i en un barri que és tan disseminat i que és una mica més residencial que no pas al poble, a vegades costa trobar aquest quòrum. Però la nostra intenció és aquesta.
0: Que amb activitats d'aquesta mena, no? Com deia la calçotada o aquestes noves que esteu plantejant, o aquesta festa major del barri aquest cap de setmana, doncs acosti gent que no us havia vist o que viu allà en el barri però que no fa tanta interrelació amb la resta de veïnat. No?
1: Correcte, clar. Al final penso una cosa... Aquests barris més de platja tenen un teixit social bastant desfet. No a nivell pejoratiu, però és així. Vull dir, no hi ha comerç, no hi ha, diguem-ne que no hi ha un lloc, diguem-ne, d'associatiu important. Llavors intentem que l'associació ho pugui ser. De fet, a les festes major d'estiu i a la calçotada també vegem molta gent per primera vegada. Que sempre em sorprèn això, perquè ja fa 30 anys que ho estem fent. Però bueno, també cada cop més hi ha més gent estrangera, francesos, holandesos, anglesos, que estan per allà, passen, miren, entren, paguen i s'ho passen pipa. Llavors aquesta és la idea.
0: Molt bé. Doncs, Òscar, que ho passo molt bé aquest cap de setmana amb la festa major de Llumenetes i èxit amb totes les iniciatives, per suposat que tornareu a emprendre ja a partir del mes de setembre. Que gràcies per venir a explicar-ho.
1: Gràcies a vosaltres, sí.
0: Gràcies, bon dia,
1: que
0: Òscar.
1: Que vagi bon dia. Adéu.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

Doncs parlem ara d'un tema a l'àrea de feminismes i igualtat de la Diputació de Barcelona. Mantindrà i reforçarà aquest estiu els serveis i recursos per continuar garantint l'atenció i el suport als ens locals i a les entitats que treballen en la prevenció i abordatge de les violències masclistes LGTBI fòbiques arreu del territori. Durant els mesos de juliol i agost, juny, juliol i agost, s'han activat 57 punts lila. Es va fer ja en la primera tanda del mes de juny i continuaran juliol i agost als espais públics d'oci de la demarcació. Un recurs puntual pensat per a festes, concerts i activitats d'entreteniment.

0: Doncs parlem d'aquest tema justament amb la Sandra García i els caps del Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere de la Diputació de Barcelona. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: En primer lloc, què són els punts lila?
1: Bueno, doncs quan parlem de punts liles, no, en realitat el que estem fent és parlar de dues eines complementàries per prevenir les violències masclistes. La més coneguda, com has dit tu ara, són els punts liles que trobem a les festes majors, a concerts o altres esdeveniments festius. I aquests són uns espais visibles, no, on qualsevol persona es pot acostar per informar-se, resoldre dubtes o rebre atenció si viu o presencia alguna situació de violència. En aquest cas, des de la Diputació de Barcelona, la que represento, el que fem és que ajudem els municipis a posar en marxa aquests dispositius. I ho fem facilitant carpes, materials informatius i aportant professionals especialitzades. I també el que fem, que crec que és molt interessant, és que fem una breu sessió amb totes les persones i agents que participen a la festa, és a dir, personal de barres, entitats, colles de cultura popular o altres agents, no, perquè coneguin el recurs i puguin derivar o orientar qualsevol persona que ho necessiti, no, en aquest espais de festa. Llavors, aquí mateix, a Castelldefels, fa anys que disposeu d'aquest servei en diferents espais festius i d'oci, i sense anar més lluny vaig veure que fa poques setmanes no va estar present a la festa Pride. Però, llavors, aquest és el primer model, però després de la pandèmia vam ser conscients que la prevenció de les violències masclistes no podia limitar-se als espais festius. I d'aquí va néixer les xarxes locals Punts Liles, que és la segona eina, no, que és molt més àmplia. Si els Punts Lila d'oci actuen durant les festes, el que fem amb les xarxes locals Punts Lila és que actuen durant tot l'any en espais de la vida quotidiana. I què dic, no, amb espais de la vida quotidiana, a què em refereixo? Pues són mercats, comerços, biblioteques, piscines municipals, no, que a dia d'avui són tan utilitzades, o equipaments esportius. I, en certa manera, aquestes xarxes locals de punt lila funcionen amb una lògica similar als camins escolars. Es tracta d'implicar, no, a diferents agents del municipi i crear una xarxa de proximitat que faci més visible i accessible els recursos. Llavors, en aquest cas, i acabo, des de Diputació de Barcelona, el que fem és també acompanyem els ajuntaments en tot aquest procés de crear xarxes punts liles que són complementàries als punts lila d'oci. I el que fem és que instal·lem punts liles en espais quotidians i ajudem a crear aquesta xarxa de proximitat.
0: Precisament la Corporació, la Diputació, també mantindrà operatiu i reforçarà durant l'estiu el servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències de masclistes. En aquest cas, com ja s'ha deixat a persones professionals dels serveis d'atenció dels municipis de la demarcació de Barcelona, però també, no, entitats que treballen en l'àmbit de les violències masclistes, especialment aquelles que implementen punts liles en espais d'oci, no només en els ajuntaments, sinó en les entitats també.
1: Sí, correcte. També després de la pandèmia vam començar aquest servei de consultes online per totes aquelles professionals que treballen directe o indirectament des dels ens locals en temes de violències masclistes. Sobretot és una demanda molt concorreguda de municipis petits, en el qual moltes vegades aquestes professionals estan soles, volen compartir un cas, tenen consulta jurídica i llavors donem una resposta en 48 hores. I ja des de l'any passat i en guany ho tornarem a fer, adreçat a entitats que també estan fent festes i també estan programant, no, diverses activitats, ampliem aquest servei perquè el puguin utilitzar d'entre juliol i setembre.
0: Sandra, quantes consultes s'han fet des que estan operatius aquests punts?
1: Pues mira, em dius els punts liles o els serveis de consultes online?
0: Sí, doncs, si tens dades de les dues qüestions...
1: Vale, mira, en els punts liles, t'he de comentar que les dades que tenim recollides des del 2022, que és quan vam començar, ens diuen que més de 24.000 persones s'han acostat als punts liles i gairebé 14.000 a les xarxes punts liles. És a dir, que estem parlant de més de 38.000 persones que han vingut i s'han acostat i han preguntat alguna cosa o han intercanviat alguns dubtes amb les professionals que hi ha. I una dada, no, que em sembla especialment rellevant en aquest cas és que la gran majoria no s'hi acosten per denunciar una agressió, sinó que s'acosten sobretot, pues, per obtenir informació sobre què s'està fent, per resoldre algun dubte puntual, sobretot en temes de sexualitat i de gènere, o bé per recollir materials informatius. I també per conèixer quins recursos existeixen al municipi. D'altra banda, pel que fa referència al servei de consultes online, que està adreçat específicament a professionals, des de la seva creació, després de la pandèmia, portem més de 200 consultes. La majoria, o sigui, un 60 o un 70%, són consultes jurídiques. I pel que fa referència a entitats, el percentatge és molt menor perquè només des de l'estiu vam començar l'any passat, però teníem al voltant d'unes 20.
0: S'han produït en aquestes consultes arran d'algunes situacions greus que han passat?
1: A veure, en el cas dels punts liles, afortunadament, no? La majoria de les actuacions dels punts liles no estan relacionades amb situacions greus. Ja, com he comentat, no? La majoria de persones que s'hi acosten és per informar-se, resoldre dubtes o participar en activitats de sensibilització que també fem sota les carpes. De fet, no? De manera molt puntual, dintre dels punts liles s'han atès situacions que han requerit derivacions a serveis d'informació i atenció de les dones, a serveis sanitaris o a cossos de seguretat. Però, com dic, són casos minoritaris. Si els comparem, no, amb el volum global de persones que passen pels punts liles, que, com us he dit, hi ha més de 38.000. I sí que ens hem trobat en el punt lila en alguna vegada, en alguna ocasió, de manera molt puntual, algun comentari o actitud inadequada cap a les professions que hi treballen. I bueno, això ens recorda, no?, que encara queda feina per fer i aquests espais continuen sent necessaris. Respecte al servei de consultes, és un servei molt adreçat a professionals. Llavors, no, o sigui, les consultes que es resolen estan molt relacionades, pues, en temes d'estrangeria, en temes de divorcis o en temes de quin recurs habitacional puc utilitzar. Però no s'han donat situacions greus, com si diguéssim, entre les professionals.
0: Per finalitzar, Sandra, quants punts lila existeixen arreu del territori en l'actualitat?
1: Pues mira, des de que vam començar hem impulsat més de 500 punts liles en espais d'oci i aquest any hi sumarem 86 més. I d'altra banda, el que és les xarxes punts liles, hem donat suport a 51 municipis per la creació de les seves xarxes. Llavors, si em deixes dos dades molt ràpides, sí, que crec que, vull dir, que són interessants, és que dintre de les xarxes punts liles ja tenim més de 760 agents de proximitat, vol dir més de 760 comerços, farmàcies, escoles bressol, biblioteques dels 51 municipis que tenen creada la seva xarxa punts liles, que formen part, que s'han adherit a la xarxa punts liles. Em sembla una dada molt interessant. I d'altra banda, l'altra és que, clar, jo t'estic donant dades dels punts liles impulsats des de Diputació de Barcelona per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona. Però aquesta és només una petita part dels punts liles que existeixen al territori i de la feina que s'està fent, perquè hi ha ajuntaments, hi ha entitats feministes o col·lectius que també impulsen punts liles arreu del territori català.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'aportació d'aquestes dades des de l'àrea de Feminismes i Igualtat de la Diputació de Barcelona, Sandra García, cap de Servei de Polítiques d'Igualtat de Gènere. Moltíssimes gràcies per totes aquestes, com dèiem, aportacions, aquestes informacions, aquesta dada referent als punts lila per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i LGTBI fòbiques arreu del territori de Catalunya.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia, Sandra, bon dia, que vagi bé.
1: Igualment, adéu.

Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Aquesta sintonia, com saps, s'indica que tenim amb nosaltres el Leo Piqué, sotinspector de la policia local, per parlar de les incidències ocorregudes aquest cap de setmana, i també anunciarem doncs, una incidència que hi haurà aquest diumenge quan passi el Tour de França per Castelldefels. Molt bon dia, Leo.
1: Bon dia, Anna.
0: Doncs com han estat el cap de setmana pel que respecta a la seguretat?
1: Doncs mira, ha estat un cap de setmana molt calorós, amb molta afluència de gent a la platja i al municipi en general, però no hem tingut, per sort, no hem tingut intervencions rellevants, salvo alguna persecució que ha hagut alguna persona que havia fet alguna infracció i se dona la fuga, però va acabar la cosa sense més transcendència. Mm-hmm. Algun control d'alcoholèmia que hem fet i alguna alcoholèmia positiva, però pel volum de gent que hem tingut i les dades en les que estem i la temperatura que està fent, doncs la veritat és que ha estat un cap de setmana relativament tranquil en el que es refereix a la seguretat.
0: Mm. Sabem que es crea durant la temporada alta, la temporada de platges, doncs un servei extra, un dispositiu extra de reforç de la presència de la policia local a la platja amb caràcter preventiu.
1: Sí, bueno, la unitat de platges és una unitat històrica del municipi, dels primers municipis des de fa molts anys que han tingut unitat de platges per característiques nostres, no? I la mantenim, està composada per 8 agents, un sergent que està avui aquí també amb nosaltres i jo mateix, i bueno, intentem donar cobertura a tot el que són els requeriments de platges, de donar seguretat a la ciutadania i sobretot que no hi haguem furs, que no hi haguem robatoris, que no hi haguem baralles, que n'hi hagi, doncs, molt, transmetre seguretat i que la gent que ens visiti, la gent d'aquí del municipi, que passin que gaudeixin d'una bona jornada a Castelldefels i que se'n vagin un bon sabor de boca. I bueno, fem un esforç important en que sigui una quantitat de gent suficient per garantir això.
0: Recomanacions amb aquesta calor. Vivíem la passada setmana un avís de protecció civil d'abans, calor intensa també durant les hores de la nit, però durant el dia doncs, hi ha un seguit de recomanacions. Per exemple, no practicar esport ni fer un esforç més enllà de l'ús habitual a les hores durant el dia, no? Ja no sé quina hora dir, perquè sí, ja fa tanta calor a les 10 que a les 11 que a les 12 o a la 1.
1: La veritat, Anna, és que portem un tancament de primavera i un estiu tremendament calorós, no? Ho estem, no sé si patint o gaudint, depèn cadascú el que li agradi, però el que és veritat que les temperatures són molt elevades. Ja no sols és un tema d'aquí de Catalunya, Espanya, sinó a nivell europeu també estem veient notícies que realment són alarmants. I aquí doncs estem s'incrementa el problema amb la humitat, no? Una humitat relativa al voltant del 80% provoca una sensació de xafogó molt elevada, de tal forma que 35 graus de temperatura aquí a la costa, al nostre municipi, ja són temperatures per tal de començar a prendre precaucions i mesures de seguretat per la salut, per la integritat. I aquí estaríem parlant doncs, del de sempre, intentar evitar les hores de punta, les hores de més irradiació solar, fer esports, hidratar-se freqüentment i bueno, doncs, tot allò que és el sentit comú una mica, que de vegades doncs, jo quan veus de Benqui fent de porta a quina hora dius, hòstia, no és gaire recomanable, no? I a nivell policial el que intentem és això, intentar fer recomanacions i poca cosa més.
0: Molt bé, parlem ara d'un esdeveniment que tindrà lloc el proper diumenge, que és quan passi el Tour de França per Castelldefels. Serà poca estona, però evidentment doncs, les característiques d'aquest esdeveniment obligaran a tallar el trànsit.
1: Doncs sí, el Tour de França és una de les cites esportives més importants a nivell mundial. Aquest any tenim la sort de que ens visiten passa per Castelldefels aquesta cursa i això doncs, té una transcendència en tots els sentits, de rellevància de com a nom de Castelldefels, com a nivell esportiu, a nivell de promoció, en tots els sentits, i això suposa un dispositiu molt, molt ampli policial per tal de garantir la seguretat d'aquesta cursa. Aprofito per el vostre micròfon per dir que el dissabte, dia 4 per la nit, començarem a deixar el passeig marítim net de qualsevol vehicle, és a dir, qualsevol que escolti ja sap que el dissabte té que treure el vehicle per la nit, per la tarda poden anar a restaurants, poden anar de nit també, però a partir de les 8 de la nit ja començarem a fer una retirada massiva de vehicles per tal de deixar-ho net perquè el dia següent, el diumenge, pugui passar desenvolupar-se la cursa sense cap risc. I el diumenge, que ja és el dia que passa la cursa, que se prevé que passarà cap a les 3 per Castelldefels, doncs pel matí a les 8 se tancarà tota la circulació pel passeig. Vull dir, si algú vol anar a hostaleria, a la platja, on sigui, no podrà fer-ho amb vehicle a la platja. I a partir d'una hora, depenent de les indicacions que dona l'organització, ja tenirem doncs, el pas fins i tot de vianants perquè ningú pugui creuar, perquè el tour no és sols no és sols la cursa ciclista, que en si és la que mou tot això, sinó que hi ha tota una sèrie de caravanes de promoció, de publicitat, que avancen al Tour, i això doncs ja provoca que moltes hores abans de passar la cursa ja se doni seguretat al circuit i tinguem ja la visita massiva de gent. No? És un dia, pensem que és històric, un dia que passa el Tour per Castelldefels, doncs és un moment per recordar. Intentem fer-ho de la millor forma possible per garantir la seguretat tant de ciclistes com de ciutadans i vianants, però això comporta que d'alguna forma hi haurà, la platja se veurà afectada, insisteixo, dissabte a partir de les 8 de la nit ja se prohibirà la circulació pel passeig, es començarem a traure els vehicles d'allà, i el diumenge a les 8 de matí ja prohibirem tota circulació i retirarem tots els vehicles, i depèn a quina hora sigui, depenent de les previsions, doncs ja no podrà creuar ni la gent tampoc, no? Vull dir, se tallarà totalment el tràfic.
0: Fins a quina hora de la tarda hi ha la previsió, diguéssim, les 5, les 6?
1: Bueno, una vegada passi el Tour, una vegada ja hagi passat tota la comitiva, doncs ja començarem tot el que és el procés de desactivació del protocol, i començarem a retirar tanques, a retirar senyalitzacions. Quina hora? No m'atreviria a dir quina hora, perquè igual que costarà molt de muntar, costarà molt de desmuntar. No m'atreviria ara mateix a donar una hora concreta a les 6 de la tarda, per exemple, podria ser una hora orientativa, però estarem pendents de moltes circumstàncies.
0: El transport públic tampoc passarà pel passeig marítim, eh?
1: No passarà pel transport públic. No sé, quedarà totalment tancat. Volia recordar que, fins i tot, quedarà tancat el pas de vianants, o sigui, la circulació de vianants d'una banda a l'altra quedarà totalment tancada.
0: També.
1: Vull dir, arribarà un moment en què no pot creuar ningú. Aleshores hi ha un desplegament molt important tant de policies locals, Mossos, col·laborarà agents de seguretat privada i voluntaris, que impediran totalment que ningú pugui passar de banda a banda. ¿Vale? I això sí que és important que la ciutadania ho sàpiga, perquè provocar una sèrie de molèsties i una sèrie de situacions poc agradables, sobretot perquè pensem que és un diumenge que si les temperatures, condicions meteorològiques no canvien, pot fer molta calor, on la gent voldrà tornar a venir a Castelldefels, a la platja, a gaudir de la nostra platja i la nostra hostaleria, els nostres serveis, i se veurà una mica limitat en aquest sentit.
0: Per aquesta raó, sobretot la gent que vulgui venir, com deies, a Castelldefels, hi haurà controls informatius abans d'entrar en el nostre passeig marítim.
1: Sí, en principi ja trobaran que estarà tot tallat i hi haurà ja senyalització per tot arreu que no podran arribar. És a dir, ningú pensi que arribarà al passeig marítim i tindrà una volta. O sigui, això senyalitzarà per les vies més importants amb senyals de talls, i la gent doncs, no podrà accedir de cap forma.
0: En qualsevol cas, el transport públic sí que seguirà itineraris alternatius.
1: Sí, el transport públic continuarà igual.
0: Renfe,
1: per exemple, continuarà circulant, continuarà la parada del baixador, continuarà activa, i autobusos farà els seus alternatius, pot ser pel passeig marina, pot ser la Constitució, evidentment, però el que són les parades del passeig marítim, evidentment, queden impracticables. Probablement ho faci amb la paral·lela que és el passeig marina.
0: Molt bé. Doncs alguna cosa més a comentar, Leo?
1: Doncs res, que es protegiu de la calor, que tinguem una bona setmana i poca cosa més, i que aquest Tour que sigui un èxit com sempre i no tinguem cap incident, i agrair-vos la vostra predisposició a poder fer aquestes explicacions.
0: Moltíssimes gràcies a tu, Leo Piqué, sotis inspector de la policia local. Que vagi molt bé i que tinguis una bona setmana. Bona feina també aquest diumenge amb el pas del Tour de França per el passeig marítim de Castelldefels.
1: Moltes gràcies. Esperem que el proper dilluns puguem parlar del Tour de França com un dia històric.
0: Exactament. Gràcies, bon dia. Bona setmana. Gràcies.

0: Doncs parlem d'una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per a gent jove, menors de 35 anys. I ho fem a través de Dolors Ferrandi, directora de l'Oficina Local d'Habitatge. Molt bon dia, Dolors.
1: Molt bon dia, Anna. Què tal?
0: En què consisteix...
1: Aquí estem.
0: Molt bé. En què consisteixen aquests ajuts que atorga la Generalitat?
1: Doncs, com bé deies, van adreçades a persones físiques que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener del 2026. Són persones que han de complir els requisits que s'estableixen a les bases de la convocatòria, en concret a la base número 4, i que estiguin visquent de lloguer en un pis o en una habitació. Si vols, podem enumerar la resta de requisits. Han d'estar 100 persones que han d'acreditar la residència legal a Catalunya i que estiguin empadronades en l'habitatge on estiguin visquent. D'acord? Després han d'acreditar també una font regular d'ingressos. Han de demostrar que tenen ingressos per sota dels 36.000 euros aproximadament, bueno, en concret 36.279, amb 32, ser titulars d'aquest contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació i estar empadronats en aquesta, en aquest domicili, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent. ¿Vale? A més, un parell més de requisits, han d'haver pagat la fiança corresponent a l'arrendador, això també s'ha d'acreditar. I pel que fa a l'import màxim del lloguer, en el cas de l'àmbit metropolità de Barcelona, Baix Llobregat i en concret Castelldefels, han de tenir una renda no superior als 1.000 euros, ¿vale? Com a molt 1.000 euros de lloguer. Si estan en una habitació, l'import de l'habitació ha de ser no superior als 450 euros. Després també hi ha unes excepcions on aquesta renda, tant la de 1.000 euros que he comentat, del lloguer de tot el pis, com de 450 si és d'una habitació, en el cas de famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies que tenen algun membre amb una discapacitat de mobilitat, aquest import puja a 1.100, vale? En el cas de Castelldefels. Aquesta convocatòria es va obrir el ahir dilluns, el 29, i estarà vigent fins al 10 de juliol.
0: I en aquest tràmit com pot ajudar l'Oficina Local d'Habitatge?
1: Doncs mira, aquest tipus d'ajut es pot fer, hi ha un tràmit telemàtic que la gent pot accedir-hi a través de la pàgina web de la Generalitat, encara que també està publicat a la web de l'Ajuntament i també la tenim a la pròpia web de l'empresa municipal, de l'oficina local, de Societat d'Aparcaments de Castelldefels. Aquest tràmit és telemàtic. Ara bé, l'oficina local el que està aquí és per poder ajudar totes aquestes persones que no tinguin possibilitats de fer la telemàtica, poden venir o no tinguin possibilitat o no vulguin, pel motiu que sigui, o els sigui més fàcil, poden adreçar-se a la nostra oficina i nosaltres li fem el tràmit des d'aquí. És a dir, és un tràmit que es pot fer telemàticament o es pot fer presencialment a través de l'oficina.
0: Cal demanar cita prèvia?
1: No cal demanar cita prèvia. Han de passar per l'oficina i nosaltres en aquest moment tenim la possibilitat d'atendre'ls directament si en aquest moment hi ha alguna companya disponible, es poden esperar o els hi podem donar cita pel dia i l'hora que els hi convingui.
0: A quins horaris teniu, Dolors, a la gent que estigui interessada en fer aquest tràmit?
1: Perdona, no t'he entès.
0: En quins horaris? Quins són els horaris de l'Oficina Local d'Habitatge?
1: Els horaris de l'Oficina Local per poder adreçar-se aquí són de 9:30 a 1:30 tots els matins.
0: Doncs moltíssimes gràcies per aquesta informació. Recordem que estarà vigent aquests ajuts a persones menors de 35 anys fins al proper 10 de juliol.
1: Efectivament.
0: Doncs Dolors Ferrandi, directora de l'Oficina Local d'Habitatge, moltíssimes gràcies per informar-nos dels requisits de qui pot optar aquests ajuts a l'habitatge si té menys de 35 anys. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, només una coseta més, Anna, que aquest any ha hagut una...

0: mensual ve a ser, bueno, són 250 euros mensuals. D'acord?
1: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per expandir-nos aquesta informació, per ampliar-la amb aquesta novetat que jo crec que és molt interessant també, perquè estarà vigent durant dos anys aquest ajut. Moltíssimes gràcies, Dolors.
0: Perfecte, gràcies a vosaltres.
1: Bon dia, adéu.
0: Adéu, bon dia.

0: Comença el mes de juliol i amb ell tornen algunes de les tradicions més arrelades de l'estiu a Castelldefels. Una d'aquestes tradicions són les ballades de sardanes, que un any més ompliran de música i de dansa la plaça de l'Església cada diumenge d'aquests mesos de juliol i agost. Darrere d'aquesta iniciativa hi ha el grup sardanista Castelldefels, una entitat que des de fa més de 30 anys treballa per mantenir viva la sardana a la ciutat, organitzant ballades, cursos, activitats divulgatives i col·laborant també en nombrosos actes culturals. Per parlar de tot plegat, ara m'acompanya una persona molt vinculada al grup, una de les cares conegudes del sardanisme a Castelldefels, la membre del grup sardanista de Castelldefels, la Pepa del Cacho. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs explica'ns una mica què heu preparat per aquesta nova temporada que just comença aquest diumenge.
1: Bueno, doncs hem preparat més o menys el que fem cada any, no? Cada diumenge a 7:45 fem una ballada de sardanes. Llavors, com anys anteriors, el que farem serà que hi hagin diverses cobles diferents, o sigui, no que vingui sempre la mateixa, sinó que vindran diferents cobles, llavors així també tenim un repertori més ampli i una manera diferent d'interpretar, no? Perquè cada un té la seva manera de fer, no? Llavors, aquest any començarem amb la cobla Ciutat de Cornellà, que ja ha vingut altres anys, que ho fan força bé. Després vindrà la Baix Llobregat, que és una de les assídues que sempre venia tots els estius, i també vindrà Maricel de Sitges, que també és molt bona. Llavors, aquest any, com a novetat, també vindrà la cobla Vila d'Olesa, que no havia vingut mai, llavors s'estrenarà aquí al poble. Llavors, bueno, aviam què tal.
0: I potser estic pensant que hi ha gent que ens escolta, i jo mateixa, a nivell personal, que potser ens plantegem un, ostres, això, si jo no en sé, millor no m'apropo. És així? Són obertes per tothom?
1: Exacte. Les sardanes és un ball de germà, no? Amb la qual no es pot... O sigui, és un ball que uneix a les persones. Sempre, per això, a més, es fa una rotllana que sembla que uneix més, no? S'agafen les mans. Llavors, ningú ha de tenir vergonya de venir a ballar sardanes, perquè si no en sap, prèviament, a fora els hi podem ensenyar els passos bàsics, que són molts enlliguets, i quan tenen una miqueta que ja saben el pas, es poden incorporar. Hi ha molta gent que no sap ballar i s'incorpora, i llavors ja va agafant, perquè vull dir, com és una cosa senzilleta, clar, no faràs salts ni faràs coses que ja saben els que porten més temps, però bueno, per seguir la rotllana i anar ballant, doncs ningú ha de tenir por, ni vergonya, ni res de posar-s'hi. Nosaltres, a més, els invitarem a que es posin tots.
0: Bueno, de fet, estic pensant que jo tinc un record d'infància precisament d'això que ens acabes d'explicar, de veure com ballaven sardanes. Jo pregunto als meus pares, ostres, què és... Clar, jo era molt petita, i que em convidessin a ballar i em fessin les explicacions, i després jo a l'escola vaig ensenyar a les meves amistats a com ballar sardanes.
1: No.
0: O sigui que, justament, ho veig molt clar.
1: El que ens agradaria molt és que incorporés gent jove. Aviam, la gent que balla sardanes normalment són gent ja de la tercera edat, per dir alguna cosa, no? Són gent ja gran. Per què? Pues perquè tenen més temps i d'això de posar-s'hi. O perquè ho tenen ja molt assimilat de quan eren més joves. Hi ha gent que, per exemple, ha vingut al curset i diu, ui, és que jo fa 40 anys que no ballo sardanes. Doncs bueno, pues si fa 40 anys que no has ballat, però ara comences a ballar i l'agafes com si anés en bicicleta. O sigui, tornes a agafar-ho de seguida, saps? Llavors, bueno, el que ens agradaria molt també és que la canalla, que els pares inculquessin als nens de que es posessin. Ens fa molta il·lusió quan venen nens que els veus que volen seguir els passos. Pues llavors això ens fa molta il·lusió perquè bueno, tenim que trobar un gent que s'incorpori.
0: Un relleu.
1: Perquè si no nosaltres ja tenim una edat, vull dir que necessitem un relleu generacional. Mm-hmm. L'altre dia vam estar al Tibidabo, que era el Dia Internacional de la Sardana, el dia 20 de juny, i llavors allà hi havia moltes colles sardanistes i hi havia gent jove. Inclús hi havia una colla que tot eren nens, bueno, nens petitets, de 9 o 10 anys, i feia molt de goig veure'ls, no? Llavors això és el que ens agradaria crear aquí al poble, que és difícil, és molt difícil.
0: I també mencionaves ara fa un moment que fa pocs dies heu acabat el curs, o sigui que teniu uns cursos habituals.
1: Exacte,
0: també.
1: Nosaltres fem uns cursos habitualment, que és com el curs escolar, no? Comencem en l'octubre, el setembre-octubre, i acabem abans de Sant Joan, que també s'acaba, perquè ja saps que els centres, bueno, els espais municipals també tanquen, no?, juliol i agost. Llavors, juliol i agost no tenim curs perquè estan tancat el local que es deixen, que és el de l'agrupació cultural. Val? Llavors, bueno, estem contents de tot el curs com ha anat, ja portem 3 anys amb el curs, i estem molt contents perquè la gent que s'ha anat incorporant i que ha anat venint ja balla molt bé, o sigui que Estem contents per això perquè hem tingut un bon resultat, saps? Mm-hmm. I a més, vull dir, amb aquesta gent mateixa, aquest any ens han demanat d'alguna residència de gent gran, ens han demanat que anéssim a fer una ballada per animació dels residents, i també amb aquesta gent del curs hem comptat per poder anar a fer aquestes exhibicions. També vam anar al càmping Estrella de Mar, que també ens demana, ja fa 2 anys que ens demana que hi anem, i també doncs, hem anat. O sigui, això ens fa il·lusió que ens cridin, no? Perquè també dius, bueno, mira, la sardana també compta, no? Per la gent.
0: També vau estar a una escola?
1: Bueno, per Sant Jordi vam estar a l'escola Edumar, que ja també és el segon any que ens demanen, el segon o el tercer, que ens han demanat que anem a fer un taller pels crios. I després, a la tarda, el dia de Sant Jordi, es va fer un taller a la plaça de l'Església. I també nens de l'Edumar, a la tarda van venir amb els seus pares. O sigui que també es va fer il·lusió, això, saps?
0: Home, és maco, clar, és maco aquesta part. I mencionaves aquesta col·laboració amb una residència que us va demanar també que anéssiu.
1: Sí.
0: I precisament em porta ara a parlar el programa municipal de salut i diversió que s'adreça a la gent gran i amb el que també col·laboreu.
1: Exacte, sí. El Salut i Diversió tenen unes activitats que fan ells durant tot l'any. Fan petanca, fan caminades, fan moltes coses. Dintre d'això, un cop al mes fan ballades sardanes. Llavors, es fan tots els grups, perquè es tenen diversos grups, no? Uns que van els dimecres pel matí, els que van per la tarda, els que van... Llavors, nosaltres els ajudem, en els monitors, a fer aquest taller de sardanes que fan. Llavors, la gent ja més o menys, n'hi ha alguns que comencen de nou, perquè són gent que s'han incorporat en el grup de salut i diversió fa poc temps, llavors potser no saben, però hi ha altra gent que sí que en sap una miqueta. Llavors, els que no saben, doncs nosaltres ens hi posem allà per ensenyar.
0: Què destacaries que porta a participar a sardanes amb una mirada generacional, per persones grans, per persones joves?
1: Bueno, aviam, com et he dit, és un ball de germanor, amb la qual també es fa pinya, no? Vull dir, quan tu tens ja un grupet que ja balles amb les mateixes persones, no sé, les amigues, ai, doncs mira, avui vaig a sardana, ah, doncs jo també vaig. Llavors, doncs, també es fa una mica de caliu, no? De que la gent ja es coneix i li agrada ballar amb un o amb l'altre, i llavors, doncs, bueno, jo crec que és això, és agermanar, és molt agermanar.
0: I tornant a les ballades que s'inauguren aquest diumenge, també venen acompanyades d'un punt festiu amb la seva tradicional rifa. Què és el
1: que
0: trobarem?
1: Bueno, doncs ho trobarem, com cada any, el pernil, que això és el que la gent espera, tothom vol que li toqui el pernil. Llavors, clar, a més li pot tocar amb un, el que tingui la sort aquell dia. Després també, ja fa 2 o 3 anys, que el que fem és afegir un altre premi. O sigui, el pernil és el premi gordo, per dir alguna cosa, i després afegim un altre premi, que són col·laboracions d'establiments del poble, val? Que cada any volen col·laborar amb nosaltres. Llavors, per exemple, et diré uns quants que ja tenim assegurats, que és la carnisseria Soler, que és la que posa el pernil, Monijos, la presentaria La Paca, el restaurant Acebo, el restaurant Andalucía, la gelateria Carles, la cafeteria Navalls, La Fusta. Llavors, ells col·laboren amb un bal, doncs, per un esmorzar o per un berenar, un menú. Llavors, bueno, això també fa il·lusió que et toqui, no?
0: Vull dir que... Exacte, li aporta aquest ambient festiu.
1: Exacte.
0: També, i de veure qui té sort, no?
1: Exacte,
0: i guanya.
1: Sí, sí, bueno, ja la gent està tota allà esperant, estan esperant
0: sí,
1: de que surti la rifa,
0: sí.
1: Veiem què els hi toca.
0: Exacte, i a més, no, que pinta molt bé, això. En aquesta hora que estem parlant, dona una mica de gana pensar en tot el que es pot guanyar aquest diumenge amb les ballades. Doncs passem ara a parlar una miqueta també del grup sardanista de Castelldefels. I alguna de les persones que ens està escoltant, potser ja has vingut més vegades aquí a la ràdio, ja és un tema que s'ha anat parlant, però anem a entrar una miqueta en matèria, perquè el grup sardanista porta més de 30 anys treballant per mantenir viva aquesta tradició a la ciutat, i amb motiu de que ara es repeteix de nou aquesta cita de les ballades d'estiu, estem parlant d'una cita consolidada.
1: Sí.
0: Com ho valoreu? Què significa per a vosaltres que la cita es repeteixi cada estiu?
1: Home, nosaltres estem supercontents de que l'Ajuntament també ens pugui proporcionada que puguem fer aquestes ballades a l'estiu, perquè ja és una tradició de fa molts anys. Vull dir, tothom espera les ballades de l'estiu, perquè, clar, aquí a Castelldefels es fan ballades, però en dies molt puntuals. O sigui, es fa, per exemple, per la Festa Major d'hivern, per la Festa Major d'estiu, per Sant Jordi i per l'11 de setembre. Aquestes són les ballades que hi ha normalment. Llavors, clar, aquestes de l'estiu són les que estem esperant en candeletes que arribin, perquè és que, si no, sempre tenim que anar a ballar a altres pobles, perquè nosaltres cada setmana hi ha un del grup sardanista de Viladecans ens envia sempre un, com un recordatori, ens diu aquest cap de setmana hi ha sardanes a Gavà a tal hora, a Sant Feliu, bueno, ens va donant tot el que hi ha pel Baix Llobregat. Clar, que puguin haver-hi sardanes aquí al poble, que tinguem així tan a propet per poder ballar, doncs cap a nosaltres és super, no? Perquè així no els tenim que desplaçar. Llavors hi ha molta gent que ho espera, això, vull dir que...
0: I estava pensant que programaves en un horari de tarda ja arribant al vespre, sí, perquè clar, amb aquestes altes temperatures, com per posar-se a ballar a migdia.
1: Sí, no, no, a migdia impossible, impossible.
0: Molt bé, doncs parlàvem també del relleu generacional, ja ens comentaves aquesta necessitat de que més gent jove s'interessi en descobrir el món de la sardana, així que aprofitem ara ja el moment final per recordar la informació pràctica d'aquest diumenge, que no serà únicament aquest diumenge, si alguna persona no pot aquest 5 de juliol,
1: exacte,
0: doncs que s'apunti per un altre diumenge, però exacte, fem un últim recordatori a veure si animem a gent jove a doncs, participar-hi.
1: Doncs aviam, els diumenges de juliol i d'agost, que em sembla que són en total 9, crec, aquest any, doncs estarem a la plaça de l'Església a 7:45. Començarem a ballar les sardanes. Que vingui tothom, que si no saben els ensenyarem, que no tinguin por ni que tinguin vergonya, que la vergonya no serveix per res, que han de venir tots a ballar.
0: Exacte. Molt bé, doncs amb aquesta crida final ja només em queda agrair-te aquest temps que ens has dedicat per acompanyar-nos aquí també a Ràdio Castelldefels. Pepa del Cacho, del grup sardanista Castelldefels. Que vagi molt bé aquesta temporada de sardanes.
1: Moltíssimes gràcies, Estefania.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la ciutat.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana. Doncs parlàvem fa poc dels punts lila desplegats al territori per la Diputació de Barcelona, uns punts lila que instal·la també l'Ajuntament de Castelldefels, per cert, i ara parlem també, continuem parlant des de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, però municipal, amb la companya Anna Dolors Rodríguez, tècnica d'aquesta àrea, d'un petit taller que es durà a terme el 8 de juliol sobre violències digitals. Què tal, Anna? Encantada.
1: Ja ho saps, eh? Ara he vingut així com molts dies, no? De cop, així que però molt encantada, tot i la calor que fa al carrer, és un luxe estar a la ràdio, així que encantada. Doncs sí, organitzem, com us vaig comentar, vaig venir la setmana passada o l'altra a parlar de la subseu que fèiem entorn l'emprenedoria femenina, i ara toca parlar de la segona subseu que farem a territori, que organitzem des de l'Ajuntament de Castelldefels, aquest cop entorn de les violències digitals, que són un repte que tenim als municipis, perquè les violències masclistes en l'àmbit digital, doncs, sovint entomen maneres i formes que els professionals i la ciutadania, doncs, han de tenir eines, doncs, per detectar-les i poder actuar de la manera més adient.
0: Unes violències digitals que exponencialment i malauradament han crescut molt en els darrers anys.
1: Han crescut molt i l'impacte també és diferencial. L'impacte tant a nivell de temporal, perquè a través del món digital, doncs, l'impacte pot ser més continuat o al llarg de tot el dia, 24/365, com dic, i també per l'impacte a nivell d'exponencial. No és el mateix, no?, en l'àmbit analògic que l'àmbit digital. I també perquè al final totes aquestes tecnologies digitals serveixen i des de la xerrada, des del taller que farem, també posarem el foco aquí, serveixen, doncs, per... justament les eines de control i de vigilància que s'exerceixen en situacions de violència masclista, com aquestes eines digitals, doncs, sovint serveixen als maltractadors, doncs, per continuar a exercir la violència masclista, no? Per controlar, per vigilar, per des de la localització, no?, que tens al mòbil, que comparteixes, segur que moltes i molts de nosaltres tenim un family link per temes més de seguretat, sí. Però com aquestes eines també es poden utilitzar, no?, quan tu vols exercir control sobre una persona, saber on està, o a vegades d'una manera molt innocent i també en plena confiança, doncs cedeixes claus, no?, del teu correu electrònic, de la teva agenda, on poses les cites mèdiques o el que fas, o si has quedat amb una amiga. A vegades les xarxes socials també, no?, acostumem a utilitzar-les com un espai de comunicació, però en contextos de violència masclista això ha de quedar clar. Vull dir que les eines digitals per si soles no són males eines. El que volem ficar el foc en aquest taller és quan s'utilitzen amb aquest objectiu, que és la violència masclista, i quins factors intervenen i de quina manera, doncs, això es tradueix a la realitat de les violències masclistes.
0: Imagino, Anna, que aquí a moltes persones els costarà identificar aquestes red flags o aquestes línies vermelles en aquest sentit. Jo vaig veure fa pocs dies una cosa que em va esgarrifar en una xarxa social, i és que et proposava, introduir el telèfon del teu company o de la teva companya per a veure si t'estava sent infidel amb altres persones o estava xerrant amb altres persones. Em vaig quedar de pedra.
1: Correcte, justament, aquestes eines com s'utilitzen per aquest control, no? No? Per veure, no?, de quina manera aquesta eina t'és útil, doncs, per això, per controlar i per amplificar, en aquest cas, la gelosia, que és una emoció que pot ser de forma... més o menys podem entendre natural, no? Però com en determinats moments et serveix per exercir aquest control i aquesta vigilància en la teva pròpia inseguretat per saber si l'altra persona t'és infidel, no? Bueno, tenen aquesta doble vessant, malauradament, les eines digitals. Per això creiem que és un repte, perquè sovint tenim poca formació, tenim poc coneixement, o a vegades hi ha coses que no ens plantegem, no? Vull dir, allò de dir, doncs jo la contrasenya del mòbil, doncs a la meva parella, doncs la comparteixo i li deixo el mòbil, que miri el que vulgui, no? Bueno, com a mínim, no?, tenir aquests red flags que tenim en altres espais, en altres moments de les nostres relacions, no?, també els tenim, doncs també en el món digital, tenir aquestes eines per poder anar col·locant red flags en determinats moments o en determinades situacions.
0: I també també doncs, identificar això, les conductes que són normals de les que no ho són o són insanes o directament, podríem dir fins i tot, denunciables en el context de les microviolències també de gènere.
1: Correcte, també tenir aquestes eines que ens permetin doncs, situar no? i detectar i després també conèixer, perquè aquesta xerrada és molt interessant, perquè hem convidat al CIE, el CIE digital. La Generalitat té un servei d'intervenció especialitzada, els municipis tenim els CIATs, que són els serveis d'informació i atenció a les dones, que algun cop hem parlat d'ells, són uns serveis que oferim a nivell municipal, que estan a l'espai Montserrat Roig, al carrer Església 117, i són uns serveis que ofereixen atenció social, assessorament jurídic i acompanyament psicològic en situacions de violències masclistes. Doncs la Generalitat, dintre del desplegament de la xarxa de serveis en violències masclistes, té el servei d'intervenció especialitzada, que seria com un pas més, no? per depèn quines situacions amb més complexitat, doncs poder atendre'ls amb una altra periodicitat i amb uns altres equips més interdisciplinars, atendre aquestes situacions. Doncs la Generalitat ha desplegat tots els serveis d'intervenció especialitzada, però especialitzada en violències digitals, en violències masclistes digitals. I justament és aquest servei a qui hem convidat a territori perquè ens expliqui de primera mà. Han fet des d'una guia Desconnecta el teu ex, que trobo superinteressant, no? perquè abans tu, doncs, una relació no funcionava, doncs cadascú per la seva banda, sí. però és veritat que ara comparteixes aquest espai digital, no? Com desconnectes del teu ex quan has trencat una relació, doncs ells han fet tota una guia que dona eines i pautes per fer aquesta desconnexió, que és molt interessant, i apareix un servei que atén a les dones, que es pot per derivació dels serveis municipals, diguéssim, o de manera directa, si alguna sospita que estem patint aquesta vigilància o aquest control d'aquesta manera, doncs, diguéssim, insana o que amplifica la violència masclista que podem estar patint. Així que crec que és molt interessant perquè són professionals expertes les que ens explicaran i ens donaran tips per poder doncs, tenir més eines.
0: Que de vegades no és tot bloquejar una persona i es queda aquí la cosa, eh? No? Ni molt
1: correcte. Més. Jo he fet alguna formació amb elles i m'he quedat doncs, això, el de compartir la ubicació, no? O que algú t'ha configurat de cop i volta, algú et configura la tele, les teles aquestes que ara van amb internet. Jo és que sóc una mica analògica, he de dir. Vaig néixer als 80 però podia haver nascut als 70 o als 60. Doncs algú, clar, et configura la tele, tu estàs donant el teu correu electrònic perquè per configurar-la va vincular, estàs donant jo què sé, les claus d'accés a alguna plataforma d'aquestes de streaming. Això vol dir que des de la plataforma pots saber des d'on t'estàs mirant tu les pel·lis d'aquella plataforma. Hi ha gent, no? com dic jo, si us hagués de controlar, tranquil·les i tranquils, que no us trobaria jo en plan analògico.
0: Però hi ha gent que sí.
1: Però hi ha gent que sí, que té, com sempre dic jo, la gent que té mala vibra utilitza totes les eines i ara és veritat que estem en una societat molt digitalitzada i són eines doncs, que també poden fer-se servir amb aquesta mala intenció, diguéssim. Mm.
0: És un taller adreçat a tothom o a professionals?
1: Hem fet un mix, professionals i ciutadania. Creiem que estem en un moment molt incipient perquè sí que és un tema que ens preocupa, però que en general, tant a nivell professional, el circuit d'actuació davant de la violència de gènere que tenim a Castelldefels, que intervenen diferents professionals de territori que es coordinen i a part doncs, fan formacions conjuntes i doncs, fan una gran tasca, des d'allà ja es va detectar doncs, que els seus equips, no? perquè la comissió participa en part dels equips, doncs, podien tenir aquesta necessitat de tenir alguna d'informació per poder començar aquest camí d'aquest repte que és la violència masclista digital i d'altra banda és una subseu, està dintre del marc del Congrés de les Dones del Baix Llobregat i també és molt interessant saber el que la ciutadania detecta com a reptes i propostes doncs, per poder continuar avançant, per continuar fent també els espais digitals, espais lliures i de violències masclistes.
0: Molt bé, doncs recordem aquesta xerrada sobre violències digitals, té lloc el 8 de juliol, a on i a quina hora, Anna?
1: Ah, sí, perquè jo parlar molt del contingut, però el lloc, el 8 de juliol a les 10 a la sala polivalent de l'edifici de la República, cal inscripció prèvia, a xarxes trobareu els cartells, a les pantalles també que tenim per tota la ciutat que ens van informant de les activitats i si no, com sempre, correu electrònic a igualtat@castelldefels.org o ens veniu a veure l'espai Montserrat Roig i us facilitem l'enllaç d'inscripció.
0: Moltíssimes gràcies, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat, per aquesta informació, com detectar, com lluitar, com tenir aquestes eines en entorns digitals on també, per desgràcia, malauradament es fiquen les violències. Gràcies, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres, bon estiu.
0: Bon estiu.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: L'Ajuntament reitera les propostes de canvi per millorar el servei de la futura ABS de la Muntanyeta. Ho va fer en el ple municipal celebrat divendres passat en l'ordinari el mes de juny. Entre els temes destacats de debat, la dació de compte de la proposta de modificació de delimitació de les àrees bàsiques de salut de la ciutat per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En aquest punt es va explicar que el Departament de Salut ha iniciat el procediment per a la creació d'un nou centre d'atenció primària a Castelldefels. Escoltem a la regidora de Salut, la Paquita Cruz.
3: La comunicación elevada a CatSalut del CASAP ya identificaba la necesidad de dimensionar el nuevo dispositivo en función de la población asignada. Una con previsión organizativa para adultos, población infantil, las UBAs ampliadas, administrativos sanitarios, trabajo social y estructura de coordinación. Por tanto, el Ayuntamiento no niega la preocupación de María Blanca. Al contrario, la comparte en lo esencial. La diferencia es que el Ayuntamiento está actuando desde los canales institucionales que le corresponden, exigiendo que la Generalitat concrete y garantice los recursos necesarios. Respecto a la presión asistencial vinculada a los factores estacionales o turísticos, su impacto existe, pero no es limitado sobre la atención primaria. Existe el impacto en el CUAP, en el centro de urgencias. En todo caso, se reconoce esta realidad y se incorporan recursos de refuerzo cuando es necesario mediante contratación de personal y sustitución cuando hay periodos de vacaciones.
2: En relació a la futura creació del centre d'atenció primària, s'ha publicat un edicte per sometre informació pública al projecte d'ordre per la qual es modifica la delimitació de les diverses àrees bàsiques de salut. Es tracta d'una disposició de caràcter general i s'exposa al públic perquè les persones interessades hi puguin presentar aportacions, observacions, suggeriments o al·legacions dins el termini d'un mes a comptar des de la mateixa data. L'anunci està acompanyat d'un document en el que s'exposen els problemes que es pretenen tenen solucionar els objectius que es volen assolir, possibles alternatives i els impactes més rellevants de les opcions considerades. Durant el ple, els diferents grups polítics també han intervingut en relació a aquest fet. Escoltem a Rita Borqué, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: No ens consta cap estudi públic sobre accessos, sobre transport públic, sobre mobilitat a peu, sobre carrils bici o impacte sobre la circulació de l'entorn i de l'aparcament. Una ciutat que planifica un equipament d'aquesta magnitud no pot deixar la mobilitat per al final. Primer es planifica i després s'executa. També ens preocupa la manca de participació ciutadana real en tot el procés. És cert que s'ha obert una consulta pública administrativa, però això no és el mateix que un procés participatiu. I quan parlem de salut pública estem parlant d'un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar. Les decisions no es poden prendre només des dels despatxos. Cal informació, cal transparència, cal participació, cal tenir en compte que tenim moltes segones residències i que en època d'estiu augmenta la població. Cal tenir en compte que tenim moltes residències de gent gran, la pressió turística, també l'envelliment de la població.
2: Un altre dels factors que s'ha posat a manifest al ple ha estat l'envelliment de la ciutat. Escoltem a Sílvia López com a membre del grup polític en Movem en Comú Podem.
5: Tenim un índex d'envelliment que ja frega el 16,5% de la població major de 65 anys. I, per tant, exigim reduir les ràtios d'atenció i augmentar la plantilla de personal sanitari a Castelldefels, que el mateix departament va aprovar el 2021. Per garantir que tota la cartera de serveis prevista es pugui donar, així com reduir la pressió assistencial i millorar l'accessibilitat i la qualitat d'atenció. Volem que aquest CAP obri ja, evidentment que sí, però volem que ho faci amb tots els seus serveis desplegats al 100% des del primer dia. No esperem a una obertura per fases ni un buidat de recursos dels CAPs de Can Bou o del Castell. Necessitem que el govern municipal s'uneixi a aquestes reclamacions i planti cara davant del Departament de Salut. Fem que aquest CAP de la Muntanyeta sigui una millora real, digna, justa i verificable per totes les veïnes de Castelldefels. Moltes gràcies.
2: Per la seva part, la portaveu del Partit Socialista de Catalunya ha qüestionat la implicació de l'Ajuntament pel que fa a temes com la salut i l'habitatge.
6: Les competències moltes són de la Generalitat, com és la salut o és l'habitatge, però hem de recordar que el 2011 l'equip de govern del Partit Popular va construir un quart institut quan la competència era clarament de la Generalitat, però es va fer amb recursos propis i també ara està urbanitzat el carrer Barcelona quan la part de l'urbanització també correspon a l'Ajuntament. Per tant, si l'Ajuntament vol ser proactiu, pot fer-ho. No quan interessa sí, quan interessa no. Això per què ho dic? Perquè el pla de mobilitat es podia fer des de l'Ajuntament fa mesos, perquè vostè acaba de dir que han fet un díctic on les persones es podran informar per on es podran dirigir els ciutadans. Han pensat en posar la UAC, millor una finestreta, perquè la gent pugui ser atendre? Vull dir que si ens podem pensar, crec que l'Ajuntament amb recursos propis podia fer coses que ara mateix està exigint a la Generalitat.
2: Pel que fa als escrits presentats al ple, s'han abordat temes molt diversos des de l'habitatge i l'urbanisme fins a la salut pública i la denúncia d'errors administratius, posant sobre la taula algunes de les principals preocupacions de la ciutadania. La primera intervenció ha estat per part del sindicat de llogaters que ha posat de manifest la crisi de l'habitatge a la ciutat. Escoltem a un dels membres.
7: Nosaltres, el sindicat de llogateres, avui denunciem en aquest ple la deixadeixa del govern de l'Ajuntament de Castelldefels. La seva negligència administrativa per no haver fet tot el possible per eliminar la xacra dels habitatges buits. L'incompliment de l'alcalde de la seva obligació legal de perseguir els habitatges buits. I la feblesa i la manca de coratge del senyor Reyes al que l'han tremolat les cames en el moment decisiu. Creiem que encara estem a temps de donar-li la volta a aquesta situació, de revertir la situació, de cercar una solució que permeti que els habitatges realment buits de Castelldefels, després d'una anàlisi de quals són els indicis que permeten establir quals són buits, siguin pel lloguer assequible de tots els ciutadans i ciutadanes de Castelldefels. Per tant, si creiem que encara es pot revertir aquesta situació, ara i aquí fem una petició, una crida a totes les regidores i a tots els regidors d'aquest Ajuntament, perquè endreceu aquesta situació. Acordeu el que políticament i administrativament pertoqui per tal que els habitatges buits de Castelldefels, els que siguin 1.100 o 10, es posin a l'abast dels veïns i veïnes mitjançant un programa de lloguer assequible dirigit per l'Ajuntament.
2: En resposta a l'escrit, la regidora de Polítiques d'Habitatges, la Mariana Ortega, ha explicat les actuacions que s'han fet des de l'equip de govern.
8: En primer lugar, quiero agradecer todas las intervenciones y, en concreto, la intervención del sindicato de llogateres y el interés que muestran por una cuestión tan importante como es el acceso a la vivienda. Ante esta situación, este gobierno decidió impulsar un nuevo estudio técnico elaborado por una consultora especializada que estuvo finalizado en pocos meses y presentado en la tabla local de habitatge el pasado 27 de enero, en cuanto estuvo en nuestras manos y con total transparencia. En esa sesión, los propios autores del estudio explicaron claramente cuál era la metodología utilizada y cuáles eran las limitaciones de los resultados obtenidos. Posteriormente, el 23 de marzo, esta misma información volvió a trasladarse en una reunión en la Alcaldía, donde se informó además de la organización del equipo encargado de iniciar las comprobaciones. Y el 12 de mayo, en una reunión con los grupos municipales de la oposición, se dio cuenta de las primeras inspecciones realizadas sobre vivienda de grandes tenedores, así como el inicio de los expedientes que reunían los requisitos previstos en la ordenanza fiscal reguladora del recargo del IBI sobre viviendas desocupadas, una ordenanza impulsada y aprobada por este equipo de gobierno, con el objetivo de ponerlas como alquiler social. Por tanto, este ayuntamiento no ha permanecido inactivo, ha seguido una hoja de ruta basada en el estudio técnico, en las comprobaciones individualizadas de los inmuebles y en la aplicación de los instrumentos que la legislación pone a disposición de los municipios.
2: Un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Llogaters vinculat a la plataforma d'afectats per la hipoteca, en què s'ha denunciat diversos errors administratius. Durant la sessió, alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
9: Sí, el pasado 17 de abril, un grupo de vecinos de nuestro barrio, Les Botigues, presentaron alegaciones sobre la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito Botigues Oest de Castelldefels. La zona afectada está delimitada por las calles Masteler, Paseo del Ferrocarril, Carrer de las Barcas y Avinguda de Castelldefels. Después de consultas por parte de algunos vecinos sobre esta situación, la respuesta es solo que están pendientes de que Carreteras dé una respuesta. A día de hoy, seguimos sin tener claro el por qué se desafecta una parte de nuestro barrio para construir nuevas edificaciones y las casas de estos vecinos no se ven desafectadas. Siendo viviendas ya consolidadas desde hace más de 50 años que se construyeron y se ven afectadas por la falta de servicios, no hay alcantarillado, no pueden efectuar horas de mejora y según hemos podido consultar en el PEDUM, no vemos que se mantenga dicha afectación y que esa zona se califica como área de oportunidad urbanística. Rogamos que nos informe de la situación de dicha zona de nuestro barrio.
2: Tot just escoltàvem a la Sònia Moreno, membre de l'Associació de Veïns de Can Bou, en relació amb la modificació del Pla General de les Botigues Oest de Castelldefels. I un altre dels escrits ha estat presentat per l'Associació de Llogaters vinculats a la plataforma d'afectats per la hipoteca, on s'han denunciat diversos errors administratius. Durant la sessió, alguns dels afectats han explicat en primera persona les conseqüències d'aquestes incidències. Escoltem a un dels membres.
10: Lo que preguntamos es por qué familias en situación de vulnerabilidad acreditada han tenido que soportar retrasos continuados mientras la amenaza de perder su hogar se hacía cada vez más real. Porque detrás de cada expediente hay personas, porque de las personas de las que debemos preocuparnos y ocuparnos, es nuestra obligación. Y porque, como ustedes conocen, el Ayuntamiento tiene una obligación legal de protección y amparo frente a situaciones de vulnerabilidad social. Las familias no pueden esperar indefinidamente. Los procedimientos administrativos sí tienen tiempo, los desahucios no. Y cuando la Administración llega tarde, quienes pagan las consecuencias nunca son los expedientes, son las personas. Después de todo lo expuesto, valoren ustedes mismos si este procedimiento transmite seguridad y protección a las familias o, por el contrario, genera más incertidumbre y más angustia en personas que ya se encuentran en una situación límite. La actuación de la Administración debería servir para proteger y acompañar a quienes atraviesan una emergencia habitacional, no para aumentar la sensación de indefensión. Mirar para otro lado no resuelve el problema, sino que lo agudiza.
2: Des de l'Ajuntament, el regidor de Serveis Socials, el Javier Iniesto, ha estat qui els ha donat resposta.
11: En contestación al escrito de la plataforma, simplemente, bueno, lamentar profundamente la situación que están pasando estas familias. He de reconocer que desde dentro del área de servicios sociales estamos recibiendo una gran avalancha de personas que están siendo desahuciadas y esto hay veces que genera picos de trabajo, ¿no? De mucho trabajo. Todos piden lo mismo, ¿no? Porque piden una respuesta inmediata, ¿no? Y evidentemente, pues a efectos técnicos, pues hay veces que se requiere de cierta información. Y bueno, yo lo único que puedo decir, creo que este no es el foro para tratar este tema tan delicado. Creo que lo mejor que puedo hacer es recoger la cronología de sucesos que aparece en este escrito y emplazar a una reunión individualizada con cada una de las familias afectadas e intentar ayudarlas en todo lo que esté en nuestra mano.
2: Per la seva part, l'associació Mons Sense Guerra, en nom de Maria Blanca, ha exposat durant el ple municipal un escrit en relació a l'atenció primària.
12: Este escrito nace de las alegaciones presentadas por Marea Blanca ante el proyecto de orden por la que se modifica la delimitación áreas básicas de salud con fecha 16 de junio con número de registro X ante el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
13: En el pleno de abril informó que se abriría un periodo de alegaciones para la abertura del ABS3, Cap Muntanyeta, el cual se abrió el 29 de mayo y finalizará el 29 de junio. Desde Marea Blanca ya se han presentado las alegaciones pertinentes. Interpelamos al Gobierno para que informe de cómo se ha publicitado a la ciudadanía para que pueda ejercer este derecho, así como qué alegaciones ha presentado este órgano de Gobierno.
2: La regidora de Salud, la Paquita Cruz, ha estat qui els ha donat resposta.
3: Desde la Regidoría de Salud del Ayuntamiento de Castelldefels queremos agradecer, como no siempre, la Marea Blanca de Castelldefels, la presentación de su escrito y, sobre todo, su implicación en la defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, como lo están haciendo hasta ahora. Compartimos plenamente la preocupación de fondo, que es la apertura del nuevo Cap Muntanyeta y la creación de una nueva ABS, Castelldefels 3. que no puede ser una mera operación de redistribución administrativa, sino que debe traducirse en una mejora real, efectiva y verificable de la atención sanitaria en nuestro municipio. Precisamente por ello, el Ayuntamiento ha venido defendiendo que el tercer CAP debe ir acompañado de garantías claras, dotación suficiente de profesionales, financiación adecuada, mantenimiento de la calidad asistencial en los dos CAPs actuales, información a la ciudadanía, preservación de la libre elección pediátrica, preservación de la libre elección, pediatría de proximidad, refuerzo comunitario y coordinación con el conjunto del sistema sanitario.
2: Recordem que en aquest sentit l'Ajuntament valora de forma positiva l'obertura, però demana que no signifiqui només una modificació del mapa sanitari, sinó una garantia d'una millor atenció primària pública. Per aquest motiu, reclama més professionals, més proximitat, més pediatria, més transparència i més drets per tota la ciutadania. El consistori i la ciutadania poden ja presentar aportacions al projecte i el ple es pot recuperar íntegrament a través del canal de YouTube de l'Ajuntament i els canals de la ràdio Castelldefels. L'Ajuntament de Castelldefels, a través de l'àrea de Gent Gran, organitza una nova edició de l'Escola d'Estiu de la Gent Gran, una proposta formativa i lúdica per persones grans del municipi. Escoltem el regidor, el Nico Cerpa.
14: Lo que es la escuela de verano, hace ya 3 o 4 años que viene funcionando. ¿Y qué hacemos? Pues darle una continuidad a esos talleres. Es una barbaridad de los números que te voy a decir. Hay más de 500 personas que van a participar. Más de 500 personas que van a participar desde hoy, que se ha hecho, digamos, el inicio, hasta final de mes. Van a tener 4 semanas. Hay 500 personas. Ahora me comentaba el CAP de área, que nunca hemos tenido 500 personas participando solo en el mes de julio en estas actividades. Todas las actividades las vamos a hacer en el centro, evidentemente, porque hay una circunstancia climatológica que nos impide hacer actividades al sol y estas las hemos eliminado. También, como tenemos el centro que funciona como refugio climático, es decir, si hay una persona que no puede hacer una actividad al 100%, pues que la haga al 50% y luego pues esté allí como mínimo, que no esté al sol y pueda participar, ¿no?
2: D'aquesta manera, la sala polivalent del Centre Municipal Frederic Mompou acollirà 8 tallers pensats per fomentar el benestar físic i emocional, la participació activa i la convivència entre la gent gran. La programació inclou sessions 2 dies per setmana en horari de matí i ofereix la possibilitat d'inscriure-s'hi per quinzenes. L'objectiu és promoure un estiu actiu i saludable, fomentant l'activitat física i la socialització entre les persones grans del municipi. L'escola d'estiu és així una oportunitat per seguir aprenent, gaudir de la companyia i mantenir-se actius també durant els mesos més calorosos de l'any. I des d'avui fins al 28 d'agost està oberta la Bibliopelatge Naturaula al Passeig Marítim 133. Obrirà de dilluns a divendres a la tarda a partir de les 5 i fins 8:45 del vespre, amb una àmplia oferta de llibres, revistes, pel·lícules i jocs de taula per totes les edats. Escoltem a la directora de la biblioteca, la Míriam Huguet.
15: A més del préstec, això de llibres que tenim allà, també la premsa diària, revistes, també jocs de taula, que tenim en aquest cas només per jugar allà. A més tenim les activitats de la Biblioplatja, que ja teniu la programació disponible on podeu consultar totes les activitats que farem. Habitualment seran en dimarts, dimecres i dijous a les 7 de la tarda i seran activitats per tots els públics. Enguany, la novetat és que el 12 d'agost hi ha l'eclipsi de sol, que bueno, es podrà veure des de la platja, des de tot arreu, però també convidem a si ens voleu acompanyar a veure'l des d'allà, i per això les activitats que farem els dimarts astronòmics, aniran relacionades amb l'astronomia.
2: La Biblioplatja es torna a omplir així tota la platja de cultura i diversió. Hi haurà activitats fetes amb col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i el suport a les guinguetes de temporada de la ciutat. També s'inclouen la programació activitats relacionades amb la màgia. I pel que fa a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, reajusta els seus horaris d'estiu. També a partir d'avui escoltem a la directora de la Biblioteca, la Míriam Huguet.
15: Just dilluns comença la Biblioplatja i just dilluns aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurada canviem l'horari, fem l'horari d'estiu. L'horari d'estiu serà els dilluns i els dimecres, obrim de 4 a 8:45, els dimarts i els dijous de 10 a 2 i de 4 a 8:45 i els divendres de 10 a 2.
2: I durant tot el dia d'avui hi ha vaga al servei de Rodalies de tot l'Estat convocada pel sindicat ferroviari, que és sindicat minoritari. Consideren que l'empresa s'està deixant de banda aquest servei i s'oposen a la creació d'una empresa conjunta amb l'operador Medway per a la divisió de mercaderies. Pel que fa als serveis mínims, la Generalitat ha decretat uns serveis del 66% en hora punta i del 33% la resta del dia. La vaga no afecta el servei alternatiu per carretera establert en aquells trams afectats per treballs de millora de la infraestructura que mantenen l'oferta i els horaris habituals. L'operador assegura que permetrà als usuaris afectats viatjar en el tren més pròxim a l'horari habitual i canviar o cancel·lar el bitllet sense cap cost. El sindicat ferroviari també ha convocat una segona jornada de vaga pel mateix motiu el 15 de juliol en plenes vacances d'estiu de molta gent.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: L'Ajuntament ha iniciat avui els treballs de renovació del parc situat al costat de l'església de Santa Eulàlia de Bellamar, a tocar de l'escola Antoni Gaudí. Escoltem el regidor de Medi Ambient, el Pedro Paredes.
16: Este es el tercer parque que teníamos previstos mejorar y hoy han empezado a acercar y a cerrar el espacio que va a tener las obras y pues bueno, pues con el objetivo de llegar a septiembre, al inicio escolar, con ese nuevo parque para que en cuanto salgan los niños del colegio que hay allí, que es el Antoni Gaudí, pues tengan ese espacio. También es verdad que es un barrio que tiene pocos espacios de parques infantiles, por lo tanto, si este parque no estuviera operativo, pues minimizamos esos espacios para que los niños puedan jugar, ¿no? Por lo tanto, la idea es y el objetivo, y estamos seguros que llegaremos, para que estos primeros días del curso escolar ya esté operativo y poder disfrutarlo todos ellos.
2: Un nou espai que s'espera que estigui a punt amb l'inici del curs escolar, que donarà més dinamisme a una zona amb pocs espais de jocs pels infants. Escoltem el regidor de Medi Ambient, el Pedro Paredes.
16: Pues este parque va a ser un poco diferente a todos los demás que hemos ido proyectando, ¿no? Muchos, como hemos visto en Chiprés, tenemos un gran barco pirata, aquí tenemos un castillo, en Santa Eulalia, en Democracia, Plaza Democracia, que será el cuarto que se haga, pues tendrá una gran fortaleza. Y en este cambio, porque también así el espacio lo demandaba, ¿no? Es una especie de casas de gnomos muy grande que va a quedar muy bonito en aquella zona con esa arboleda que tenemos allí. Es muy verde aquel espacio y le va a dar un toque muy diferente a aquel espacio y estamos convencidos que va a gustar mucho. En su momento, cuando se lo presentamos a los vecinos de la zona y al colegio, etcétera, les encantó, por lo tanto yo creo que estarán muy contentos. Es unos grandísimos juegos que también le va a dar pues muchísimo dinamismo a todos los más pequeños.
2: I continuem parlant d'obres de millora a la ciutat, en aquest cas de la reurbanització de l'Avinguda Diagonal, uns treballs que van començar fa unes setmanes i que ara avançant també en el tram situat al costat de l'escola cooperativa Petit Montfeliç Bastida.
16: Dentro de estas mejoras que hacemos de los espacios y de las calles que tenemos en nuestro municipio, y ya que ya hicimos en Garigot aquel traslado de los autobuses, la parada de bus de calle Aragón a Canal Olímpico, pues aprovechando el tramo final del cole que ya había menos afluencia, pues harán lo mismo con Diagonal, ¿no? El Diagonal empezó las obras, recordamos que es una obra que va a durar muchos meses porque tiene un tramo muy grande y además se hacen muchísimas actuaciones como son soterrar cables y iluminación, etcétera, y telefonía, por lo tanto tiene una demora, bueno, unos tiempos largos. Se inició por la calle 319, que ya está prácticamente

0: La renovació completa del Parc Infantil de la plaça Catalunya és ja una realitat. La inauguració va tenir lloc el passat 28 de juny en un acte oficial d'un parc que compta amb una estructura singular, un gran castell de fusta de 6 metres d'alçada com a element central. L'acte va comptar amb la participació d'una representació consistorial encapçalada per l'alcalde Manu Reyes, el primer tinent d'alcalde, el Nico Cerpa i altres representants del govern. Escoltem l'alcalde de Castelldefels que fa un repàs de com va ser la inauguració.
1: Ja està inaugurat aquest fantàstic parc a la plaça Catalunya de Castelldefels. Ha sigut un matí increïble amb molts nens i nenes que s'han apropat per gaudir d'aquesta inauguració. Aquest parc es suma a altres parcs que hem renovat, com el Parc del Xiprés, i molt aviat també un altre a la plaça de la Democràcia i al Jardí de Santa Eulària al barri de Meia Mar. Des de l'Ajuntament de Castelldefels treballem per renovar els espais, perquè siguin espais per tothom, i ara ja tenim aquí, a la plaça Catalunya, uns jocs infantils per tothom, per nens que necessiten espais adaptats, per nens petits i per l'anell més gran que ja estan disfrutat del castell de Castelldefels.
0: Una inauguració que va incloure també la col·laboració de l'Agrupació de Cultura Popular amb els gegants de les ciutats capgrossos i un petit abans de l'espectacle del desembarcament pirata en el marc de les festes del mar. És així com l'Ajuntament ha renovat completament aquest parc infantil de la plaça de Catalunya, una actuació que ha permès renovar l'espai de joc amb nous elements més actuals, més inclusius i també més adequats a diferents edats. L'objectiu és afavorir una experiència més segura i adaptada pels infants. A banda d'això, s'han revisat i condicionat els paviments de la zona per adaptar-los als requisits de seguretat de les àrees infantils, amb materials pensats per esmorteir possibles caigudes i millorar l'ús general de l'espai. Aquesta millora respon al compromís municipal amb el benestar i el joc dels nens i nenes de la ciutat. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha activat una campanya d'emergència per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela. Les zones més afectades són els estats de La Guaira i Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas, on s'han registrat víctimes mortals, persones ferides i greus danys en habitatges, infraestructures i serveis essencials. Milers de famílies han quedat en una situació de gran vulnerabilitat i, segons apunta el Fons Català, organismes internacionals com les Nacions Unides i la Creu Roja ja treballen sobre el terreny per oferir assistència sanitària, allotjament temporal, aigua potable i altres serveis bàsics. L'entitat fa una crida als ajuntaments, institucions i la ciutadania perquè col·laborin amb aportacions econòmiques a través de Bizum, al número 08678, o mitjançant transferència bancària. En aquest tipus d'emergències es recomana prioritzar l'ajut econòmic per davant de l'enviament de menjar, roba o altres materials. Les aportacions permeten així adquirir sobre el terreny els productes més necessaris en cada moment, agilitzar la resposta i evitar problemes logístics en el transport, l'emmagatzematge i la distribució de donacions en espècie. L'objectiu és contribuir a la recuperació de les zones afectades i garantir una resposta ràpida a les necessitats més urgents de la població veneçolana.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
3: El Pal Market arrenca amb èxit i omple la plaça de les Palmeres durant el primer cap de setmana. La plaça de les Palmeres s'ha omplert de públic durant el primer cap de setmana del Pal Market. La nova proposta d'estiu impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels per dinamitzar el front marítim amb activitats culturals, gastronòmiques i comercials. La iniciativa, que va començar el passat 26 de juny i s'allargarà fins al 5 de setembre, converteix aquest espai en un punt de trobada per gaudir dels vespres d'estius a la vora del mar. El programa inclou cinema a la fresca, música en directe, activitats familiars, monòlegs, gastronomia, comerç i una àmplia oferta d'oci pensada per tots els públics. La regidora de Comerç, Mar Sicília, recorda que cada setmana té una proposta temàtica diferent i anima a la ciutadania a consultar tota la programació a les xarxes socials i al web municipal.
4: Esta tarde

0: la cuarta pared, el viernes por la tarde la Escuela Municipal de Danza y a partir de aquí todos los jueves hay el cine al aire libre, los viernes hay música en directo, los sábados hay planes más familiares, más enfocados al público infantil y los domingos por la tarde lo llamamos la tarde de comedia porque bueno, básicamente serán actuaciones de monólogos también pues en formato abierto para todo el mundo.
1: ¿Tienen un horario estas actividades también?
0: Hay un horario, todos en torno de la tarde a una hora temprana en la noche para no alargarnos demasiado. Y yo lo que sí que recomiendo es que la gente que esté interesada que entre en la página web del Ayuntamiento, ahí encontrarán la información. Si no, hay una página web exclusiva que es palmmarket.com, no, perdón, palmmarketcasteldefels.com, en las redes sociales, tanto en Instagram como en el resto de redes sociales. Y tendremos también información allí a pie de calle en el propio mercado con diferentes puntos de información.
2: Una de les novetats més destacades d'aquesta primera edició del Palm Market és la incorporació de parades d'artesania que se suma als espais de moda, cosmètica, restauració i terrasses. L'objectiu és potenciar també el comerç de proximitat i oferir una experiència més completa als visitants. La regidora de Comerç, Mar Sicília, explica la importància d'aquesta nova presència dels artesans dins del Palm Market.
0: Que también los artesanos que habitualmente estaban ubicados en el Paseo Marítimo con Avenida de los Baños han querido sumarse este año a petición propia y ellos también pues complementan la oferta de artesanía y comercio local, así que invitar a todo el mundo a que se acerque, a que eche un vistazo y compre, que son tanto la artesanía como moda y complementos, son productos de muchísima calidad y muy bonitos.
2: El Palm Market es desenvolupa cada setmana fins al 5 de setembre. Els dijous estan dedicats al cinema a la fresca, els divendres a la música en viu, els dissabtes a les activitats familiars i els diumenges a les tardes de comèdia. A més, aquest estiu també acollirà activitats vinculades a les festes del mar i a la festa major d'estiu, consolidant-se com un dels principals espais d'oci de l'estiu a Castelldefels. Crida d'emergència d'ajut a la població víctima dels terratrèmols a Veneçuela. L'Ajuntament de Castelldefels s'ha sumat a la crida d'emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per donar suport a la població afectada pels dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 25 de juny. Els sismes de magnitud 7,2 i 7,5 han provocat una greu crisi humanitària amb més de 1.700 víctimes mortals, desenes de milers de persones desaparegudes i importants danys en habitatges, infraestructures i serveis bàsics, especialment als estats de La Guaira, Yaracuy i l'àrea metropolitana de Caracas. La ciutadania pot col·laborar fent aportacions econòmiques a través de la campanya impulsada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, tant per Bizum com per transferència bancària amb el concepte Campanya Veneçuela, o bé donar suport a les organitzacions no governamentals que treballen directament sobre el terreny. Des de la secció municipal de Pau i Solidaritat recorden que en aquest tipus d'emergències, les aportacions econòmiques són la forma més efectiva de canalitzar l'ajuda. Ho explica la tècnica de la secció Pau i Solidaritat Lourdes Carrera.
3: Recomanem doncs, que totes aquelles persones que vulguin contribuir poden anar ja fent aportacions en aquest Bizum del 08678, perdona, repeteixo, 08678 o al compte corrent del Fons Català, que també el pot trobar a través de la pàgina web. I aquests diners s'aniran ajuntant per quan, des de l'avaluació feta a terreny, ens diguin què cal reconstruir, què cal refer, serà quan nosaltres puguem intervenir, perquè la nostra ajuda en aquest cas com a municipis és aquesta. Però tots sabem que l'estat espanyol i que les diferents comunitats doncs, estan fent també ajuda per la seva banda. Què no recomanem, què no es recomana mai en aquests casos? Doncs és posar-se a fer recollides ràpides sense una avaluació i enviar materials quan no sabem realment qui els podrà recollir, qui els podrà repartir, com serà aquest repartiment i si realment aquests materials fan falta. Això ho diem sempre i, evidentment, que no estem dient que qualsevol particular i més quan pues, part de la població a Castelldefels, doncs, la seva procedència és de Venezuela, evidentment que particularment cadascú pot i deu fer allò que hagi de fer i nosaltres com a institució no ens podem posar. El que sí que recomanem és no fer pues, recollides així una mica intempestives, improvisades, per part d'associacions de veïns o d'organitzacions socials, perquè no tenim aquesta informació de ben bé què farà falta. Després requereix molt temps per arribar, per tant.
2: Tal com comenta la Lourdes Carrera, tècnica de secció de Pau i Solidaritat, no es recomana la recollida ni l'enviament particular de material. Les donacions econòmiques permeten adquirir els productes necessaris a prop de les zones afectades, agilitzar la resposta humanitària, reduir els costos de transports i adaptar millor l'ajuda a les necessitats reals de la població. Com a mostra de suport a les víctimes i a la comunitat veneçolana resident a la ciutat, el consistori va convocar aquest dilluns un minut de silenci en solidaritat amb les persones afectades pels terratrèmols.
4: Ha estat notícia aquest dijous.
2: La nova convocatòria d'ajuts al lloguer per joves fins a 35 anys són els ajuts que s'otorguen per 2 anys i s'adrecen a joves amb contracte de lloguer vigent. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d'ajuts al lloguer per joves fins als 35 anys complerts el gener del 2026. Les sol·licituds es poden presentar fins al 10 de juliol. Els ajuts, com a novetat, es concediran per un període de 2 anys. La directora de l'Oficina de l'Habitatge, la Dolors Ferrandiz, explica a qui s'adreça aquesta convocatòria.
5: Van adreçades a persones físiques que tinguin 35 anys o menys a data 31 de gener del 2026. Són persones que han de complir els requisits que s'estableixen a les bases de la convocatòria, en concret a la base número 4, i que estiguin visquent de lloguer en un pis o en una habitació.
2: Per optar a aquests ajuts cal complir una sèrie de requisits, com hem escoltat. Disposar d'un contracte de lloguer, domicili habitual, no superar els límits d'ingressos establerts. També hi ha un topall en l'import mensual del lloguer. Ens ho explica la Dolors Ferrandiz.
5: Han de demostrar que tenen ingressos per sota dels 36.000 euros aproximadament, bueno, en concret 36.279 amb 32, ser titulars d'aquest contracte de lloguer o cessió d'ús d'un habitatge o d'una habitació i estar empadronats en aquest domicili, que ha de ser el seu domicili habitual i permanent.
2: Els ajuts poden presentar un supòsit econòmic important per als joves que compleixin les condicions de la convocatòria. La quantia varia en funció de cada cas. Escoltem la Dolors Ferrandiz.
5: I pel que fa a l'import màxim del lloguer, en el cas de l'àmbit metropolità de Barcelona, Baix Llobregat i en concret Castelldefels, han de tenir una renda no superior als 1.000 euros, ¿vale? Com a molt 1.000 euros de lloguer. Si estan en una habitació, l'import de l'habitació ha de ser no superior als 450 euros. Després també hi ha unes excepcions on aquesta renda, tant la de 1.000 euros que he comentat del lloguer de tot el pis com de 450 si és d'una habitació, en el cas de famílies monoparentals, famílies nombroses, famílies que tenen algun membre amb una discapacitat de mobilitat, aquest import puja a 1.100.
2: Les sol·licituds es poden presentar preferentment de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la Generalitat i també es poden tramitar presencialment a l'oficina de l'habitatge de Castelldefels, al passatge de Caramelles, número 2, en l'horari de matí, de 9:45 a 2:45. Per resoldre dubtes, les persones interessades també es poden contactar directament amb l'oficina de l'habitatge. Castelldefels ha estat subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una activitat centrada en violències masclistes digitals. La sala de Margarida Xirgu de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado va acollir una sessió de preparació del taller de violències digitals, un repte dels municipis, adreçada a professionals i ciutadania. La tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels ens explica per què és necessari abordar aquesta problemàtica.
6: Han crescut molt i l'impacte també és diferencial. L'impacte tant a nivell de temporal, perquè a través del món digital doncs, l'impacte pot ser més continuat o al llarg de tot el dia, 24/365, com dic, i també per l'impacte a nivell d'exponencial. No és el mateix, no?, en l'àmbit analògic que l'àmbit digital. I també perquè al final totes aquestes tecnologies digitals serveixen i des de la xerrada, des del taller que farem, també posarem el foco aquí, serveixen doncs, per justament les eines de control i de vigilància que s'exerceixen en situacions de violència masclista, com aquestes eines digitals, doncs, sovint serveixen als maltractadors doncs, per continuar exercint la violència masclista, no? Per controlar, per vigilar, per, des de la localització, no?, que tens el mòbil, que comparteixes, segur que moltes i molts de nosaltres tenim un family link per temes més de seguretat, sí. Però com aquestes eines també es poden utilitzar, no?, quan tu vols exercir control sobre una persona, saber on està, o a vegades d'una manera molt innocent i també en plena confiança, doncs cedeixes claus, no?, del teu correu electrònic, de la teva agenda, on poses les cites mèdiques o el que fas o si has quedat amb una amiga. A vegades les xarxes socials també, no?, acostumem a utilitzar-les com un espai de comunicació, però en contextos de violència masclista això ha de quedar clar. Vull dir que les eines digitals per si soles no són males eines. El que volem ficar el foc en aquest taller és quan s'utilitzen amb aquest objectiu, que és la violència masclista, i quins factors intervenen i de quina manera doncs, això es tradueix a la realitat de les violències masclistes.
2: El taller vol oferir eines per identificar aquestes situacions, saber com actuar i reflexionar sobre els nous reptes que plantegen les tecnologies. Un dels aspectes que preocupa és l'ús de dispositius digitals com a eina de control dins de les relacions.
6: Les digitals, per això creiem que és un repte, perquè sovint tenim poca formació, tenim poc coneixement o a vegades hi ha coses que no ens plantegem, no? Vull dir, allò de dir, doncs jo la contrasenya del mòbil, doncs a la meva parella doncs la comparteixo i li deixo el mòbil, que miri el que vulgui, no? Bueno, com a mínim, no?, tenir aquests red flags que tenim en altres espais, en altres moments de les nostres relacions, no?, també els tenim, doncs també en el món digital tenir aquestes eines per poder anar col·locant red flags en determinats moments o en determinades situacions.
2: Aquesta formació tindrà lloc el pròxim 8 de juliol a la Sala Polivalent de l'Edifici de la República i cal inscripció prèvia. L'activitat forma part del programa del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat i que celebrarà els dies 23 i 24 d'octubre a Sant Joan d'Espí sota el lema Ara més que mai. Intervinguts 7.500 articles en un operatiu contra la venda ambulant. L'operatiu, dut a terme dimecres passat, va permetre intervenir 25 fardells amb prop de 7.500 peces de roba presumptament falsificades. Tres persones han estat investigades per un presumpte delicte contra la propietat industrial. La policia local de Castelldefels i la Guàrdia Civil van dur a terme dimecres passat un dispositiu conjunt contra la venda ambulant il·legal que va permetre localitzar un traster utilitzat com a magatzem de mercaderia destinada a la seva distribució i venda al municipi. L'actuació s'emmarca en les accions coordinades amb dos cossos desenvolupen de manera periòdica per combatre aquesta activitat il·lícita, protegir els drets de propietat industrial i donar suport al comerç legal. Durant l'operatiu, els agents van localitzar el traster on s'amagatzemava una gran quantitat de productes presumptament falsificats, així com diferent gènere que posteriorment era distribuït entre diversos vendedors ambulants. Com a resultat de la intervenció, es van comissar 25 fardells de mercaderia amb un total aproximat de 7.500 peces de roba valorades en uns 600.000 euros de preu de mercat. També es van intervenir un vehicle de mobilitat personal, concretament un patinet elèctric de procedència desconeguda. A més, tres persones han estat investigades com a presumptes autores d'un delicte contra la propietat industrial per la seva presumpta participació en la distribució i comercialització de productes que vulnerarien els drets de marques registrades. El suport al comerç legal i de protecció de l'espai públic amb la venda ambulant il·legal genera un perjudici econòmic als establiments que desenvolupen la seva activitat dins del marc legal, alhora que vulnera els drets de la propietat industrial, dificulta la convivència a l'espai públic. Per aquest motiu, la policia de local de Castelldefels i la Guàrdia Civil mantenen una estreta col·laboració en la realització de dispositius específics destinats a detectar els punts d'emmagatzematge i distribució de mercaderia il·legal, així com a prevenir la comercialització al municipi. En aquests tipus d'actuacions, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la convivència ciutadana i la defensa de l'activitat comercial legal.
4: Ha estat notícia aquest divendres.
2: Castelldefels es prepara per viure aquest diumenge una jornada històrica amb el pas del Tour de França 2026. La ciutat formarà part de la segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona i es convertirà també en seu d'acollida de diversos equips professionals allotjats als hotels del municipi. L'esdeveniment suposa una gran oportunitat per projectar Castelldefels arreu del món i reforçar la seva vinculació amb l'esport d'èlit. El cap de l'àrea d'esports de l'Ajuntament, Maria del Mar Latorre, destaca que representa per la ciutat formar part d'una competició amb tanta repercussió internacional.
7: Tour de Francia es el tercer evento deportivo más importante del mundo. Primero están las Olimpiadas, luego está el Mundial de Fútbol y luego viene el Tour de Francia. Y evidentemente es un evento que estará en 110 países, con la televisión de 110 países. Y está claro que para Castelldefels es una oportunidad importante para poder proyectar esa imagen que siempre queremos de esta Castelldefels que tanto apreciamos, sobre todo en este caso en temas deportivos, ¿no?
2: El pas del Tour també comportarà importants afectacions a la mobilitat. El passeig marítim quedarà tallat al trànsit durant bona part de la jornada i hi haurà restriccions d'accés en diversos punts i modificacions en el transport públic. Per això es recomana planificar els desplaçaments amb antelació i, sempre que sigui possible, arribar a la zona a peu o en transport públic. El cap de la unitat de mobilitat de l'Ajuntament, l'Òscar Herrero, explica les principals afectacions previstes.
8: Bueno, l'afectació principal és tot el passeig marítim de Castelldefels, des de que comença a la zona de botigues de Sitges fins a Gavà, pues estarà completament tot tallat. El tall serà a partir de les 8 del matí i estarà fins al pas del ciclista, és aproximadament entre 3 i mitja de la tarda, i fins que comencin a desmuntatge, pues aproximadament les 6 de la tarda, serà pràcticament tot el dia.
2: Per facilitar que la ciutadania conegui tots els detalls de l'esdeveniment, l'Ajuntament ha impulsat diferents accions informatives amb informació actualitzada sobre el recorregut, els talls de trànsit i les recomanacions per seguir la cursa. La regidora d'Esports, Paquita Cruz, explica com s'ha treballat aquesta campanya informativa.
9: S'ha creat un apartado específico en la web municipal para que todo el mundo pueda entrar, para consultar toda la información relacionada con la etapa, los cortes de tráfico, los horarios, alternativas por dónde ir, autobuses, aparcamientos, ¿vale? Hemos habilitado aparcamientos que normalmente no están habilitados en un fin de semana normal para este evento. El ayuntamiento realiza también, el ayuntamiento informa, que va dirigido expresamente a los barrios de la playa, incorporando plano de cortes de calle, con un código QR que tiene acceso directo a la información. Avisamos a colectivos, vecinos, comercios, hostelería, restauración y clubes náuticos de la zona.
2: Castelldefels viurà així una jornada única amb milers d'aficionats als carrers i la mirada de milions d'espectadors d'arreu del món posada en la ciutat gràcies al pas de tours del Tour de França. El Festival Internacional Biodança s'acomiada aquest dissabte amb la gala de cloenda de la seva primera edició. Serà als Jardins del Castell, en una vetllada que combinarà dansa, reconeixements i talent local. La gala començarà a les 9 del vespre amb l'obertura de portes i un còctel de benvinguda després dels parlaments institucionals i un repàs als millors moments del festival arribarà l'espectacle principal de la nit. L'accés és gratuït. La tècnica de cultura de l'Ajuntament, Mireia Soler, ens explica l'horari, el lloc i com es podrà assistir a la gala.
10: El Festival Internacional Biodança, que acaba aquest dissabte, el 4 de juliol, al Castell de Castelldefels a les 9, o sigui, un lloc superemblemàtic, i una gala que promet molt amb la companyia professional de Concept, i també és gratuït, és accés gratuït, i convidem a tothom doncs, a les 9, que ja baixa la calor, que pugi cap al castell.
2: L'actuació central anirà a càrrec de la companyia The Concert, creada a Cuba l'any 2017, pels ballarins Javier Peláez Faura i Miguel Álvarez Campos. La formació combina danses urbanes, dansa contemporània i les seves arrels cubanes i s'ha consolidat com una de les companyies emergents més premiades del panorama actual. Entre altres reconeixements, ha guanyat el Premi Òrbita 2023 i el primer premi del certamen internacional de coreografia Burgos en New York 2024. A Castelldefels presentarà l'espectacle Història de un salto, distingit també als premis internacionals Sigbun. A més de portar companyies de prestigi internacional, Biodança també ha apostat durant tota la setmana per donar visibilitat als creadors i artistes del municipi. La tècnica de cultura, Mireia Soler, destaca precisament aquesta aposta pel talent emergent de dansa local.
10: Aquí a Castelldefels hi ha moltes companyies de dansa, la nostra escola municipal, que també té moltíssim de talent, i doncs, com tu dius, no, s'ha volgut abarcar una mica aquest global, no, de l'art de la dansa, de la dansa que podem oferir professionalment, però alhora també el talent local, que no se'ns oblidi que, com tu dius, serà emergent i segur que alguna persona que hem vist el trobarem potser al Liceu d'aquí uns anys.
2: Amb aquesta gala es tanca una primera edició de Biodança que ha portat la dansa a diferents espais de Castelldefels amb la voluntat d'acostar aquesta disciplina artística a tota la ciutadania i convertir els carrers i els espais públics en escenaris oberts a la cultura. Aquest diumenge, primer del mes, el Castell de Castelldefels torna a obrir les seves portes de manera gratuïta. Una proposta que permet descobrir un dels espais patrimonials més importants del Baix Llobregat i un dels grans símbols de la ciutat. Les visites es podran fer entre les 11 del matí i les 7 de la tarda, amb un últim accés a les 6. L'entrada és gratuïta, però cal reservar-la prèviament. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, anima a la ciutadania a aprofitar aquesta jornada per descobrir o redescobrir aquest espai emblemàtic a la ciutat amb una promoció que vas fer a les xarxes socials.
11: ¿Conoces el castillo de Castelldefels? Ven a verlo.
12: El año pasado recuperamos el castillo para la ciudadanía y desde hoy, cada primer domingo de cada mes, el castillo será gratis. Nunca lo hemos tenido gratis.
13: Sí,
12: En este patio de armas, los caballeros se subían a los caballos.
14: ¿Conoces los secretos de nuestra ciudad? Por ejemplo, en Piratia, la historia de esos piratas como Barbarroja y Dragut, que eran terribles para nuestra ciudad. O este magnífico espacio, esta sala magna, que fue restaurada por Manuel Girona.
15: Es una cocina real, pero aquí no cocinaban. Porque claro, como aquí hacían bailes y hacían los banquetes, si cocinaban aquí pescado y tal...
16: Esta iglesia tiene mucha historia. Ven que te la cuento. Descubre los restos íberos de 3 siglos antes de Cristo. O la lápida que Valeria Aliné
13: hace muchos siglos le dedicó a su marido por ser un marido óptimo. Nuestra iglesia se convirtió en prisión durante la Guerra Civil.
12: Nuestro castillo servía para proteger a nuestros vecinos, pero también para avisar a la ciudad de Barcelona de los ataques de los piratas.
13: Descubre mucho más. Saca tu entrada en entrapolis.com y visita gratuitamente el castillo de nuestra ciudad.
2: Durant la visita es poden recórrer espais com l'Església de Santa Maria del Castell, la Sala Noble, la Sala d'Esgrima, la Terrassa Panoràmica i els jardins. L'entrada també dona accés a Piratia, el Centre d'Interpretació de la Pirateria i la Història de Castelldefels, una experiència immersiva que explica com les incursions de pirates van marcar la història del municipi de la costa mediterrània. Les jornades de portes obertes se celebren el primer diumenge de cada mes. Si aquest cap de setmana no hi podeu anar, la propera cita serà el 2 d'agost, també amb entrada gratuïta si es fa la seva reserva prèvia.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Canto popular latinoamericano. Programa que les trae noticias, entrevistas y la expresión de un pueblo a través de la música.
4: Ràdio Castelldefels. Són les dues.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi! Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que... comencem!
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Baller. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Bitlles per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Bitlles, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del Camí del Riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el Riu de Bitlles. Per a tots vosaltres, Un llop al Camí del Riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida, que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot, algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Benet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Benet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

0: La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que al terra no hi havia trepitjades de cap llop, només unes petjades de persona que seguien endins i es perdien en la foscor. Amb la llum de la torxa, va seguir les petjades fins a una pedra que semblava una princesa encantada. Després va continuar fins al fons de la cova, on va veure pintures d'homes vermells i altres coses meravelloses, però ni rastre del llop. Quan ja estava a punt de sortir, va trobar una bruixa que l'esperava. I la Maria va dir:
1: "Caram, quina sorpresa!
2: Què hi busques aquí?"
1: "Jo busco el llop blanc."
2: "Que no saps que aquesta cova és casa meva?"
0: Després d'explicar-s'ho tot, la bruixa es va comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
2: "A les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona."
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el Pèlag de les Bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ella es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser el va anar a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, Al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: Una vegada hi havia un petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac, tac, tac, tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. 1, 2, 3, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros 7 d'un cop. Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa i va dir:
1: Joanet el valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... la terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si ens superes ara, petitó!
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar a fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Apa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens! Això et passa per ser tan llest!
0: Però l'endemà, toc, toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir al gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt espantat i suat cridant:
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
1: És un heroi!
3: Gràcies, petit sastre valent.
4: Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir:
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre, que va començar matant 7 mosques amb un drap, es va convertir en un heroi estimat per tothom. I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint: tac-tac, tac-tac.
5: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
5: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora i per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corser Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana En Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa per als seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
3: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé amb nosaltres.
3: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
3: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.

0: mateix, pallasso, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Toc, toc, toc, toc. Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur que

0: oreneta, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, cuba l'ou, li has de donar moltes golfureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, oreneta!

0: Segur que esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'hora del conte. Així, doncs, comencem!
1: I obrirem el gran llibre de contes que tenim perquè passeu una bona estona plena de fantasia.
2: Però no només contes, perquè la Mercè ens portarà una nova paraula en perill d'extinció.
3: I una bona recomanació de llibres.
0: Avui només us portarem dos contes, però per al primer canviarem de continent i marxarem a Amèrica del Nord.
1: Però pel segon ens quedarem a Catalunya, Lluís, concretament a Sant Esteve d'en Bas, a la Garrotxa.
3: Comencem l'hora del conte als Estats Units d'Amèrica i a l'època de quan els indis americans dominaven el territori, amb el conte l'indi que no complia la seva paraula.
1: L'indi que no complia la seva paraula de l'Eric Phillips és un conte popular de la tribu dels indis Oglales i que ens parla de quan encara no hi havia gaire gent al món. El gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li el que necessités, però quan es va començar a poblar el planeta i no podia escoltar a tots, va trobar una altra solució.
2: Jo és que això dels indis em dona molt respecte. Però bé, expliquem el conte per saber què és el que feia aquest indi.
0: Doncs, Leire, anem a l'indi que no complia la seva paraula, d'Eric Phillips.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra."

0: Així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi.
1: Llavors, els uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: «Sé que ets tan poderosa com el gran esprit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?»
3: «Des que et conec, no t'he vist caçar mai.»
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. I he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cérvols.»
3: «I per què no vas a pescar?»
2: «La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams d'arròs i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes.»
3: «Què vols, doncs?»
2: «Voldria un cérvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred.»
1: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo.»
1: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: «Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred.» Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi, va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: «Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar.»
1: I així ho va fer.
2: «Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?»
3: «Què has fet amb el cervató que et vaig donar?»
2: «Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps.»
3: «Encara no has arreglat els teus atuells de cacera.»
2: «La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment.»
1: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: «Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta.»
1: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: «Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred.»
1: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després van prendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla Trencada va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla Trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal, i si no, és millor no demanar res, i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.

0: Amb el segon conte d'avui, ens quedem a casa amb la llegenda de Les bruixes i la campana de Sant Esteve d'en Bas. En Ramon Llongarriu la va publicar l'any 1998, extreta d'una narració que Miquel Bosch i Mir va presentar als Jocs Florals d'Olot de l'any 1911.
1: Es tracta d'una relació mítica referida a l'antigor de la vall d'en Bas que Ramon Llongarriu va traduir al català actual.
0: Saps que aquesta narració m'ha fet viatjar? És la màgia dels contes. Et transporten.
2: A mi em passa igual, Mercè. I és que la Garrotxa és tan bonica, tan preciosa, que és fàcil imaginar-me ja mateix.
3: Jo hi he anat diverses vegades i vaig sentir dir que a aquesta comarca li diuen la Suïssa catalana.
2: I m'ho crec, vaja si m'ho crec. Doncs anem a la Garrotxa i expliquem aquesta meravellosa llegenda de Les bruixes i la campana de Sant Esteve d'en Bas.

0: Emperic de l'Adou era el majoral del mas, el rodal d'en Bas, i per això, quan arribava la calor, una vegada esquilades les ovelles i marcades amb el senyal de cada amo, els ramats de la vall es reunien en una ramada que Emperic conduïa cap al Pirineu a estiuejar. Un any s'emportà a l'estabanet de la Batllia i van anar cap als estanys de Carençà a Conflent.
1: Quan arribem al lloc de pastura, has d'apartar el bestiar d'allà on creixin el balandre, l'arbatora, la didalera i la cicuta, perquè totes elles són verinoses, perquè si mengessin, es moririen. També has de vigilar si s'apropa alguna tempesta i abans que esclati, portar les ovelles al corral. Si no ho fessis, a la primavera vinent sortirien gamades. Aparta-les dels avencs, on podrien trobar la seva sepultura. De més gran t'ensenyaré a adobar-les i et diré remeis bons per aguarir-les de tots els mals.
0: L'estabanet se l'escoltava molt atent. Les llargues converses amb el seu mestre li feren conèixer qui eren les bruixes. Dones rabioses, terribles, que s'esqueixaven les pròpies carns quan no podien fer la seva voluntat. Les fades, que són com l'aigua de borraines, no fan mal ni bé. Les dones d'aigua, que es passegen pels llacs tot el sant dia entremig de les truites, tots ells éssers famolencs i que, tot i la seva gran o petita malícia, són febles per naturalesa.
1: Aquí sí has de témer més el sàtir fill del mateix diable. Pren forma de cabrot o de formiga lleona. No el confonguis amb cap isard. I sobretot, no els llencis cap cop de fona i no tiris mai pedres al llac, perquè només dels esquitxos que s'aixecarien en vindrien tempestes espantoses. Si t'hi trobessis, Déu ens lliuri, no arribaries pas viu a la cleda.
0: Un dia, el pastor i el noi van portar el ramat entorn al llac més gros de tots, vora el qual l'estabanet va quedar embadalit. Li semblava veure i nedar un ésser estrany, impossible que fos un peix. Sense ni adonar-se'n, li tirà una pedra de pissarra i a l'instant s'aixecà una gran nuvolada. Espantat, marxà de pressa amb el ramat esverat, mentre invocava tots els sants del cel. Aquella criatura desconeguda era una dona d'aigua, la sogra precisament del sàtir de més fama d'aquells contorns. Sortí el sàtir amb uns crits terribles mentre afinava les seves banyes. Amb la seva mirada extragué una sílfide que divagava per aquells costers.
2: Qui ha estat que s'ha atrevit a tirar un roc al palau aigualit més formós del Pirineu?
3: Quan pujava totalment, sola, de coma de vaca, a deixar caure una llàgrima sobre la fossa del gegant, el meu avi, he vist un home vell que escridassava un noiet de 13 o 14 anys. Són fills d'aquella plana fèrtil que, a l'abril i al maig, pren color de rubí i maragda. Pel juny, el groc d'or i filigrana, i a la tardor, el blanc setí que encanta els veïns de la contrada. No hi caus, sàtir luxuriós?
2: No, parla més clar.
3: La plana que vull dir havia estat el llac més fondo i espaiós de la comarca. N'eren senyores les nereides, les goges i les sirenes. Les seves majordomes eren dones d'aigua. Un terratrèmol trencà les preses i perdé tota l'aigua. Aquells éssers van haver de marxar a buscar estanys de muntanya on poder rentar les seves cabelleres i nedar. Llavors, els homes de la vall van contemplar extasiats aquell patent de terres novals que apareixien i es van posar a cultivar-les. Encara no ho endevines?
2: Oh, són d'en Bas. No tastaran ni un gra de blat, ni de mill, ni de blat de moro. Tampoc colliran fejol ni podran fer cap collita. Tota aquella comarca pagarà per l'afront que sofrim per aquest noi.
0: Aviat s'escolta un brògit terrible i una cridòria ensordidora entremig de tremendes malediccions i blasfèmies horribles. La veu ronca del sàtir em sobresortia, talment l'udol d'un llop rabiós.
2: Bruixes, proveïu de llamps, trons i pedra seca. Goges, fades, correu, vestiu-vos amb vestits, els més ferístecs. I vosaltres, dones d'aigua, ompliu els vostres faldons del líquid que us dona vida. I amb tot l'estol de fúries i mals esperits, seguiu-me fins al punt de la venjança.
0: Embolcallats en el núvol que havia fet aixecar l'estabanet, una reixada forta de vent els traslladà al cim del Canigó. D'allà, amb un salt, guimbaren el Puigmal, els cingles de llancers i el coll de canes. La Borinó presagiava la tempesta que s'abatria sobre la plana.
2: Ja és hora! Descarregueu!
0: La campana Santa Maria, la més grossa del campanar de Sant Esteve, va començar a tocar, manant a les petites que toquessin sense parar, i els fidels, en oir les campanes, repetien:
4: Sant Marc, Santa Creu, Sant Esteve, no us deixeu! Sant Marc, Santa Creu, Sant Esteve, no us deixeu!
0: La campana grossa, en veure que l'amenaça persistia, no esperà l'avís de les petites i brandà potent amb tota la força del seu bronze. Invità a cremar llorer i romaní d'aquells beneïts el diumenge de Rams.
4: Fora fúria de l'infern, dimonis maleïts! Fora fúria de l'infern, dimonis maleïts!
0: La tempesta, al sentir les campanes, el fum de les herbes i els crits de la gent, es va aturar de cop.
2: Per què et pares?
5: No puc resistir el brandar d'aquesta campana. La cridòria m'abat i m'ofega el fum d'aquestes herbes beneïdes.
0: La resposta desconcertà tota la bruixeria i van marxar cap a les serres de Murrià i Marboleny, abatudes per la vergonya, més que pel pes que deixaren caure sobre la carcassa d'aquell gegant que encara banyava els seus peus al llac d'en Bas, prop de les preses. El seu cap encara crema al fons del cràter de Cantià, amb un braç apartà les cendres dels volcans de l'Alacot i amb l'altre els gresos i basals de Sant Iscle. Sabem bé que aquest gegant conserva dintre la seva costellada una balma prop de Massaiols, anomenada Fossa de Rocalladre, i l'aprofiten per amagar-hi per sempre més la seva misèria. Les goges, en veure que les seves parentes havien fugit, es recordaven que al cingle de Julià de les Encies hi havia un camí per arribar a aquella caverna i resguardar-se. El sàtir quedà sol amb les dones d'aigua i, com que la campana no parava de tocar, els agafà un desmai i una suor que tot el líquid que portaven concentrat en pedra seca se'ls convertí en una suau rosada que es posà suaument i en gotetes fines sobre les plantes i herbes. Totes elles van acabar per morir-se sota els bràmols furients del vent desfermat. Desesperat, el sàtir emprengué la fugida sobre un esqueix d'un núvol esmicolat cap al Collet del Bis, on es tramuntà el Serrat de Calcina, cap al terme de Sant Feliu de Pallerols. Aleshores, la campana d'aquella parròquia li barrà el pas amb els seus tocs i el sàtir quedà enclòs entre les batallades de les dues campanes fins que no pogué més i es convertí en una gran pedra arenosa que caigué en una feixa del Quintar de Peralta, una antiga pagesia situada entre el Collet del Bis i el Coll de Miranda, avui en ruïnes a la parròquia de Sant Miquel de Pineda. Aquest va ser el final d'aquells fantasmes estrafolaris, creditora d'un taló musical wagnerià on els corns, tubes, trompes i bombardons, acompanyats de tota la percussió, subratllessin la magnitud de la desfeta d'aquells éssers malignes, d'entremig dels quals els clarins anunciessin el triomf de la vall, gerda, florida, espanorosa, on els seus habitants cantessin i ballessin sota un cel límpid, radiant, en plena victòria d'una naturalesa exultant.

0: i continuem recuperant paraules que gairebé no s'utilitzen. Quina has trobat aquesta setmana, Mercè?
1: Doncs mireu, la paraula d'avui és molt catalana, molt nostra. De fet, podria dir que no és una paraula oblidada, però la coneixem més en un altre significat que no és l'original. M'explico. La paraula d'avui és pubilla. Potser heu sentit que no fa gaire, en un poble veí, van escollir la pubilla. En aquest cas, aquesta noia escollida és la representant del poble durant un any. Però aquesta paraula, pubilla, té un altre significat.
2: Escolteu, ho acabo de buscar al Google. Ho puc dir? Pubilla, filla major d'una casa. Hereva en absència de fills mascles segons la tradició catalana. Doncs jo sóc la filla gran de la casa, però tinc un germà. No sé si seré l'hereva.
3: Doncs jo ho tinc més malament. Sóc la germana petita, però sabeu què? Acabo de recordar que un dia, en una botiga de Sant Pere, la dependenta em va dir: què vol aquesta pubilla?
0: De fet, es diu a les noies pubilla, sense tenir en compte el seu significat original, només pel fet de ser noies. Au, una paraula més pel nostre diccionari. La propera setmana, més paraules.

0: Sabeu què? A l'escola els meus companys em demanen que els hi recomani un llibre. És clar, el que no saben és que hi recomano els mateixos que ens portes tu, Mercè.
1: Doncs me n'alegro que el missatge arribi tan lluny. Avui per tu i per tots els nens i nenes de l'hora del conte, us porto un conte que ens omplirà el cor. És un tribut als germans i al seu vincle tan especial. El conte és Germans, d'Ariel Andrés Almada.
2: Els germans juguen junts, es barallen, s'abracen, riuen junts i de vegades també s'enfaden. Però, per damunt de tot, continuen units per un llaç invisible que els acompanya al llarg del camí de la vida.
3: És cert que a vegades ens barallem quan volem jugar amb les mateixes joguines, però quan cau la nit sempre ens abracem i ens quedem adormits, mentre llegim històries sobre fullers. Ens assemblem en tantes coses i en d'altres som tan diferents.
0: Hem après tantes coses plegats.
2: Doncs sí, la relació entre germans sempre hauria de ser així de bonica, malgrat les diferències que hi ha entre ells. Espero que ens escoltin molts nens i nenes i que valorin com n'és d'important tenir un germà o una germana.
1: Sovint no els valorem, però segur que podem comptar amb ells quan més els necessitem. Aquest és un llibre molt recomanable i per això avui hem volgut fer un petit tastet per a tots els oients de l'Hora del Conte. No us perdeu el llibre Germans, d'Ariel Andrés Almada, il·lustrat per Sonja Wimmer, editat per l'editorial Cuento de Luz i recomanat per a nens i nenes a partir de 3 anys.

0: Ràpid que ens ha passat el temps, noies.
1: Si ens ho passem molt bé. Avui m'ha fet molta gràcia la paraula pubilla. Ves per on. Ara sé que sóc la pubilla de la casa.
2: Doncs jo em quedo amb la recomanació de llibres. Germans, una bona explicació del que és la família.
3: Això, noies, vol dir que us ho heu passat molt bé. Esperem que tots els que escolteu l'Hora del Conte us ho hagueu passat tan bé com nosaltres.
0: No ho dubteu, segur que sí, perquè estar amb tots vosaltres és com un somni. I precisament amb la cançó que ens acomiadem avui, Somnis de colors, de la Damaris Gelabert, ens acomiadem per avui. Hem estat amb vosaltres...
3: Mercè Sánchez,
2: Leire Cordero,
1: Ona Martí
0: i un servidor, en Lluís Miquel García. Tornarem la propera setmana carregats de nous contes que els podreu escoltar arreu de tota Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
3: I us diem adeu amb un molt bon desig, que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
2: Indianàpolis. El programa de música indie de Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: El 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: la ciudad está hecha para la gente. Necesitamos esos espacios de convivencia, como hemos dicho, las fiestas, pues también es la ciudad. Y hay que construir una ciudad de aquí 10, 15 años. No podemos hacer propuestas como parches, ¿no? Y no tener esa visión de futuro o que queremos que sean, ¿no? Que queremos ser de mayores. Si expulsamos a la gente joven de la ciudad porque no se puede quedar a vivir, acabaremos cerrando líneas de colegios, se cerrarán comercios porque la ciudad se irá envejeciendo y, lógicamente, no habrá futuro. Por lo tanto, mucha ilusión, propuestas y muchas ganas de trabajar estos meses que quedan.
1: De manera muy breve, hablando tanto de visión de futuro, en un futuro más cercano, pensando ya en el año que viene, ¿qué le gustaría que pensase la ciudadanía cuando se plantease como candidata del Partido Socialista Eva López?
0: Pues que me vieran como una vecina más, que se ha criado en Castelldefels, que ha tenido negocio en Castelldefels, que ha criado a su hija en Castelldefels y que yo vivo en Castelldefels y vivo mi ciudad. No solo vivo y voy a dormir, sino yo vivo mi ciudad. La piso cada día, camino, voy en bici, subo la montaña, disfruto de la playa, disfruto de todo lo que es y lo que me da mi ciudad y soy una vecina más. Y lo que hago es porque lo creo, porque lo siento de corazón y creo que se merece los vecinos y vecinas que vivan en una ciudad donde se integre todo el mundo y sea una ciudad de todos y para todos. Y ahora parece que es una ciudad exclusiva para unos pocos.
1: Pues Eva López, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento, gracias por acompañarnos un jueves más aquí en el Castelldefels Coffee. Ha sido un placer repasar toda la actualidad política del Pleno. Hemos hablado también de la actualidad en términos de turismo, en las fiestas de barrio que nos llegan este fin de semana, la continuidad en Yuminetas y los principales retos que tiene ahora el Partido Socialista de cara a su candidatura del año que viene. Así que solo me queda desearle ya un buen día y hasta la próxima.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros por este espacio y buen verano a todos.
1: Igualmente.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
2: Castelldefels Coffee.
1: Obrim una nova edició del Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevistes polítiques d'Així Som, on de dilluns a divendres conversem amb els representants dels diferents grups municipals de l'Ajuntament per conèixer la seva visió sobre l'actualitat de Castelldefels, els temes que passen pel ple i els reptes de la ciutat. Els divendres, de manera alterna, és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya i avui ens acompanya als estudis de Ràdio Castelldefels la seva portaveu municipal, Rita Borque. Rita, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres.
4: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Com està? Estàvem justament parlant de les altes temperatures.
4: De les altes temperatures, sí, hem de tenir precaució perquè ens deien que tindríem una lleugera baixada de temperatures, però realment no es nota i ens hem de preparar perquè ens ve una segona onada. Per tant, sobretot a la gent gran que tingui cura, que vagi a espais climatitzats, que no surti a les hores de molta calor i sobretot que vegi molta aigua, ens hem de preparar per això.
1: Com estem fent nosaltres,
4: sí,
1: amb aigua. Eh? Tot i que l'espai es diu Castelldefels Coffee, aquí és Castelldefels
4: aigua.
1: Water. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs comencem pel primer bloc, el bloc a la mirada al ple, perquè és l'actualitat que vam tenir el passat divendres. Quina és la valoració general que feu des d'Esquerra Republicana?
4: Sí, efectivament, el ple de la setmana passada va ser un ple llarg. Ens pensàvem que no, però sí, va ser un ple llarg. Jo crec que es va caracteritzar sobretot pel protagonisme de les entitats, que per Esquerra Republicana és molt important que la gent participi perquè ens traslladen d'alguna manera la realitat, no? Que es viu al carrer i es van tractar doncs, temes vitals, de serveis públics vitals que entre tots i totes hem d'aconseguir que es millorin. No? Va haver un escrit de la Marea Blanca que parlava sobre l'àrea bàsica, la definició de l'àrea bàsica, la tercera àrea bàsica de salut de Castelldefels. Aquí, com ja hem parlat altres vegades, sabem que es va escollir un model de gestió que Esquerra Republicana sempre ha dit que a veure, que no és un model públic igual, però que sempre nosaltres havíem defensat en el seu moment quan estàvem a la regidoria de salut un model X perquè és un model 100% públic que et garanteix la transparència i l'equitat. A l'haver el canvi de govern tant aquí a l'Ajuntament de Castelldefels com a la Generalitat es va canviar el model que en un principi nosaltres havíem dit que ens interessava, que era l'X, i es va canviar el model que sap, però una mica la sorpresa és és que aquesta àrea bàsica tercera, el tercer CAP, el que fa és redistribuir professionals en lloc

0: lloc d'ampliar la plantilla de metges, infermeres, pediatres, etc. Nosaltres creiem que, bueno, que hem crescut com a població en poc temps molt i que realment el que fa falta és augmentar la plantilla de professionals, i en aquest sentit nosaltres vam enviar a la Generalitat unes al·legacions perquè demanem que el pla funcional s'actualitzi a les necessitats actuals de la nostra ciutat, i estem una mica a l'espera de que respon la Conselleria de Salut, el Departament de Salut. Nosaltres també en el seu moment havíem entrat al Parlament el mes de novembre unes preguntes específiques sobre com seria, quants metges, quantes infermeres ens enviaríem. La Generalitat ens va contestar d'una forma molt ambigua, amb la qual cosa la informació no acaba d'arribar a la ciutadania, ni per part del Departament de Salut, ni tampoc per part de l'Ajuntament, que bueno, en el ple el que els vam dir és que ara estan dient que també ells defensen el que la Marea Blanca porta tant de temps defensant i lluitant i fent reunions amb la ciutadania, i els vam preguntar que com és que s'havien posat ara a defensar tot això quan portaven 3 anys al govern i que s'hagués hagut de defensar des del primer dia que es va entrar a govern. Aleshores, una mica va estar centrat aquest escrit i un dels punts del ple doncs, en aquesta qüestió.
1: Sí, efectivament, un dels principals temes del ple va ser la futura àrea bàsica de salut de la Muntanyeta.
0: Exacte.
1: Però abans de tornar d'aquí, que també tinc una altra pregunta al respecte, però m'agradaria, si li sembla, acabem una mica de manera general amb els escrits.
0: Sí.
1: Ha començat per aquest de Marea Blanca.
0: Sí.
1: També va haver un escrit de Plataforma de Persones Afectades per les Hipoteques.
0: Sí, exacte. Aquí, d'alguna manera, es van exposar 2 expedients que estaven relacionats amb els habitatges d'inclusió social, i una mica el que volien era posar sobre la taula que hi ha processos, siguin d'emergència, que es fan molt llargs i, a més, s'havien detectat alguns errors en els informes de vulnerabilitat. Nosaltres, evidentment, serveis socials és un puntal important dintre dels serveis d'una ciutat, i nosaltres, de fet, vam demanar una reunió, fins i tot, per parlar d'aquesta qüestió, i que ens han concedit, vam tenir la reunió els diferents grups polítics amb el consistori, amb Marian i la responsable de serveis socials, una mica perquè ens expliquessin, no, que com es podria agilitzar d'alguna manera aquests tràmits, perquè darrere d'aquests expedients hi ha famílies, hi ha persones que pateixen moltíssim, no? I potser s'ha de donar una informació més clara, s'ha de accelerar algun procediment, perquè si parles d'emergència no pots trigar 2 mesos perquè és una emergència, no? Llavors, una mica definir els procediments quan són d'emergències i quan són generals i intentar agilitzar aquests tràmits i sobretot la comunicació amb les famílies, perquè a vegades els hi queda com... no els hi queda clara, no? Si poden optar, si no poden optar, què és el que han de portar. Llavors vam demanar una mica de que es millorés en aquesta comunicació.
1: Mm-hmm. Sobre habitatge, precisament hi havia també una moció que
0: sí,
1: es presentava.
0: Exacte, el Sindicat de Llogateres va fer un escrit que tenia relació amb la moció que Esquerra vam presentar en el seu moment, que era sobre els pisos buits, no? Perquè, bé, es va detectar en un estudi que hi havia aproximadament uns 1.100 i pico de pisos buits, dels quals 700 sí que es podien mobilitzar de forma relativament més ràpida, però és cert que des de l'Ajuntament el que s'ha de fer és verificar que aquests pisos realment estan buits i que porten més de 2 anys buits, no? Perquè és quan la gent considera que un pis és buit i quan aquest pis pot fer, diguéssim, una funció social, no? Aleshores, el que d'alguna manera es demanava és aquest compromís en accelerar aquestes inspeccions per saber realment de quants pisos es pot disposar, siguin 5 o siguin 50, però darrere d'això també hi ha famílies que tu pots ajudar a que es quedin a Castelldefels, a que tinguin un lloguer assequible, perquè no hem d'oblidar que en els pisos del carrer Pietat van haver 1.400 inscripcions, i que la necessitat a Castelldefels de trobar pisos assequibles és evident, no? I llavors el Sindicat de Llogateres una mica reclamava aquest compromís i en aquesta gestió, i juntament amb ells i amb Movem vam fer una moció que és la que després, si vols, en parlem més endavant.
1: Perfecte, perfecte. Encara ens queden 2 escrits més per comentar. Hi havia un de Marea Pensionista.
0: Exacte, sí. Però el de Marea Pensionista... hem parlat de la PA i de la Marea Blanca i del Sindicat de Llogateres. És que saps què passa? Que els noms, es van deixar els noms per poder inscriure, saps?
1: D'acord.
0: Llavors els temes es van variant. Hem parlat de Maria Pensionista, dels expedients de la PAL, sindicat de llogateres, i ens queda a l'escrit de veïns i veïnes del barri de Botigues, que això correspon a un canvi de planejament que se'ns va presentar fa uns mesos en el ple, on es volia modificar de manera a l'Avinguda de la Platja, quan vas cap a l'Avinguda de la Platja, on hi ha la rotonda del Pi, a mà dreta, que s'ha fet un pàrquing, es volia fer un canvi de planejament per poder construir uns pisos. Però és que només es feia el canvi de planejament en una part d'aquesta zona. En aquestes zones hi ha cases que fa 50 anys que se van construir, però que no tenen els serveis bàsics com pot ser un clavegueram, no? Llavors, aquesta desafecció, aquesta zona estava afectada per la construcció de l'autopista. Un cop construïda l'autopista, aquesta zona ja es pot desafectar perquè realment ja no, ja per aquí ja no passarà ni cap vial ni res, i això el que garanteix a les cases que hi ha són serveis públics i a més que puguin fer coses amb les seves cases, a millorar-les i tal. Però hi ha una part d'aquesta zona que no sabem per què no es va desafectar, no? I aleshores estan en igualtat de condicions que la resta de cases que sí que veuen desafectada la seva situació. Aleshores, aquests veïns de l'altra zona ja es va fer una pregunta al ple, de fet la vam fer Esquerra Republicana, del per què una zona sí i l'altra zona no. Se'ns va comentar que depenia de carreteres aquest tros i que era qui havia de donar l'autorització, i passats uns mesos tant aquesta associació d'aquest grup de veïns com l'Esquerra Republicana vam presentar al·legacions perquè se'n donés les explicacions oportunes o com a mínim perquè l'Ajuntament es comprometés a fer el clavegueram, els serveis mínims, no?, que hauria de tenir qualsevol vivenda, però no se'ns havien respost aquestes al·legacions, i ens quan es va entrar aquest escrit per demanar-les en el ple, i bé, sembla ser que el govern municipal ha fet diferents gestions i esperem que el que va dir el senyor regidor, el senyor Escolà, doncs realment passi, i aquí estarem, farem seguiment d'això de tota manera.
1: Uh-huh. I ara ja sí, passem a un dels principals temes del ple, que era la futura ABS, l'Àrea Bàsica de Salut, sí, de la Muntanyeta, i les aportacions que l'Ajuntament presentarà al projecte de la Generalitat. Així començava, després dels escrits arribava l'adhesió de compte, on es presentaven aquestes propostes.
0: Exacte. Sí, aquí és on et comentava, no?, que l'Ajuntament ara sí que ha presentat unes propostes que corresponen, doncs, amb totes les reivindicacions que porta tants mesos fent la Marea Blanca, que és el que nosaltres d'alguna manera els vam dir per què heu començat ara, que ja està, diuen que això sí que ens ho va respondre el Departament de Salut, que s'inaugura l'últim trimestre d'aquest any, a partir d'octubre, i per què ara que ja tenim la inauguració ja tocant, es presenten aquestes aportacions i per què no s'havien treballat des del primer moment. Són aportacions que, si les mireu, corresponen exactament a tots els punts que la Marea Blanca havia estat reivindicant. Nosaltres també, les al·legacions que hem fet van amb aquest sentit, i insistir una vegada més que hem de treballar plegats i plegades, doncs, perquè tinguem una més dotació professional, perquè hem crescut molt i és el que es necessita, i potser s'hauria d'actualitzar des del Departament de Salut quina és la necessitat real ara a Castelldefels sobre el metge. Ja saps que les ràtios no només van pel número d'habitants que té una ciutat, sinó per la situació econòmica, per l'edat. Som una població que cada vegada està més envellida. Això també requereix més atenció sanitària, perquè el seguiment ha de ser més continuat. Llavors, aquestes ràtios són en funció de diversos paràmetres, que és el que demanem d'alguna manera que actualitzin per saber la necessitat real a Castelldefels dels professionals sanitaris.
1: Mm-hmm. Pensant justament en això que ara just ha comentat de la població envellida, un dels neguits que s'està escoltant darrerament aquí a la ciutat són persones grans que la seva por és que els hi canviïn el metge.
0: Cert.
1: Quin seria el missatge que enviarien?
0: Bé, nosaltres el que, clar, l'ideal seria que els nous professionals que s'hagin d'incorporar vagin directament al tercer CAP, però sí que és cert que aquí a Catalunya també tenim la lliure, podem escollir lliurement el nostre metge i podem demanar canvis. Hi ha gent de Can Bou, que per exemple, que ha demanat un canvi, té un metge aquí al Castell o al revés. Doncs que es faciliti això, ens han assegurat des de l'Ajuntament que això serà així, que es posarà una oficina d'atenció en els diferents CAPs per explicar-ho, i jo crec que hem de facilitar al màxim això, perquè després hi ha el tema de la mobilitat, no? Que les persones grans que estan a prop d'un CAP, ara si el seu metge se'n va a la muntanyeta, hem de facilitar totes aquestes coses. Per això també es va demanar un pla de mobilitat abans d'inaugurar-lo, perquè hem de tenir en compte les persones grans que s'han de desplaçar, i esperem que es doni la informació des del primer dia clara a la ciutadania i se'ls expliqui bé perquè, i com es farà si hi ha una petició molt gran, no? del cupo d'un metge que es trasllada cap allà, com es farà que se'ls expliqui bé quins seran els procediments, els passos, perquè és veritat que la confiança que una persona té amb un metge és molt important, perquè a vegades ja no és només la malaltia, sinó la confiança de poder parlar de segons quines coses.
1: Uh-huh. I sobre salut, seguim parlant, portar-la a un altre àmbit, un altre moment de la vida, que és al final de la nostra vida, i poder elegir lliurement. Aquest era un tema que presentava Esquerra Republicana a la seva moció.
0: Sí, es van posar en contacte amb nosaltres l'Associació de Dret a Morir Dignament, perquè a la majoria de municipis de Catalunya ja s'havia passat aquesta moció. Nosaltres vam demanar a l'equip de govern que fos una declaració institucional, més que una moció, no? Però el Partit Popular va dir que dintre del seu grup hi havia diferents sensibilitats, i llavors ho vam haver de presentar com a moció. La Declaració de Drets Humans sempre diu que tots els éssers humans al moment de néixer som lliures i tenim una dignitat, i això s'ha de conservar al llarg de totes les etapes del cicle de la vida, no? I la mort és una d'elles. Llavors, en aquesta moció el que es demana és que cadascú sigui lliure de decidir com morir, i sobretot donar a conèixer aquesta possibilitat, perquè Catalunya té una llei molt avançada en aquest sentit, i hi ha el que es diu la declaració de voluntats anticipades, que és molt fàcil de fer quan tu vas al CAP, el mateix metge et diu com fer-ho, però que molta gent no coneix. Llavors, un punt important d'aquesta moció és donar a conèixer, formar també a treballadors municipals, treballadors i treballadores municipals, i fer informació a la ciutadania perquè sàpiguen que tenen aquest dret, no? Perquè moltes persones el desconeixen. I és com una tranquil·litat per la persona, jo penso, perquè he viscut personalment diferents situacions, i també per la família, no? D'alguna manera, i jo crec que tots hem de ser lliures fins al final de les nostres vides. Per tant, nosaltres ens vam prestar, evidentment, a presentar aquesta moció de l'associació, i es va aprovar, sí, efectivament, amb l'abstenció del Grup Popular.
1: Mm-hmm. Aquesta va ser la moció que presentava el seu grup municipal, mm-hmm, d'Esquerra Republicana. Una altra moció que es va debatre era sobre habitatge. En aquest cas es presentava una moció conjunta entre diferents partits polítics que conformen actualment el consistori de l'Ajuntament. Aquest és un dels principals problemes de la ciutat, ja l'hem estat comentant també, formava part d'un escrit. Quines mesures consideres que la Republicana de Catalunya que s'haurien de posar en marxa?
0: Clar, el problema de l'habitatge aquí a Castelldefels és molt evident pel preu que té. De fet, avui llegia en un article, no me recordo de quin diari era, que realment estem a una mitjana d'uns 1.300 euros el preu del lloguer. Som una de les ciutats més cares, malgrat és veritat que el tema de l'habitatge és un problema arreu, però molt especialment aquí a Castelldefels. I clar, el problema de l'habitatge s'ha de solventar des del nostre punt de vista en una ciutat que té poc espai per construir des de diferents punts de vista, no? Un és, evidentment, la construcció de pisos, com es va fer al carrer Pietat. Doncs la nostra proposta era fer pisos aquí a Arcadi Balaguer, fer pisos a Primer de Maig, però també pensem que passa per la rehabilitació de pisos, donar ajudes a propietaris de pisos perquè es rehabilitin i es posin en el mercat amb preus raonables de lloguer. I també passa, evidentment, per donar ajudes al lloguer, tal com hi havia en el mandat anterior, que quan tots podem tenir una situació en un moment donat que ens complica una mica la vida, que puguis recórrer doncs, al teu ajuntament i et donin, per passar, no passar a ser vulnerable, unes ajudes durant un temps determinat, com es feia anteriorment, i creiem que això és una cosa que també s'ha de potenciar, o ajudes als joves que es volen emancipar, que no poden actualment aquí, se'ns en van fora de Castelldefels, i també passa per veure quants pisos buits hi ha a la nostra ciutat. I, de fet, aquesta moció va venir d'una reunió que el sindicat ens va convocar, el sindicat de llogateres, a Esquerra Republicana i a Movem, i és una moció que vam fer conjuntament amb ells, la vam treballar conjuntament, després es va adherir al Partit Socialista, i una mica anava en aquest sentit, no? De dir, bueno, de tots els pisos, després de l'estudi que es va fer, que queden buits, realment buits, un cop comprovats, en podem posar a disposició de la ciutadania. Doncs per què? Doncs perquè estem expulsant a veïns i veïnes de la nostra ciutat, ens està venint gent amb alt poder adquisitiu que a més fa que augmenti encara més tant el preu de venda com de lloguer. Llavors el que hem de fer és treballar pels nostres ciutadans de Castelldefels, pels nostres veïns i veïnes, i aleshores aquests pisos que realment estan buits s'ha de parlar amb els propietaris, s'ha d'arribar a un acord, si s'han de rehabilitar, hi ha convenis amb Habitat 3 que els rehabilita i els posa al mercat amb un lloguer assequible, doncs augmentar potser, no?, aquesta col·laboració amb Habitat 3, perquè tenim nois que se n'han d'anar i no es poden independitzar o han de marxar. Ara ja se'n van a Calafell. Primer va ser Vilanova, després va ser Cubelles, Cunit, ara ja a Calafell. No? Doncs no, hem de retenir els nostres veïns. Hi ha famílies treballadores que hi ha treballs que encara són precaris. Ostres, i no es poden pagar a vegades 1.300 euros de lloguer. No? Aquestes famílies treballadores és que s'han de quedar si volen quedar a viure a Castelldefels. Els hi hem de facilitar aquest tràmit. I després també hi ha persones grans que viuen molt angoixades de si se'ls hi apujarà el lloguer. I ara, precisament, que es va tombar el decret al Congreso pels vots de PP, de Vox i de Junts, encara viuen més angoixades perquè se'ns han posat en contacte amb nosaltres. Aleshores, ostres, aquests pisos buits formen part de la solució, que la solució és més global al problema de l'habitatge de Castelldefels, perquè són oportunitats per famílies, per joves o per persones grans que no podem desaprofitar. Llavors, en aquesta moció el que dèiem, que un tema tan prioritari com l'habitatge el que requereix és una actuació com immediata, no anar fent, sinó posem-nos un marge de temps, mig any, 3 mesos, un marge de temps per tenir inspeccionats tots aquests pisos i poder posar-los al mercat.
1: I amb això arribem a la darrera ja moció que es va presentar, que era sobre la climatització, adaptació i confort tèrmic dels equipaments educatius de Castelldefels. Justament començàvem la conversa parlant de les altes temperatures. Aquest és un tema també important a l'àrea d'educació i en aquest cas va quedar aprovada la moció per unanimitat després d'una esmena parcial per part del Partit Popular i Som.
0: Sí, el canvi climàtic és que el tenim aquí, jo crec que l'estem vivint tots plegats i ja no es pot negar, i això va més, i per tant hem d'adaptar les nostres escoles per la salut dels nostres infants, perquè bueno, els pediatres ja han fet un munt d'informes a partir dels 35 graus el que pateix un nen, no?, que es deshidrata més ràpid que nosaltres, etc. Fins i tot s'ha arribat a dir que un ventilador a partir de 35 graus no és bo per la salut dels nostres infants i també per les condicions de treball del nostre professorat, no?, dels professionals que treballen a l'educació. Aleshores, és un ànim, creiem que és un ànim la necessitat, tots estem convençuts de la necessitat de que s'han de climatitzar aquestes aules i clar, hi hem de posar-hi la voluntat, cada administració en les seves competències, però és que l'Ajuntament té competències també a primària i a infantil. A infantil les escoles bressol les tenim climatitzades, però s'ha de fer una actuació molt immediata perquè és que és urgent. Al setembre el tindrem aquí amb unes altes temperatures i sí que hi ha climatitzats espais comuns, però és que ara ja hem d'anar a climatitzar les aules. I quan parlem de climatitzar, malgrat que és menys ecològic, però clar, la salut està per sobre de tot, haurem de climatitzar les aules i, de fet, un dels requisits que Esquerra Republicana va posar per aprovar els pressupostos era això, climatitzar aules i, de fet, es va signar la climatització de 100 centres i aquí a Castelldefels seran dos instituts els que es veuran beneficiats d'aquest acord d'Esquerra Republicana pels pressupostos, perquè ara ja s'està convertint d'una solució important a urgent. Ara ja passa a ser urgent i ens hi hem de posar sí o sí perquè els nostres infants i professionals estiguin en mínimes condicions de confort a les aules, que s'hi passen moltes hores.
1: Uh-huh. Parlava ara justament de pressupostos, agafo aquesta paraula per tancar ja el ple, amb això ja hem revisat tota l'actualitat política de Castelldefels el passat divendres. Ara ens toca mirar l'actualitat política a Catalunya amb l'aprovació dels pressupostos.
0: Sí, clar, perquè els pressupostos, a més, ens afecten a tots, a Castelldefels i a tot Catalunya. Sí, ha costat una miqueta perquè nosaltres teníem altres compromisos amb el PSC que no s'acaben de complir i tal, i va costar una miqueta arribar a un acord, però Esquerra Republicana ha posat la importància en què hem de seguir avançant. No podem bloquejar el funcionament d'un país, però sí que en aquesta segona oportunitat sí que hem arribat a un acord, i entre algunes de les mesures que Esquerra Republicana va posar sobre la taula per l'aprovació d'aquests pressupostos són destinar 500 milions d'euros a educació, han d'anar sobretot a les condicions laborals del professorat. Per altra banda, això que et deia de la climatització, no? De que es climatitzessin 100 escoles, i aquí a Castelldefels directament en tenim dos instituts que es veuran beneficiats d'aquesta mesura. S'ha compromès també que s'utilitzi més el català en els mitjans digitals i les plataformes, perquè veiem que el català està patint molt i és una manera també, no? de reactivar que també la joventut conegui el català. També es van demanar 250 milions més a sanitat pública, sobretot per baixar la llista d'espera, que és cada vegada és més gran, i per millorar aquests serveis públics. Ja s'havia parlat que també s'ha compromès al control més per part de la Generalitat i de l'Ajuntament de la Zona Franca, que és un nucli econòmic molt important per Catalunya. La decisió, no? Més pròxima sempre es diu que és més eficaç, no? Llavors, això és un tema que és important, que es porta treballant des de fa temps i que s'ha aprovat. Després també hi havia el pla de pobles, perquè veiem que els pobles es van despoblant, no tenen diners, i llavors Esquerra Republicana ja va començar a treballar quan estava la Generalitat aquest pla de pobles, que finalment s'ha aprovat, ho hem vist fa uns dies. Llavors els pobles rebaran més finançament, doncs, per poder cobrir les necessitats que té un poble, i a veure si la gent, que cada vegada hi ha més gent que marxa als pobles per qualitat de vida, però que s'han de reactivar. Després teníem, també s'ha assignat 210 milions d'euros per rehabilitar pisos, precisament, no? Perquè també la rehabilitació forma part de la solució de la crisi de l'habitatge, perquè aquesta rehabilitació es faci des de les administracions públiques i així evitar d'alguna manera l'especulació, doncs, de grans empreses que l'únic que fan és encarir els preus dels pisos, no? Llavors, que la rehabilitació s'assumeixi des de les administracions públiques. També s'ha assignat 500 aproximadament milions d'euros per millorar l'Agència Tributària Catalana, més que res per preparar-la per una possible gestió dels tributs que nosaltres paguem. I finalment, doncs, el carnet jove, es vol que sigui un carnet jove públic, universal per tothom, i que es desvinculi dels bancs, que sigui gratuït, no? I aquest també és, això també s'ha signat, amb la qual cosa, això són algunes de les mesures, però que crec que afecten molt directament a la ciutadania de qualsevol ciutat, que hem d'anar fent el seguiment i que esperem que es compleixin, perquè si no anirem malament per properes negociacions.
1: Doncs amb aquest apartat de pressupostos ja gairebé hem esgotat el temps. Només una menció ràpida, que arriba un cap de setmana carregat d'actes. Molta activitat aquí a Castelldefels, especialment, a part de mencionar que tenim el Pal Market a la plaça de les Palmeres i tenim les festes de Lluminetes, unes festes de barri que són molt importants per la cohesió social, però a més tenim el Tour de França el diumenge.
0: Sí, exacte, efectivament. Per nosaltres el més important són les festes de barri, perquè creen comunitat, creen cohesió social, compartim moltes estones, i nosaltres nosaltres animem a la gent a que hi participi, perquè no tots els barris poden fer una festa major, perquè costa, són hores, la gent a vegades no s'implica el suficient, i creiem que són molt boniques i que ho hem de potenciar, perquè la identitat de Castelldefels també passa per aquestes festes, i ens està venint molta gent de fora amb diners que no té arrelament, que no té identitat, i creiem que s'ha de potenciar aquestes festes perquè és necessari recuperar la identitat de la nostra ciutat. I el Tour de França, bé, jo estic molt aficionada a esports, m'he mirat moltes vegades el Tour de França, el Giro i tal, no entenc massa bé què fa aquí el Tour de França, siguin el Tour de França, no? Però bueno, és un esdeveniment que tenim, sí que bueno, és una projecció que es vol donar de la ciutat. Nosaltres sempre hem dit, amb altres vegades, que nosaltres creiem que la ciutat ja està prou, ja es coneix prou, i que el que hem de fer és treballar per la ciutat dels veïns i veïnes de Castelldefels, no per la imatge exterior. Però bé, hi ha molta gent aficionada al ciclisme que ho aprofitarà, i ens agradaria que això anés en concordància, doncs, amb polítiques que posin més carrils bicis segregats, amb una connexió coherent entre ells, perquè no pots defensar una cosa i després fer-ne una de contrari, no? I aleshores, tant de bo això anés acompanyat d'una política efectiva real aquí a Castelldefels sobre carrils bici i facilitar a la gent la mobilitat amb bicicleta i caminant també, evidentment.
1: Mm-hmm. Amb aquesta darrera intervenció ja hem apurat el temps. Perfecte. Del Castelldefels Coffee, així que Rita Borque, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a l'Ajuntament de Castelldefels, moltes gràcies per aquesta estona que has compartit aquí amb nosaltres a Ràdio Castelldefels.
0: Gràcies i gaudiu del cap de setmana.
1: Igualment, molt bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
0: I en aquest espai, com cada dimecres, amb nosaltres Movem en Comú Podem i ens acompanya doncs la portaveu d'aquest grup a l'Ajuntament de Castelldefels, Candela López. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Anna.
0: Le repassem el ple, un ple llarg, bastantes hores.
2: Sí.
0: Que va estar, abans de l'ordre del dia, va estar precedit per tres escrits.
2: Sí, bueno, jo crec que no, es veu de manera molt clara que la ciutadania té ganes d'implicar-se en la vida del poble i de que vol un govern que l'escolti i que doni resposta a les seves demandes. No? La veritat és que no acostuma a ser usual que tantes entitats arribin, és a dir, de tant en tant arriben escrits al ple, però no, el que ens estem trobant darrerament doncs, és que és, no? És una via de participació que la ciutadania i especialment les entitats han trobat, no? Perquè nosaltres venim repetint des de fa temps que tenim un govern que governa d'esquenes a la ciutadania, que no escolta a les entitats i que no dona resposta als principals problemes que té la ciutat. No? I això es va veure de manera molt clara en aquest ple, en el que no, les entitats ens van aportar no, pues aquests tres temes de debats que avui estan al centre de les preocupacions de la ciutadania. El principal no, pues són les polítiques d'habitatge, no, que sabem que és un problema reiterat, en aquest cas també molt focalitzat en la problemàtica que té l'emergència habitacional, és a dir, aquelles persones que pitjor ho estan passant i, per tant, necessitem un govern sensible amb aquesta realitat, una realitat que amb el Castelldefels, pel que aquest govern està apostant, que és un Castelldefels d'èlit, un Castelldefels que arribarà el dia que només molt poca gent es pugui permetre viure en la nostra ciutat, el que estem fent és expulsar i posar cada cop més difícil aquelles persones que tenen una situació no, més vulnerable. I en aquest sentit, doncs, el que es demanava no, pues, també és tenir aquesta sensibilitat i facilitar no, i poder acompanyar millor a totes aquestes famílies que es troben en aquestes situacions. No? Per tant, crec que és important no, aquí posar el focus en aquesta mirada que Castelldefels ha de ser una ciutat on tothom pugui quedar-se a viure, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida i, per tant, és important tot el que té a veure amb les polítiques de serveis socials i amb aquesta atenció a les persones més vulnerables, però, evidentment, el que en aquest govern ha faltat de manera molt clara, en aquest govern del Partit Popular i de Som, han estat les polítiques d'habitatge. I com no tenim polítiques d'habitatge, no tenim habitatge d'emergència, no? Habitatge de protecció oficial per donar sortida a tots aquests col·lectius. I aquest és el principal problema que tenim a dia d'avui a la ciutat, no? I que en aquest cas doncs, no? Va venir de la mà de les entitats de la PA, no? De les entitats de la nostra ciutat que ho han situat, com també, no? També vam tenir el sindicat de llogateres parlant dels habitatges buits, no? Que després també vam tenir una moció que els partits de la, no, de l'oposició també van portar a votació, i és que no, s'ha fet una feina en la que s'ha detectat que hi ha més d'un miler de pisos buits a la ciutat, un miler de pisos buits que s'han d'acabar d'analitzar i veure no, quina és la realitat que hi ha darrere aquests pisos buits, perquè es poden donar moltes casuístiques, però el que se li exigeix a l'Ajuntament és que realment prengui partit i que realment mogui fitxa de cara a analitzar tots aquests habitatges, i si de tots aquests habitatges surten 10, 15, 20, 30 habitatges que es poden posar a disposició de la gent, en realitat estem aportant el granet de sorra que l'Ajuntament té a les seves mans amb una política concreta d'incrementar el parc públic d'habitatge a la nostra ciutat. No? Per tant, aquí el sindicat de llogaters havia fet aquesta feina, ha estat acompanyant l'Ajuntament també des amb la taula d'habitatge en la que ha exigit que es faci, i ara necessitem que l'Ajuntament mogui fitxa i que es prengui aquest tema de manera molt seriosa i que veritablement puguem aconseguir detectar doncs, quins són els pisos veritablement buits i com podem accedir doncs, a comprar-los, no, a veure en quina situació es troben i perquè realment aquests pisos buits no, puguin estar a disposició de la ciutadania. No? I crec que aquest és el tema cabdal, que el problema cabdal que tenim a la nostra ciutat, i tenim entitats molt implicades treballant a fons en aquest tema, com en aquest cas és el sindicat de llogateres. I després, no, és a dir, parlem d'habitatge, però parlem d'un altre servei bàsic, una altra situació que s'està vivint a la nostra ciutat, que és una molt bona notícia, que és l'arribada d'un tercer CAP a la nostra ciutat, I aquí es veu de manera molt clara que quan l'Ajuntament no es posa davant dels problemes, quan l'Ajuntament no escolta quines són les preocupacions, quan l'Ajuntament no dona respostes, el que provoca és inseguretat i neguit. No? I aquí, no? Pues en aquest cas de la Marea, s'estan plantejant alguns dubtes davant alguns dels temes que s'estan plantejant en com ha de ser aquest tercer cap a la nostra ciutat. I aquí el que es veu de manera molt clara, doncs, és aquesta falta de diàleg, de comunicació, de construcció col·lectiva, de poder explicar, doncs, quins són els arguments que l'Ajuntament té, bueno, pel tema de la gestió, per exemple, no? Que és un tema dels que la Marea planteja, doncs, que defengui perquè pensa que és bo o no un determinat model, perquè fa aquesta aposta, per exemple, no? El model que ha apostat, no? Que en aquest cas ha apostat el CatSalut, és el model a través de la gestió, igual el que passa al cap de Can Bou a través de Caçà, perquè considera que aquest model els hi permet més participació, no? Perquè en realitat és un consorci 100% públic, però que l'Ajuntament també hi participa, és a dir, és un consorci 100% públic amb la participació de la Generalitat i la participació de l'Ajuntament. Per tant, aquí, no? L'Ajuntament té més capacitat d'incidència i, per tant, s'ha optat per aquest model, però el que no ens trobem és un Ajuntament ni tal sols donar els arguments, no? De per què aposta o no per un determinat model. I després que doni respostes a, no? És a dir, bueno, que expliqui millor qui és el pla funcional, quins són els serveis que aniran allà, perquè, no? És a dir, i aquí també el que, si hi ha certes preocupacions davant certs temes, no? Per exemple, la unificació de la pediatria, no? Que és un dels temes que també en aquest cas la Marea situa, no? Que això no es valora com que sigui un benefici per la ciutat. Pues en aquest cas, l'Ajuntament ha de poder anar a la Generalitat i demanar les explicacions necessàries per què es valora això i com poder aportar un valor afegit, no? En un tema tan important com aquest, i com poder tranquil·litzar la ciutadania o com a mínim fer tot el que estigui en les seves mans per poder garantir que aquest CAP oferirà els millors serveis, no? Perquè en realitat el que no pot passar és el que està passant ara, que un CAP que ens va costar molt lluita, és a dir, que jo quan vaig ser alcaldessa recordo com vaig anar a veure en aquell cas el conseller Comín, que era el conseller de Salut, i li vaig exigir la necessitat d'aquest CAP, de la mà de l'ampliació de l'Hospital de Viladecans, que vam exigir les dues coses com a Ajuntament. Ara que aquest CAP arriba a la nostra ciutat, el que no pot ser és que l'Ajuntament faci tot el que estigui en les seves mans perquè això sigui una bona notícia per la nostra ciutat i que es pugui anar donant resposta o gestionant com a mínim tots aquests neguits, no? Per exemple, nosaltres hem situat un tema, el tema de la mobilitat. No, aquest CAP es situa en una zona que pot estar bastant tensionada a nivell de mobilitat perquè ja és un barri on hi ha alta densitat, on hi ha altres serveis, com és el centre esportiu de Can Roca, com és també, no, pues la sala, no, que l'espai polivalent que també hi ha davant, com és l'escola Bressol, i per tant aquí tindrem una tensió de mobilitat. Per tant, aquí l'Ajuntament, que això sí que és competència de l'Ajuntament, ha de pensar que com vol gestionar la mobilitat, com pot donar a conèixer, pues, a totes les persones que aniran a aquell centre de salut, poder fer-los arribar un comunicat dient-los que tindran aquestes línies d'autobús per arribar, no? Que tenen diverses línies d'autobús que justament aparquen davant, que, jo què sé, pues, començar a analitzar la possibilitat de fer una zona blava en alguns dels entorns, potser evidentment amb beneficis pels veïns d'aquella zona, però que permeti una certa rotació, perquè en realitat, doncs, al final el que va al metge, no? Com ens passa quan anem al castell, doncs, tenim allà les zones de zona blava que ens permeten, doncs, estar els 10 minuts, mitja horeta que estem allà i generar aquesta rotació. Per tant, en un centre de salut és important garantir aquesta rotació. Això és responsabilitat de l'Ajuntament. L'Ajuntament el que hauria d'estar fent és analitzant quines són les preocupacions de la ciutadania i donar respostes. I després també garantir la millor informació, no? És a dir, l'Ajuntament hauria de fer servir el butlletí municipal no per fer propaganda i no per fer difusió, no, de coses més banals, i sí que informar la ciutadania de quins serveis aniran allà, de com donar resposta i de quines gestions estan fent pels temes que els preocupa la ciutadania, de quins serveis es dignificaran. Hi ha molt bones notícies, tindrem un millor servei de rehabilitació, millors serveis de salut mental. Bueno, jo crec que tot això és responsabilitat de l'Ajuntament també informar-ho, com també ha d'informar bé, no, que també va passar pel ple, tots els usuaris que es traslladaran en aquell CAP i, per tant, quines són les opcions que tenen tots aquests usuaris per traslladar-se a aquest CAP, si han de traslladar-se sí o sí, si han de poder continuar amb el seu metge en altre CAP, és a dir, tota aquesta informació, si jo fos l'alcaldessa, si jo fos la regidora de Salut, m'estaria preocupant i dedicant-me al dedillo de que tot això funcionés bé, perquè jo voldria que aquest CAP sigués una molt bona notícia pels veïns i veïnes de Castelldefels. I aquí sembla que l'alcalde estigui més preocupat de fer campanya, d'endarrerir al màxim aquesta obra i d'endarrerir al màxim aquesta obertura, en comptes de poder fer tot el que estigui en les seves mans. No? Jo crec que ell pensa que, com això està gestionant la Generalitat i això gestiona l'altre partit, pues que ja s'apanyarà. Pues no, a la gent no li importa qui gestiona les coses. A la gent el que li importa és que els serveis funcionin bé. I com a alcalde de la ciutat s'hauria d'estar preocupant de que el CAP sigui una bona notícia, que funcioni bé i que doni resposta a totes les necessitats que tenim ara mateix a la ciutat.
0: La regidora de Salut, no obstant, va donar compte també d'aquesta proposta de modificació de l'àrea bàsica de Salut i també en un document exigit a la Generalitat doncs, que clarifiqui el personal que anirà i com seran aquests serveis, perquè ningú, no, i així també es va fer patent en el ple, està disposat a que, per exemple, els professionals que treballin a la muntanyeta provinguin del Castell i de Can Bó, sinó bueno, que vinguin de nous o noves.
2: Exacte, jo crec que, clar, a mi, per mi, les eines que té l'Ajuntament, no?, per poder millorar o per poder fer tot el que sigui en les seves mans perquè aquest nou centre de salut tingui les millors condicions, no és fer al·legacions a una proposta. És a dir, l'Ajuntament té moltes més eines. Potser les al·legacions les podem fer els grups de l'oposició, les entitats, que potser no tenim altres eines. No? Jo no puc trucar a la portada de la conselleria i demanar-li explicacions o no puc generar taules de treball amb la conselleria per poder no?, millorar aquest servei. Si un dels temes que preocupa és que en realitat el que està fent aquest CAP és no incrementar el nombre de metges, sinó redistribuir-los com es distribueix la població i que el que es vol és dir no, tenim un nou CAP i volem més metges, doncs aquesta ha de ser una reivindicació, però que s'ha de gestionar i que ha d'anar a parlar amb la consellera i li ha de demanar, ha d'anar a, no, doncs a les persones que estan gestionant aquest CAP. A més, en realitat, és que si s'expliquessin les coses... clar, en realitat, aquí el que tindrà el nou CAP, que si és de gestió de CASAP, el que la conselleria li traspassa no són metges, són diners. És a dir, al final, la conselleria el que et dona és X diners per habitant. Si jo et dono 100 habitants, fem-ho així fàcil, en realitat estem parlant de, no?, de 13.000 aproximadament, però si jo et dono 100 habitants, imagina't que et dono 100 euros per habitant. I tu amb aquests no, pues, 1.000 euros podràs fer el que tu consideris... bueno, pots incrementar metges, pots, no? És a dir, tu pots gestionar aquests recursos. Per tant, com l'Ajuntament també forma part d'aquest consorci que també gestionarà això, en realitat el que ha de fer és dir, vale, no? Pues com jo tinc aquest nou CAP amb tots aquests nous habitants, pues jo amb aquests diners el que vull és que dins del consorci del que jo formo part, pues exigir que hi hagi més metges. I potser ha de pensar en com donar solucions, no anar a un ple i dir que el que farà serà al·legacions a un document que ha aprovat el CatSalut. No, no, així no es fa política. La política es fa remengant-se, veient quines són les teves eines i exigint a les altres administracions que, evidentment, facin bé la seva feina, però també fer tu tot el que estigui en les teves mans. I ara mateix l'Ajuntament té opcions d'incrementar els metges, perquè forma part del consorci que ha de poder decidir què es fa amb els recursos, no? I amb els recursos que se'ls donaran. Per tant, està en les seves mans que pugui haver-hi més metges també en aquest nou centre de salut. Per tant, crec que és el que ells haurien d'estar fent, no? Per tant, jo insisteixo en que el nou CAP ha de ser una molt bona notícia per la ciutat i que és responsabilitat de tots i totes informar el millor possible a la ciutadania dels serveis, però també poder donar resposta a totes aquestes preocupacions i millores del servei que també ha d'anar acompanyant i que la ciutadania està exigint, perquè en realitat no tenim tantes vegades oportunitats de tenir un nou centre de salut i per tant és normal que la gent ara vulgui que aquest nou centre de salut no sigui una redistribució de serveis, sinó que sigui una millora en els serveis sanitaris i per tant és totalment coherent i necessari que així sigui. Per tant, l'Ajuntament ha de treballar perquè així sigui, no? I l'alcalde s'ha de posar al capdavant i la regidora de Salut s'ha de posar al capdavant de totes aquestes reivindicacions i gestionar-les perquè siguin una realitat.
0: En el ple també es va elegir un escrit per part d'un sector de veïns al barri de Baixadó.
2: Sí, bueno, aquí també es demostra, no? A mi em sorprèn que no? És a dir, això va passar pel ple fa uns mesos, és una modificació urbanística que el que ve a reordenar un àmbit, no, de la ciutat, en aquest cas, no, del barri de Baixador, i en el que es deixa, no, en aquesta nova proposta de planificació urbanística que fa l'Ajuntament, hi ha justament unes casetes que estan al costat d'aquesta zona que no es preocupa de reordenar-les, no? I fins i tot són els habitatges que porten més temps allà, que tenen mancances de serveis, no? Fins i tot urbanístics, de clavegueram i tal, que mai s'han donat resposta d'accessibilitat, i ara s'ho reordonen a part i no es tenen en compte aquests habitatges, no? Per tant, nosaltres ja ho vam plantejar en el ple en el que aquest punt es va aprovar aprovació, un punt en el que també vam plantejar tots els nostres dubtes, perquè realment es veu que hi ha una requalificació important d'aquest terreny que dona molts beneficis econòmics, i per tant nosaltres el que hauríem d'estar preocupats és de veure quin aprofitament públic hi ha dels espais, no quin aprofitament econòmic es fa, i per tant nosaltres, no, ja vam manifestar aquests dubtes en aquella aprovació inicial, i ara el que sorprèn és que les entitats no puguin resoldre aquesta problemàtica parlant amb el regidor, parlant amb l'alcalde, no? I que el que hagin de fer és presentar un escrit perquè no han trobat respostes a les seves preocupacions, no? I a les seves peticions, no? Per tant, bueno, van venir al ple i van tornar a manifestar aquesta petició que entenem que l'Ajuntament hauria de resoldre en tot aquest procés de tràmit que està fent

d'adhesió, aquesta xarxa impulsada per la Federació de Municipis, en la que es treballen bones pràctiques en el que té a veure amb la transparència i la participació. Clar, això nosaltres, evidentment, vam donar suport perquè creiem que això pot ajudar a millorar dinàmiques, però el que vam manifestar també és, en aquest cas, la incoherència, no?, per part d'aquest equip de govern, perquè tu dius, bueno, si tu realment tens voluntat de que la teva manera de governar sigui amb transparència i participació, el primer que has de fer no és sumar-te a una xarxa, no?, de municipis que aposten per la transparència i la participació. Tu el primer que has de fer és que aquesta sigui la teva manera de governar. I jo, en concret, vaig posar sobre la taula alguns temes que l'Ajuntament en cap cas havia posat, no?, ni la transparència ni la participació com un eix central en temes capdals per la nostra ciutat. Per exemple, la compra del CTC. No? És a dir, l'Ajuntament va comprar, en aquest cas també d'una manera, no?, des del nostre punt de vista, opaca, perquè en realitat hi havia com altres sistemes més transparents, no?, de negociació, no?, a través de la persona que tenia el deute d'aquests terrenys, sinó a través de la Sareb. Podria haver fet tota una gestió que fins i tot s'hagués estalviat diners, potser s'hagués trigat més, però s'hagués estalviat diners, i van decidir, doncs, comprar, en aquest cas, per una millonada, el centre, el Club de Tenis Castelldefels, que per nosaltres, evidentment, era una decisió positiva, perquè creiem que és positiu que hi hagi aquest equipament, aquestes oportunitats al centre de la ciutat, però el que hauria d'haver fet és explicar amb transparència a la ciutadania, doncs, com es feia aquesta compra, en quines condicions, i evidentment això no es va fer. Tampoc es va explicar tot el que ens costarà rehabilitar-ho, és a dir, en cap cas s'han fet els estudis necessaris per saber quin és el cost de rehabilitació i com ens hipotecarà la inversió del CTC, doncs, durant la pròxima dècada o fins i tot més enllà, perquè en realitat, doncs, és un forat, serà un forat, no dic negre, perquè segurament serà un forat que ens permetrà tenir oportunitats, però són molts diners que aniran en aquella obra i que la ciutadania desconeix, no? I per tant, jo crec que aquí, evidentment, amb una aposta capdalt que hi ha hagut en aquest mandat, doncs s'ha fet amb total opacitat i sense cap tipus de transparència. I després també podem parlar de la participació, és a dir, si tu fas aquesta compra, el primer que hauries de fer és poder explicar per què la fas. I quan és una compra tan important, el que podries fer és dir, bueno, faig un procés participatiu en el que li explico a la ciutadania, primer, si creu que és una bona compra en aquestes condicions, perquè en realitat també hipotecaré altres inversions que hauria de fer a la ciutat, i després quines serien les prioritats d'inversions que la ciutadania voldria fer. És a dir, fa falta una altra piscina, evidentment, no? Pues bueno, pues que la ciutadania pugui escollir-ho. Si fa falta una sala polivalent, si fa falta traslladar l'escola de dansa o fer créixer l'escola de dansa, si fa falta espais per la gent gran, no? Nosaltres, per exemple, dels temes que situem és que pugui haver-hi habitatge dotacional, no? Bueno, es pot fer un llistat de propostes, o es poden recollir propostes i fer participació en la ciutadania per veure a què hauria de donar resposta, no? I amb un projecte capdalt que, com dic, hipotecarà els recursos de l'Ajuntament en la pròxima dècada o fins tot més enllà, no s'ha comptat amb la ciutadania i ni tan sols s'ha explicat, no?, com repercutirà a les finances municipals. Aquest era un exemple. Podem dir molts més, ens han carregat els pressupostos participatius, van fer un PAM, i aquí sí que en aquest cas van fer un procés participatiu, però jo vaig repassar les 25 propostes que va votar la ciutadania i cap d'elles, després de 3 anys, les han dut a terme. És a dir, aquí hi havia revertir el carril bici de l'Avinguda Pineda, evidentment no ho han fet. Posar llums a les pistes de la platja, evidentment no ho han fet. Recuperar la pista de Can Bou, evidentment no ho han fet. És a dir, hi havia com moltes mesures que en cap cas, doncs, s'han tingut en compte. Que el pitjor que es pot fer amb temes de participació és fer participació i, a més, no fer cas a la ciutadania, no? Perquè això, evidentment, provoca molta desafecció. Per tant, no? Nosaltres insistim, nosaltres no? creiem que aquest govern governa d'esquenes a la ciutadania, no compta amb les entitats. Les entitats són, al final, les que generen identitat. Quan nosaltres fem polítiques implicant a la ciutadania es fa corresponsable, se sent seva la ciutat, no? I aquí el que ens trobem és un govern que, per exemple, ara s'ha obsessionat per arreglar totes les rotondes, en aquest cas de la platja, que són les que jo veig a diari, que evidentment estic segura que no seria la prioritat d'inversió ara mateix per la ciutadania, no? Per tant, crec que en aquest cas, o per exemple, no, també
tot el que té a veure amb, no, amb, amb aquestes escultures, no, que està posant per la ciutat. Per què no fas un procés més d'implicació? Tens escultors, tens pintors, no? Tens un teixit cultural a la ciutat, implica'l en com fer seva la ciutat, no? I evidentment, doncs aquesta no és una pràctica que està duent a

Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Por ello, se le sometió a un tratamiento con hemodiálisis, pero su organismo no pudo resistir las complicaciones de ambas enfermedades y Barry White fallecía el 4 de julio del año 2003 en el centro médico Cedars-Sinai de Los Ángeles a los 58 años de edad. Su cuerpo fue incinerado y el 12 de julio sus cenizas fueron esparcidas por su esposa, Claude Ann White, en el Océano Pacífico, en la costa de California. Caracterizado por un timbre bajo, grave y ronco, Barry White ganó 2 premios Grammy en el año 2000 y otros reconocimientos como los premios Soul Train o los American Music. Durante su carrera musical, Barry White logró 106 álbumes de oro, 41 de los cuales también alcanzaron el estatus de platino. White tuvo 20 sencillos de oro y 10 de platino.
1: Radio Castelldefels. Son las 9.
2: Radio Castelldefels. Radio Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels i benvingut al teu programa, el capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Vull recordar-te que si entres per internet a Ràdio Castelldefels a la carta, podràs escoltar aquest i tots els programes que siguin del teu agrat, a l'hora que més et convingui i tots els cops que tu vulguis. Començo aquest capvespre amb Tom Waits i el tren del centre de la ciutat, Downtown Train. El tren al centre de la ciutat va ple. Et vaig buscant, però no et veig. Cada nit és el mateix. Sé on et sentes, sé també on vius. Vaig caminant per el teu carrer. Jo només et vull veure. Estic molt sol sense tu. Tots els meus somnis s'esvaeixen i cauen com la pluja. Però sé que et veuré al tren del centre, potser demà, acollonat per la tafaneria, les llàgrimes em van fuetejant els ulls. Downtown Train, Tom Waits.

Al capvespre, música per somiar. Escoltaràs ara una cançó d'en Leonard Cohen interpretada per Martha Wainwright. Tower of Song, la torre de la cançó. Els meus amics ja no hi són. El meu cabell ja és gris. Jo visc a la torre de la cançó, on gairebé hi vaig néixer amb el do d'una veu d'or. Jo t'estimava i junts vàrem travessar tots els ponts i entrebancs que vàrem anar trobant. Ara sóc a la torre de la cançó i a tu et tocarà escoltar-me encara que jo ja no visqui. Doncs per sempre cantaré aquí, a la torre de la cançó. Tower of Song, per Martha Wainwright.

Al capvespre, música per somiar. Solitud, per Candace Springs i Chris Potter. Tancat amb la meva solitud, m'agafes i junts somiem. Aquests són records que per mi no moriran mai. Estic asseguda a la cadira amb molta desesperació. Estic trista i sola. Tot és fosc. El que veig és tot en blanc i negre. Només tinc la meva solitud. Em tornaré boja? Amor meu, torna, torna, torna, amor meu. El silenci que m'envolta em fa besar-te. Solitud, Candace Spring i Chris Potter.

Al capvespre, música per somiar. Escoltaràs ara a Stacey Kent i a Jim Tomlinson amb el tema Què insensible? How insensitive? Què insensible et devia semblar quan em vares dir que m'estimaves i jo et feia molt poc cas? Que freda podia ser. Ara estic en un silenci esgarrifós. Què vols que et digui? Es va acabar una història d'amor. Ara tu hi has marxat i jo estic sola, tot i recordant la teva última mirada, que era vaga, trista i plena de desamor. Però què es pot dir quan s'acaba una història d'amor? Que insensible podia haver estat. How insensitive. Stacey Kent i Jim Tomlinson.

al capvespre, música per somiar. Digues, digues-m'ho. Say you, say me. Lionel Richie. Digues, digues-m'ho sempre, mentre caminem per la solitària carretera de la vida, on el més difícil és trobar un amic. Ara és l'hora de tornar a creure, doncs he tingut un somni fantàstic. He trobat una mà que m'ajuda i em guia ara que era ben perdut. Digues, digues-m'ho molt fort. Tu ets la meva estrella, ets en el meu camí. Digues, digues-m'ho molt fort, jo t'estic escoltant. Say you, say me, Lionel Richie.

al capvespre, música per somiar. Nora Jones et diu, vine amb mi. Come away with me. Vine amb mi aquesta nit. Vine amb mi i t'escriuré una bonica cançó que escoltarà sempre. Jo el que vull és caminar amb tu en un dia gris per un camp de gespa. Vine amb mi. Allí ens besarem en el cim d'una muntanya. Vine amb mi i farem l'amor i mai deixaré d'estimar-te. Vine amb mi aquesta nit. Come away with me, Nora Jones.

Al capvespre, música per somiar. Ara, en Willie Nelson i Julio Iglesias et canten Ulls espanyols, Spanish Eyes, Spanish Eyes, Julio Iglesias i Willie Nelson.

Al capvespre, música per somiar. Fiona Apple et porta ara a un dels millors èxits dels Beatles, A través de l'univers, Across the Universe. Les meves paraules surten com una pluja interminable i llisquen salvatges mentre s'allunyen a través de l'univers. Onades d'alegria passen per la meva ment, posseint-me i acaronant-me. Però res canviarà al meu món. Els meus pensaments serpentegen com el vent, mentre van a través de l'univers. Un amor infinit brilla i se'n va a través de l'univers. Res de tot això canviarà el meu món. Across the Universe, Fiona Apple.

Al capvespre, música per somiar. Un break my heart, desfés-me el cor. La veu és de Toni Braxton. No em deixis amb aquest dolor. Torna'm el teu somriure i que s'acabin d'una vegada totes les meves llàgrimes. Necessito agafar-me als teus braços. Vull tornar a aquelles nits quan érem junts i junts vàrem descobrir la felicitat. No em desfacis el cor i torna'm a estimar. Viure sense tu és molt cruel. Torna, torna i no desfacis el meu cor. Torna i digue'm que m'estimes. Un break my heart. Toni Braxton.

Al capvespre, música per somiar. Pete Berman et canta ara Canta Libre. Canta Libre amb Pete Berman.

Al capvespre, música per somiar. Amiga, amic, et deixo aquest capvespre amb foc calent, Warm Fire, i amb el saxo de Yusef Latif. Bona nit, dolços somnis, cuida't força, doncs t'espero la setmana vinent. Warm Fire, Yusef Latif.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Mamà, per què no me deixa ser una go-go girl?

0: Gracias.
1: Y para el colofón de este aquelarre interdisciplinar, tenemos un experimento absoluto. Se trata de Ram de Quatra, cuatro artistas que coinciden hoy por primera vez en la historia de la física cuántica, juntos sobre un escenario. Un comando de élite diseñado para vaciarse por dentro y trasladar todo su universo interior a esta sala. ¿Y cuál es el reparto de este magma creativo? Julieta pondrá la voz, la melodía, el ritmo y la armonía. Zoe y Marta se convertirán en el cuerpo vivo que interpretará los versos. Y Mario se encargará del milagro de que la ingeniería consiga que toda esa energía fluya en una única y misma corriente. Ellos dominan la geometría del desorden y el sonido que reverbera en el estómago. Recibamos con honores a la compañía Ram de Quatra.
2: A la realitat paral·lela en què he viscut, el cicle que permet a totes les cares del planeta presenciar cada tros d'univers, triga una setmana. El dilluns en què vaig esdevenir art. Si a casa hem de fer un no al nostre nom, quan Romeu em parlava dels estels el creia boig, però potser només succeïa que en els meus ulls veia la lluentor del record dels teus. Potser Romeu em parlava d'uns iris més clars que els meus, que podria percebre en la mirada d'una Julieta enamorada dels primers. Per què anava algú a mencionar el carmesí de les meves galtes, comparant-lo amb els astres, si davant el teu rostre res d'envejable pel firmament té la meva llisa pell? Per això em costaven tant d'entendre aquells versos, perquè veia la teva pell pigosa i pensava que la meva res tenia d'estelada. Dos motius astrals als teus ulls, centenars de constel·lacions formades al teu cos, aurores corbades en l'infinit més profund, menys explorat, més vell, menys habitat. Aterro allò de les 6:06 del matí, sabent com d'efímer és un eclipse, i memoritzo amb els dits cada corba, cada forma, cada racó, cada distància i la suavitat pàl·lida de la superfície espacial. O dama meva, no sé què tens, però m'inspires un iri a univers espai. Ets cada estel i cada astre, nit estelada i fulgor del firmament, motius astrals, constel·lacions, aurores, infinit. Ets superfície espacial, corbes, formes, racons, distàncies, suavitat pàl·lida, eclipse. Eclipsa'm, que vull admirar-te de ben a prop, i em preocupa més bé poc perdre'm en la foscor de la teva oníria, univers, espai. Permet-me deleitar-me i amarar-me d'allò màgic que de tu emana, recocilant-me en la teva oníria, univers, espai. T'absorbiré tant com pugui en tot moment, per si de cas tot just passa un estel fugaç, que potser sóc capaç d'aturar el temps com ja l'hem accelerat en altres ocasions i podem fer d'efimeritat infinit. Oníria, univers, espai. I per quan se m'acabin totes les reserves d'oxigen, espero haver desenvolupat la capacitat d'habitar en l'espai com si pertanyés allà. Vull notar com cada diferència respiratòria, gravitatòria, climàtica, ambiental, tèrmica es va suavitzant a poc a poc i saber que m'has permès instal·lar-me en cada racó del teu ésser i que ho has trobat reconfortant, que m'he tornat un element indispensable en la teva oníria, univers, espai. No demano més que això, demà dels astres i les constel·lacions. Demano viatjar fins a tu i provar d'apropar-te, un parell de respiracions pausades recolzada al meu pit, una gravetat estable en rossar les teves intranquil·les mans, l'amor pels dies solejats a l'ampit de la finestra de la meva habitació, l'aura boirosa que hi ha sempre allà on vaig, l'escalfor del meu estimat en cru, vertader, profund, sincer, potent d'artista, i transformar la teva oníria, univers, espai, amb un toc de les meves melodies, fum, metàfores, perquè no quedi en tu res d'insomni, no expansió buit, que veig en tu l'oníria, univers, espai, i m'estimo molt els somnis, l'expansió, els estels. Sigues oníria, univers, espai, i permet-me orbitar en la teva oníria, univers, espai.
3: De debò, Juliet.
2: De vegades, l'art no sap autopercebre's, per por a no poder retornar l'artista al favor d'haver-lo categoritzat amb les seves pròpies mans de llàgrimes, i en no acceptar la seva essència, anomena art a l'artista, perquè no és capaç de trobar la verosimilitud en els versos, no és capaç d'autoanomenar-se art, i decideix tergiversar la situació, dient a la seva poetessa, ets art, tot just marxant, amb qui mai li farà fer l'esforç de traspassar la barrera de l'autoconcepció. Un dimarts trencant pedres al sol, entre globs, calades i bona companyia. Él rompe piedras, esperando a que ella vuelva, y volverá. El viernes de madrugada, un avión aterrizará al encuentro entre sus labios. Yo, rota, devastada probablemente, no pierdo ya el tiempo en romper piedras, no regresará. Ya suficientes puntas de pilote roto a la espera de su regreso. El viernes pasado, casi de madrugada, su sonrisa aterrizó al encuentro con mi profundo sentir. El sol de la temprana tarde contrarresta tu ausencia. El verde aroma y mis versos lo distraen a su espera. ¿Crees que estos rayos serán por siempre suficientes? Es el dilema de la espera que tiende pesada sobre la débil paradoja del tiempo. Eso nos diferencia. La espera con dos pares de brazos abiertos es casi grata. La incerteza que no logra convertirse en negativo ni positivo ciertamente enfocado es casi mortal. Y en ese casi yace una vida tan al límite que surge demasiado plena, demasiado sentida. Tanto que te siento en la palma de la mano, que te veo y te huelo y me vuelvo con mirada de loca. Él finalmente la siente en cada decímetro de su cuerpo, la ve, la huele y se gira una última vez antes de tomar el autobús. Y yo ya empiezo a plantearme si no era tan mala idea romper piedras con más piedras a la eterna espera de tal vez algún día dejar de romper piedras. El dimecres en què em vaig tatuar.

0: El dijous de l'última abraçada.
1: Ploro. Em frego els ulls, cau una pestanya i demano un desig. Torna. A l'escolta d'aquella cançó que em recorda a tu, la trec i el mòbil mostra l'hora. Una i una. I demano un desig. Torna. Et miro des de l'ampit de la finestra de la meva habitació i una piga es mou fugaç. Retorna aquestes galtes a les meves mans.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Indianàpolis.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.